Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

0: són al·lèrgiques al pol·len? Què contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa i la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sou? Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No t'allupes la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
8: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Digues Maria, oi?
9: Creu com una de Girl Band?
10: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Hi ha un no, no i no.
12: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
12: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
13: Han venit a escoltar el discursito.
14: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al fons.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Agustí Serrat. Tot i que de moment no hi ha cap convocatòria oficial, els Mossos d'Esquadra veuen possible que a Catalunya també es convoquin acampades similars a la de la Puerta del Sol de Madrid per reclamar el decret Mari Carmen de l'habitatge. Davant aquest escenari, el cos garanteix que preservarà el dret de concentració i de manifestació, ho ha afirmat la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, en una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
2: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
1: La nova comissària en cap dels Mossos també ha explicat que el cos treballa amb el govern en un pla transversal per abordar l'augment de la delinqüència juvenil. Segons les darreres dades de la Fiscalia General de l'Estat, els delictes comesos per menors han augmentat un 74%. Més notícies, Carola Gil.
3: El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
4: Hi ha el risc de que dimarts ens intentin colar un decret farsa, un decret que faci quatre coses cosmètiques però no, que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És crucial. Hem de col·lapsar Barcelona.
1: Precisament Pedro Sánchez afirma que treballa contra el rellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura.
5: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
1: Som aparteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris.
3: La Setmana del Llibre en Català tanca amb 130.000 visitants i un rècord de

0: Taylor Swift ja és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards.
1: Aquesta matinada, la cantant nord-americana ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a la millor direcció artística, que reconeix la seva feina darrere de les càmeres. A més, Swift també s'ha endut el premi més important de la nit, el de millor videoclip per The Feat of a Filial, que sentim. Durant la gala també ha estrenat el videoclip del seu nou senzill, Patient Zero, que protagonitza al costat dels actors Dakota Johnson i Colin Farrell. Aquesta victòria es converteix en la intèrpret amb més premis acumulats en la història dels Video Music Awards.
0: Als esports, Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley.
1: A la Lliga Europa de les Nacions, Alemanya 0, Grècia 1, amb el blaugrana Adeyemi jugant 76 minuts i Noruega 1, Portugal 2, amb el també blaugrana Joao Cancelo disputant tot el partit. També han guanyat els Països Baixos de Xavi Hernández per 1-2 a Sèrbia.
0: A la Lliga FD Deportivo Espanyol 1 i la selecció espanyola femenina, amb 5 catalanes a l'equip, s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord.
1: En bàsquet, Girona 84, Múrcia 77, València 100, Lleida 105, Breogán 110, Joventut de Badalona 104.
0: I el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Vespre hongarès, entrenat per Xavi Pascual, després de guanyar l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, per 39 a 29.
2: Fins aquí les notícies.
3: Molt bon dia, matiners. Agustí Serra, bon dia.
0: Bon dia.
3: Avui comences, bé, ja fa dies que estàs per aquí amb aquest nou horari.
0: Sí.
3: Com el portes?
0: Mira, de moment no m'he dormit, per tant, ja és un èxit.
3: Pateixes pels despertadors? No.
0: No, això no.
3: Vas al revés del món?
0: Exacte.
3: Queden dies, eh?
0: Queden bastants.
3: Si ens necessites per fer algun tipus de teràpia...
0: Ja me direu el vostre secret.
3: Ens hi trobaràs cada dia. Benvingut.

0: Vinga, va, bon dia, matiners, que avui és dilluns 28 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que es presenta una setmana inestable, amb força dies de núvols, boires a les serralades i molta humitat. Aquí em posa escrit molta humitat. La temperatura baixarà de dia i puja una mica a les hores nocturnes. Avui arribaran pluges a la costa i al prelitoral ja al matí i migdia. Poden ser fortes i donar alguns aiguats. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matines. Avui a Cabrera de Mar. El sol sortirà a 3:45 del matí i aquí el dia durarà 11 hores i 54 minuts.
0: Lara García, bon dia, bon dilluns.
1: Molt bon dia, matines, i bon dilluns. Arrenquem la setmana amb aquesta cita que ens ha deixat l'actriu Maribel Verdú en una entrevista amb El País. I diu així: a vegades miro a la nena que vaig ser amb ganes d'haver-la protegit més.
0: Està bé.
1: Està molt bé la reflexió.
0: Algun dia ens haurem de preguntar què els hi diríem als nostres jos de petits.
1: I tant.
0: Hauríem de parlar-hi bé, Maiol Roger, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Què li diries al teu jo de petit?
2: Doncs que aquesta ràdio que sona, que et van regalant 10 anys, algun dia l'acabaràs fent tu.
1: Oh, ai, que maco!
0: Que bonic!
1: Ens faràs
2: plorar. I pentina't millor, això també li diria, però vaja.
0: Passa-t'ho millor, no?, perquè tu ja t'ho passes bé.
2: Sí, sí, això sí, això sí que ho tenim, això sí que ho tenim.
0: A partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui molt pendent de les protestes per habitatge a Barcelona, perquè tenim diverses concentracions entre 7:45 i les 8 del matí. També farem el debat a l'Àgora. Tindrem a Ferran López, que s'estrena com a director general de la policia. Primera entrevista en directe al matí de Catalunya Ràdio. I després a Laura Escanes, que ens presentarà la travessa VIP.
0: Home, molt interessant que Raquel Sanz i Miqui Núñez van passar aquest dissabte pel col·lapse de TV3. Em van confessar fora de plató que s'ho havien passat bomba, que havien fet molt bon equip tots els VIPs que han participat a la travessa.
2: Ha de ser divertit, això, de la travessa.
0: Sí, estarem molt pendents, que crec que s'estrena dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT. Bé, d'aquí uns moments ampliem també els continguts del matí de Catalunya Ràdio. Ara, per això, toca pensar que és dilluns. Sabem que costa i no us preocupeu, que empatitzem amb tots vosaltres. Mireu, us proposo

0: Ho cantava de Boomtown Raids, és I Don't Like Mondays. Potser el dilluns, home, no és el millor dia de la setmana, però ens toca escalar-lo. Poseu-vos l'arnès, assegureu bé la corda i gaudiu de la pujada.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem els matiners d'avui dilluns, 5 del matí, 10 minuts. Carola Gil, bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Carola?
2: Doncs mira, aquesta matinada hem sabut que el Districte Federal de Washington hauran de decidir en una consulta popular si el foie gras continua als menús dels restaurants o si es converteix en un producte prohibit per motius de benestar animal. Ho votaran al novembre, coincidint amb les eleccions americanes de mig mandat.
0: No hi ha res gratuït als Estats Units.
2: Exacte. Els activistes pels drets als animals, doncs, s'han aconseguit prou signatures perquè els ciutadans decideixin si es prohibeix la venda d'aquest producte elaborat a partir de l'engreix d'ànecs i també d'oques. Els promotors de la consulta denuncien que la producció de foie gras, doncs, és cruel amb els animals. A l'altra banda, hi ha els restauradors. Un dels més combatius és el xef Bart Hutchins, que serveix foie gras de totes les maneres. Tartar, patés, salses i fins i tot gelat. Et ve de gust ara mateix el gelat de foie gras? A mi no gaire, eh? Doncs mira, Hutchins adverteix que si es prohibeix aquest producte, després en podrien venir d'altres, i que al final, doncs, aquest camí acabaria, doncs, amb que tots acabaríem menjant nuggets de pollastre. Ell, per això, doncs, defensa, doncs, que es pugui seguir menjant aquest producte. Els activistes, però, recorden que Washington és una de les ciutats dels Estats Units on es consumeix més foie gras. I bé, doncs, tenim la polèmica servida.
0: I tant.
2: Aquest novembre, Washington, el futur del país, compartirà papereta amb el futur del foie gras.
0: Veurem què és el que passa. Gràcies, Carola.
2: Bon dia.
0: I avui el món és un lloc millor pel balanç de la setmana del llibre en català. Andreu Merino.
3: La principal conclusió és que la literatura en la nostra llengua està molt viva. La setmana ha vist passar 130.000 visitants i ha registrat un 12% més de vendes que l'any passat. De fet, els organitzadors asseguren que la d'enguany ha estat la millor edició de la història. A la setmana del llibre en català hi han participat 282 segells editorials de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord i Andorra. A més, s'hi han organitzat més de 350 activitats. Caldrà veure si aquesta bona salut de la literatura en català es consolida de cara a l'any que ve.
0: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Comencen les excavacions al mont Ararat per buscar les restes, alerta, de l'Arca de Noé.
4: Sí, un equip d'investigadors ha començat a uns treballs arqueològics en una zona de Turquia, on ja es veu una formació rocosa que des de fa anys, doncs, alguns investigadors ho relacionen amb l'Arca de Noé. Han analitzat de moment el terreny amb radars i amb altres tecnologies i asseguren que sota, doncs, hi podrien haver restes. Ara comencen les excavacions per intentar determinar què hi ha realment a sota. De moment, això sí, no hi ha cap prova científica que confirmi que es tractaria de l'Arca de Noé.
0: Imagines que troben l'Arca de Noé?
4: Uau. Me moro. Anem cap allà.
0: Anem cap allà.
4: M'encantaríem.
0: Com la trobaran? En quin estat? El cert és que algunes investigacions apunten a que això podria ser així. Per tant, veurem si la troben.
4: Seria fortíssim.
0: Semblaria fortíssim. Bé, els agricultors busquen fórmules a Tàrrega per afavorir el relleu generacional al sector agrari. Ot Serra.
5: L'Associació de Productors Ecològics Bioponent i agents del sector han fet recentment una trobada a Tàrrega per buscar solucions. La dificultat d'accedir a terres, el rendiment de les explotacions, el canvi climàtic i les condicions de treball són sovint pals a les rodes perquè els joves puguin dedicar-se a la pagesia. Natàlia Virgili, tècnica de projectes de Bioponent, obre el debat.
6: Si nosaltres ens hem d'adaptar com a sector a la gent jove que puja o si la gent jove s'ha d'adaptar al model que hi ha. I, bueno, trobar una mica, fer una mica de debat per a veure com aconseguim que tinguem gent jove o relleu, simplement relleu, ja no dic jove, relleu al món agrari.
5: La sessió s'emmarca dins del projecte europeu Testarec i les propostes obtingudes es posaran en comú amb els altres participants del projecte del País Basc i França per poder-les comparar i aplicar aquelles que puguin funcionar millor.
0: Quantes vegades hem parlat amb ramaders al programa, amb pescadors, amb carnissers que reclamen i sobretot alerten que hi hagi aquest relleu generacional, perquè si no, d'aquí uns quants anys ens empenedirem tots plegats. Si esteu buscant casa, o aquí faria un silenci dramàtic.
4: Un blanc.
0: Si esteu buscant casa per comprar, heu de saber que ha sortit a la venda la casa on vivia el personatge interpretat per Hugh Grant a Notting Hill. Lara García, com sempre, amb la seva particular banda sonora, he de dir que és una pel·li que no em va agradar, Notting Hill.
4: No? Ai, a mi m'agrada tant.
0: Sí, sí, li dic a la gent, bé, una pel·li que no em va agradar.
4: Ostres, a la Marta m'hi encanta, eh?
2: Sí, sí.
4: Aquesta casa és la mítica casa londinenca amb la porta blava que apareix a la pel·lícula, protagonitzada per Hugh Grant i Julia Roberts. Surt al mercat per 7,95 milions de lliures.
0: Déu-n'hi-do.
4: Que això són uns 9,25 milions d'euros.
0: Clar que
4: perquè
0: sí, home.
4: Una idea, vale?
0: Traiem la calderilla.
4: Tal com està tot. És on vivia el llibreter William Tucker, el personatge de Hugh Grant, i la propietat va pertanyar al guionista de Notting Hill, en Richard Curtis. Té 3 habitacions i 2 cambres de bany. No és excessivament grossa.
0: És que estava dient 3 habitacions, 2 banys.
4: I, de fet, a la pel·lícula tampoc es veu una casa enorme. És una casa d'un llibreter, però és molt mona, s'ha fet molt mítica, i en fi, ara val 10 milions d'euros.
0: Et dic una cosa, tot això, suma-li que hi haurà tota la gent que es va fer fotos davant de la casa, que això hauria de rebaixar una mica el preu, també t'ho dic.
4: Aquest és un dels principals inconvenients, perquè la famosa porta blava aquesta s'ha convertit en un dels escenaris més recordats de la comèdia romàntica, per tant, també dels fans de la comèdia romàntica, i un dels indrets turístics més reconeguts del barri des del 1999, que no paren d'haver-hi turistes fent-se fotos en aquella porta quan es va estrenar la pel·lícula, el 99.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: tothom la trobem a faltar. Tal dia com avui, un 28 de setembre del 2002, s'inaugurava una autopista amb el nom de la meravellosa Tina Turner.
1: Passava per la ciutat natal de Nutbush, que la mateixa Turner doncs va fer famosa amb aquest tema que sentim. Nutbush City Limits és la carretera estatal número 19 que passa doncs per un petit poble que es situa al nord-est de Memphis, on Tina Turner va viure fins als 17 anys.

0: un quart de 6 del matí, 3 minuts. Repassem la tele nostra de cada dia. Aquest dissabte va passar pel col·lapse de TV3, Ferran Adrià.
1: Sí, just quan s'ha estrenat Gènesi a TV3, el xef va explicar un dels seus punts més característics, que és, com ja sabem, la seva manera de parlar.
2: La teva cunyada, sí, m'han dit que et va trucar i et va demanar si t'havies doblat tu a la sèrie. Sí. Perquè el Miquel, el lector que fa de Ferran Adrià, ho fa tan bé...
3: I la meva dona, jo estava veient la sèrie, ¿vale? I estava parlant el Miquel, i estava 10 metres, i em diu, què dius? I estava parlant el Miquel, no jo. Però fem un treball... Jo t'he fet, mira, jo me'n recordo del 2004, quan vaig sortir al New York Times, a Time, sí, eh? Vaig fer una conferència i havia una senyora que era logopeda. ¿Vale? No. I llavors em ve, ¿vale? Digo, escolta, si tu vols, jo t'ho puc arreglar. M'ha anat molt bé. Vale? Fins ara no sigui que comenci a parlar. Vale? No. I tal. És veritat que ara, amb el xat, estic començant a fer un treball de logopeda. ¿Por qué? Porque como tens que parlar molt clarament perquè el xat t'entengui...
4: Vale? No. Has de vocalitzar.
3: És fantàstic, vale? Perquè molta gent em diu, hòstia, ara vocalitzes millor. Vale? No. Le dic, es que con el xat...
0: És que està meravellós.
1: Boníssim.
0: He de dir que vaig coincidir amb Ferran Adrià al maquillatge de col·lapse i em va avançar algunes de les coses que passaran a la sèrie, que evidentment jo...
1: Tu callaré.
0: Boqueta tancada. Però hi ha coses que no se saben de la història del Bulli i d'alguns dels seus protagonistes que ens sorprendran molt.
1: Ostres.
0: Aviso ja a... tots els seguidors de la sèrie de TV3. Perquè dic, home, Ferran, m'estàs fent una mica d'espoiler.
1: I tot és cert, eh?
0: Sí, sí.
1: M'encanta.
0: Hi ha una història en concret del Bulli que se sap molt poc i que es descobrirà gràcies a aquesta sèrie.
1: Que xulo. Tinc moltes ganes de veure-la.
0: Sí, no l'has vist encara.
1: No, fes-ho.
0: Bueno, els dos primers capítols ja els pots mirar avui.
1: Sí,
0: perquè és
1: sí,
0: una
1: tinc
0: meravella.
1: Tinc molta feina.
0: Eloi Vila ha tornat a posar en marxa el cotxe de TV3.
1: I qui s'hi va enfilar va ser l'esportista Oriol Cardona.
5: Però jo me'n recordo els dies abans dels jocs... que pensava que si no guanyava l'or per mi seria un fracàs, seria una decepció.
6: Sí que et posaves pressió, no? Perquè, clar, l'or...
5: Sí, però al final...
6: És molt difícil. És una persona que guanya l'or.
5: Sí, però, clar, algú l'ha de guanyar. I volia ser jo.
6: Sí, i ho entenc perfectament, eh? Però portar-ho, que si no aconsegueixos un fracàs és...
5: També per la història que tinc amb l'esquí de muntanya. És a dir, els últims anys havia estat guanyant els mundials i els europeus i realment, després d'haver estat 4 anys a dalt de tot, no haver aconseguit doncs, haver-hi estat a l'any dels Jocs hagués sigut un fracàs i per sort va anar bé.
6: Bueno, esclar, i ara els Jocs el 2030, els Alps 2030,
5: sí.
6: L'objectiu és l'or una altra vegada?
5: Sí, l'objectiu... Jo sempre que competeixo l'objectiu és guanyar.
0: I acabem parlant del sempre estimat Javier Cámara.
1: L'actor va guanyar la Conxa de Plata a la millor interpretació de repartiment al Festival de Sant Sebastià i va passar pels micros de Televisió Espanyola.
7: Ei, sí. Ei, sí. Quieto,
8: sí.
7: Para,
8: vale.
7: ¿Estás?
8: Sí.
7: ¿Estás ready?
8: I'm so ready.
7: ¿Y feliz?
8: Súper feliz. M'acaba de dir un director chino que ha visto todas mis películas en China. Digo, ah, se ve en China, qué maravilla. Estoy
7: oye,
8: feliz.
7: Pues igual ahí hay una carrera.
8: Bueno, va a ganar un premio maravilloso. Pues yo que sé, que me llame.
7: De festival he oído eso de que reírse es una cosa muy seria.
8: Y lo es.
7: Y lo es.
8: Y lo es. Lo es. Y asustarse también. En el pase, en el cursal, la gente se asustaba y se reía. Y nosotros nos mirábamos como asombrados, como diciendo, hemos intentado hacer una película muy seria. Pero bueno, la gente se ríe de las desgracias de los demás.
7: Enhorabuena, Javier Cámara.
8: Carlos, qué gusto siempre verte.
0: 8 minuts, 2:45 del matí. Benvinguts a Catalunya Ràdio. Engeguem la setmana amb tots vosaltres des dels matiners i obrim la revista del cor per parlar de Sylvester Stallone, que ha confessat que sobretot la seva obsessió pel físic de Rocky i que això li va provocar bulímia.
1: Sí, l'actor ha explicat que durant la preparació d'aquest personatge va portar el seu cos al límit. Diu que va arribar a tenir només un 2,6% de greix corporal i assegura doncs, que va patir bulímia per aquesta obsessió amb la musculatura. També ha reconegut que va consumir esteroides per aconseguir el físic que volia i l'actor admet ara que aquells entrenaments tan extrems i anys fent escenes de risc doncs han tingut, evidentment, conseqüències en la seva salut física.
0: I Sharon Stone ha assegurat que el seu exmarit va autoritzar que li fessin una operació cerebral sense el seu consentiment.
1: L'actriu ha explicat al podcast de Mayim Bialik que el seu exmarit, el periodista Phil Bronstein, va autoritzar que li practiquessin una cirurgia d'exploració cerebral mentre ella estava ingressada després de tenir un greu vessament cerebral.
9: No one at the hospital asked me what happened to me. I was not fully examined at the hospital. They let my husband sign.
1: Explica que no estava inconscient del tot i tot i això ningú a l'hospital va preguntar-li què li passava. Directament van fer que el seu marit decidís per ella. Es va aixecar mentre la traslladaven en llitera cap al quiròfan i va aconseguir que aturessin la intervenció. El metge li hauria dit que disposava d'un document signat pel seu marit que donava llum verd a la intervenció i diu que anys més tard altres metges li han dit que era una operació de molt alt risc i totalment innecessària.
0: N'estic dient de la Lara, no del que està explicant Xaron Estona.
1: Fortíssima,
0: eh? Sembla fortíssim el que ha confessat. I celebro que s'expliquin aquestes coses. Estem sí, en un moment en què s'han d'explicar les coses com sonen. Mentrestant, volem saber quin so ens ha deixat la ràdio. Andreu Merino.
10: Divendres al matí de Catalunya Ràdio es tornaven a plantejar diversos dilemes i Elisenda Pineda obria la capsa de Pandora. Volem saber què pensa realment de nosaltres la gent del nostre voltant.
11: Si us donessin l'oportunitat de saber què pensa realment la gent que us coneix de veritat, no estic parlant de la gent que us veu per la tele, que us escolta per la ràdio...
12: Però que ens coneix de veritat, què vols dir, que ens coneix?
11: Família, amics, cercle íntim.
12: Tu ja saps què pensa de tu?
11: No.
12: Jo sé què pensa el Ricard de mi, o no.
10: I al concurs, de vegades, hi ha concursants que es posen creatius.
13: 29 de juny, opció D, 27 d'abril. Temps...
14: 23 de febrer.
13: És una opció que no t'he donat.
12: A veure, repetim-la.
13: Sí.
10: Al suplement, aquest cap de setmana, hem pogut escoltar Pau Gasol, referent per a moltes persones que han jugat a bàsquet i que algun dia han somiat també arribar a la NBA. Ell va tenir l'oportunitat de jugar amb Kobe Bryant, de qui Gasol ja n'ha parlat amb els seus fills.
15: Sí, ho saben, És el seu... Consideren el seu tiet. Ho saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryant i les seves filles de germanor i de família.
16: Els matiners.
0: 5 minuts, arribem a 6:15 del matí. És moment de connectar-nos amb els astres, amb les energies, saber com fluïm aquesta setmana.
1: A veure.
0: I sobretot saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguero, astrocat.cat, bon dia.
17: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 28 de setembre, comencem la setmana amb Mart entrant a Lleó. I això ens pot donar una bona dosi de confiança, empenta i ganes de fer-nos veure. Mart és acció. I Lleó li diu, fes-ho amb passió, amb creativitat i sense amagar-te. Això sí, vigila que aquesta passió no es converteixi en un drama. Aquesta setmana toca atrevir-nos a dir la nostra i no tenir por d'ocupar el lloc que ens pertoca. Bona setmana!
0: Doncs vinga, missatge de l'agenda astrocat.cat per engegar aquest dilluns i també engeguem la setmana felicitant a moltes persones, però aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
1: Doncs comencem amb una de les veus més potents i sexis de Catalunya.
0: Sí.
1: No és la teva, que també és una d'elles.
0: No, a comparació amb ell, no.
1: Avui fa anys l'actor David Verdaguer, que en fa 43. Ballaríem sempre enganxats a ell. Per molts anys, Sergio Dalma avui arriba als 62.
18: No m'ho puc creure!
1: I acabem felicitant la cantant Pastora Soler, arrenca el dilluns sumant un any més i arribant als 48. I també felicitem a tots els que avui celebreu el vostre aniversari, que tingueu un dia carregat de bons moments.
0: Ja sabeu que cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
19: Bon dia, matiners!
20: Manu Guix.
19: Manu Guix a l'aparato.
20: Cantant, compositor i músic en general.
19: Com esteu?
20: El seu cap és com un pentagrama que mai para de compondre.
19: Una cançó que a mi em fa sempre començar el dia amb energia i, sobretot, el que és més important, de bon humor, és una cançó que es diu Rush, de Freak Power. Cabo, no ja ho veureu, és que té una alegria de viure, un ritmillo... Buah, és meravellosa. Espero que tingueu un molt bon dia. I apa, a ser feliços, matiners!
16: Els matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 28 de setembre. Agustí Serrat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez a la capital catalana.
1: Sí, aquest mateix matí, a 8:15, hi ha convocades 4 accions en diferents punts de la ciutat, a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers de Tarragona i de Sant Agustí. I a la tarda hi ha prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on hi haurà el president espanyol. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
2: I el risc de que dimarts ens intentin colar un decret farsa. Un decret que faci 4 coses cosmètiques, però no, que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És crucial. Hem de col·lapsar Barcelona.
1: El sindicat exigeix 4 condicions al decret llei d'habitatge: contractes indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable sense alternatives d'habitatge digne.
0: Per la seva banda, Sánchez diu que farà el possible perquè la resposta legal als desnonaments s'aprovi en el pròxim Consell de Ministres, que és demà.
1: Ho ha dit en un acte de partit en què ha demanat un esforç als socis de la investidura.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda.
1: Sumar adverteix que s'hi juguen la legislatura, mentre que Junts s'ha obert el pacte i Esquerra ha reclamat un topall per lloguer d'habitatges turístics i també aturar els desnonaments a vulnerables. Mentrestant, a Madrid, milers de persones han passat la segona nit a la Puerta del Sol per exigir solucions a la crisi de l'habitatge.
0: A Catalunya, de moment, no hi ha cap acampada com les de Madrid, però els Mossos veuen possible que també acabi passant.
1: Sí, diuen que si passa, preservaran el dret de concentració i de manifestació. Ho han afirmat la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, en una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
4: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
1: La nova comissària en cap dels Mossos també ha explicat que treballen en un pla transversal per abordar l'augment de la delinqüència juvenil. Segons les dades de la Fiscalia General de l'Estat, els delictes comesos per menors han augmentat un 74%.
0: Més enllà de l'habitatge, un avió de la companyia Delta Airlines, que viatjava entre Barcelona i Boston, ha hagut de fer un aterratge d'emergència a l'aeroport de Porto, a Portugal.
1: Ha passat després de detectar fum a la cabina per causes que encara no se saben. 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a 2 homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum, tot i que estan estables. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de 1 al 3 i a mobilitzar una 60ena de bombers fins a l'aeroport, que han suspès durant una estona les operacions.
0: Les festes de la Mercè de Barcelona s'han tancat un any més amb el tradicional piromusical.
1: Sí, per primer cop s'ha fet a la platja de la Nova Icària i amb la selecció musical de Josep Montero d'Oques Grasses, que aquest mes d'octubre s'acomiada amb 4 concerts de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Després de la polèmica per la poca presència de la música en català els últims anys, aquest cop el piromusical ha comptat amb temes de Rosalía, Adrià Puntí, Rita Payés, El Petit de Calaril o Joan Manuel Serrat, a més dels mateixos Oques Grasses. I també hi ha tingut presència la música internacional amb cançons de Pitbull, Dua Lipa o Coldplay, entre molts altres.
0: I els castellers d'Esparreguera han guanyat el concurs a Torredembarra.
1: Ho han fet després de descarregar el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 5 de 7 amb agulla, el primer del seu historial. Han quedat per sobre de la colla castellera de Figueres i dels castellers de Cerdanyola. La plaça del castell de Torredembarra ha estat l'escenari d'aquesta jornada castellera, que ha servit de prèvia de la gran final de la setmana que ve a Tarragona.
0: Agustí, a dormir.
1: Vinga, bona nit.
0: Que vagi bé. 6:45 del matí, 4 minuts, fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb la crisi de l'habitatge a tot arreu.
7: Sí, El País explica que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol. Ho acompanya d'una gran foto de portada on veiem milers de persones participant d'aquesta pressió social. En el vessant més polític, però hi trobem la resta de diaris.
8: L'Ara parla de negociació a contrarrellotge per aprovar el decret. El periòdico relata el pols que lliuren els partits i finalment La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem. A Madrid, El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein per enredar els seus socis.
7: També en portada de tota la premsa catalana, fotos espectaculars, ara ho deien, del piromusical de la Mercè. En destaquem 2. Piromusical a la platja, llegim el periòdico platòric final de la Mercè a la platja, afegeix La Vanguardia.
8: Altres temes de portada, el diari Ara explica que l'Església catalana es prepara per al relleu imminent de l'arcabisbe Omella i el periòdico que el tancament d'abocadors obligarà a incinerar més residus.
0: I avui els articles d'opinió, reflexions sobre la pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi un nou decret d'habitatge que freni els desnonaments.
8: L'editorial de l'Ara diu que Sánchez se la juga amb el decret Mari Carmen.
7: Exposa que el problema del president espanyol és un cop més conciliar Junts i el PNB amb Sumar i Podem, en una mesura que complegui a totes les parts.
8: El director adjunt del periódico, Ferran Boiza, creu que el cas Mari Carmen ha donat vida a Sánchez.
7: Boiza recorda que fins dijous el president estava contra les cordes per Ceuta, però de sobte l'agenda ha canviat i ara Sánchez es compromet a aprovar a contrarrellotge el decret d'habitatge.
8: Ivan Redondo, consultor polític i exdirector de gabinet de la presidència de Pedro Sánchez, escriu a La Vanguardia que l'esquerra i el PSOE estan malament a Espanya, però que poden guanyar les generals.
7: Assegura que el primer moment clau abans dels comicis serà l'habitatge aquesta setmana al Congrés, ara que hi ha 80 tendes acampades a sol.
8: A El País, el filòsof Diego Garrocho considera que l'acampada a sol és el mateix 15M. Recorda que han passat 15 anys, el temps que Ortega deia que duraven les generacions.
7: Diu que el temps ha passat, però que massa biografies s'han quedat encallades en una precarietat que ha tornat a fer-se insuportable.
8: A El Mundo, Federico Jiménez Los Santos minimitza el problema de l'habitatge i considera que l'esquerra Alibaba ha decidit fer la guerra electoral preventiva contra Ayuso Almeida, els propietaris de pisos i els fons voltor.
7: I assegura, com ja va fer Ayuso, que hi ha 3 vegades més desnonaments a Barcelona que a Madrid i que una dona es va suïcidar a l'Hospitalet després que la fessin fora de casa.
0: 6:15 del matí, pràcticament 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Què tal el cap de setmana?
5: Molt bé.
0: Llarguet?
5: Llarguet.
0: Has disfrutat?
5: Sí, he disfrutat.
0: Fas una cara de relaxada.
5: Ai, sí.
0: Que bé, ho celebro.
5: Sí.
0: Avui et costa arrencar més o no?
5: Pues dilluns, és que a mi els dilluns
0: m'agraden. No, però com que vens de 4 dies...
5: Sí, però escolta'm, ja tornaria a tenir 4 dies per marxar.
0: Home, t'imagines? Digue'm, la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Què torna a tenir aigua?
5: Doncs mira, la coneguda com a Palangana de Sants a Barcelona és la font ornamental que hi ha a tocar de la plaça de Sants, que recupera l'aigua. Ho veiem a BTV, aquest element portava 3 anys apagat, es va haver de buidar com a mesura d'estalvi per la sequera, però aquest temps d'inactivitat li ha passat factura. Part del cablejat i alguns dels llums LED que formen part de la instal·lació van desaparèixer.
0: Molta atenció, perquè si sou de comprar llaunes de musclos o escopinyes, hi ha canvis.
5: Sí, ara tampoc són grans canvis.
0: No us penseu que ara si compreu musclos us sortirà una escopinya per allà al mig.
5: Aquí està el tema.
0: Veus?
5: Ara hauran d'etiquetar diferent. Hauran d'incloure la denominació comercial que estigui admès a l'Estat per a aquest tipus de productes. Hi ha empreses que ja ho fan, però tanca la porta que una llauna porti producte sense que el consumidor sàpiga d'on ve, i altres requisits tècnics. Aquí és on anem. Perquè si diu filet, que sigui realment un filet.
0: Val.
5: Si diu escabeig, que sigui escabeig i no quedi lliure d'interpretacions de com ha de ser l'escabeig.
0: Interessant.
5: Sí. Us recull un decret llei que llegim a l'Heraldo d'Aragón.
0: Una comarca que sabem que va a l'alça.
5: El Bages incrementa la seva reputació turística fins a màxims històrics. Els turistes posen un 9 sobre 10 en aquesta comarca, en bona part pels recursos que hi posa Montserrat. Segons un estudi de la Diputació, és la puntuació més elevada de la demarcació de Barcelona des del 2020. Per municipis, el carrer més quantitat d'opinions és Monistrol de Montserrat, seguit de Cardona, Manresa i Sant Fruitós de Bages. Ho veiem a Regió 7.
0: I els barcelonins ja no hauran d'anar al Montseny a buscar castanyes.
5: Perquè Castanya de Viladrau ha obert una botiga de castanyes a Barcelona sota el nom de Castanya Viva.
0: Ben pensat, molt ben tirat, això, eh?
5: Clar, dius així, ja no,
0: que ja
5: no vinguin.
0: Ja està, clar.
5: És el districte d'Horta-Guinardó, llegim a l'ONU, que vol ser un punt de trobada entre territori, gastronomia, divulgació i producte de proximitat.
0: Doncs vinga, amb castanyes o sense, repassem alguns apunts culturals aquest matí amb la Marta Viana. I per on comencem, Marta?
6: Doncs mira, parlem de la Bola Negra, perquè ha recaptat 1,3 milions d'euros en només un dia, divendres, que recordem que en vam parlar molt perquè és el dia que s'estrenava. Doncs bé, aquell dia va reunir 175.000 persones i va superar l'Odissea de Nolan a Espanya. Per tant,
0: no,
6: superbones xifres. Si no l'heu vist, aneu al cinema, es va anar el divendres i meravellosa, t'agradaria molt.
0: He de dir-te que he rebut opinions diverses aquest cap de setmana de la Bola Negra. És a dir, que hi ha hagut gent que m'ha dit és una meravella i hi ha gent que m'ha dit esperava...
6: Sí, eh?
0: Que fos una mica millor.
6: Que la tornin a mirar.
0: Jo tinc
6: ganes de tornar-la a veure. Només perquè és que m'ha encantat.
0: Vinga, amb què més?
6: Parlem de Taylor Swift. De parlar d'ella, perquè és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards. Aquesta matinada, la cantant ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a millor direcció artística. Per tant, també, molt bones notícies per Taylor Swift. I acabem també amb previsions per avui mateix. La primera és que aquesta nit a la sala Paral·lel 62 se celebra la gala dels Premis Teatre Barcelona, on el Barquer, que es va poder veure al Teatre Lliure, i Com vaig aprendre a conduir, que es va poder veure en aquest cas a la sala Beckett, doncs són els muntatges més nominats. Una, aquesta és una de les previsions, i l'altra és Esparreguera.
9: Benvinguts al cim dels batirets.
6: Com volaria. Doncs avui a Esparreguera comença el Festival de Circ Contemporani La Palanca. Això es podrà gaudir fins el dia 4 d'octubre. I a Tàrrega també comença el Galacticat, que és una mostra de cinema fantàstic i de terror. I al Palau de la Música de Barcelona avui també passa això. Hi ha concert inaugural de la temporada de 2026-2027 al Palau de la Música, amb un concert homenatge a Pau Casals a les 7 del vespre.
0: A partir de les 6 del matí, com cada dia, evidentment, de dilluns a divendres, engega una nova edició del Matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: I quin menú tenim per avui?
1: Doncs mira, avui estarem molt pendents de les protestes per l'habitatge, que després de l'acampada a la Porta del Sol arriben a Catalunya. Hi ha diverses accions convocades entre 7:45 i les 8, i serem en directe per veure què hi fan. Després, a l'Àgora, ho tractarem amb la Carme Arcarazo, que és portaveu del Sindicat de Llogateres, i el Javier Borón, que és expert en habitatge. Després tindrem la primera entrevista en directe a Ferran López, que és el director general de la policia, el nou trapero, perquè ens entenguem. I tancarem la gola parlant del fenomen de la bola negra, que ara us sentia comentar-ho. I com que hi ha aquestes opinions discrepants, serà interessant debatre-ho. A partir de 11:15, avancem a l'estudi que han fet sobre Maria Branyes, la supercentenària catalana Manel Esteller, i ho farem amb el Rafa Vilasant Juan. I després, entrevista a Laura Escanes, perquè demà s'estrena la Travessa VIP.
0: Molt interessant, tot plegat, com sempre, a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: Fins ara.
10: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Des dels matiners, com sempre, us convidem a regalar teatre perquè, escolta'm, és un regal perfecte. Que ho voleu fer d'una manera fàcil? Doncs només cal que entreu a regalateatre.cat, regalateatre.cat, i feu feliços i felices a les persones que us estimeu. Avui, alerta, comenceu a marcar ja el telèfon perquè sé que us encanta anar al teatre. Des de Regala Teatre us conviden a anar a veure avui l'obra El Gran Inquisidor. Amb qui? Doncs amb el meravellós Lluís Omar, al Teatre Goya de Barcelona. És una obra de poder, de consciència, ciència, de fe i de llibertat. És un recital escènic amb música en directe. Alerta, perquè només fan 10 úniques funcions, de l'1 a l'11 d'octubre. 93-201-7474, 93-201-7474. De seguida escoltem els matiners que ja esteu desperts. Tinc l'Eloi Cordomí, per cert, per aquí. Em sembla que sí, Eloi.
11: Aquí present, bon dia.
0: Saps què passa? Que és que el divendres jo, que sóc un accelerat de la vida i que sóc un impacient, vaig dir adéu sense dir qui s'emportava les entrades del divendres de la sala, de la sala Villarroel.
11: Has fotut en l'aire el cap de setmana, molta
0: gent. Clar, no, home, em digui això, tampoc remem a favor. Però escolta'm, teníem el Víctor, la Sandra i la Lourdes, que ens van trucar, que els hi van dir, estigueu alerta al programa de dilluns, que la nostra mà més innocent, que és Eloi Cordomí, us dirà si heu guanyat aquestes entrades. Per tant, 1, 2, 3, així de senzill. Eloi.
11: Espera, que tiro el dau d'aquest virtual.
0: Exacte,
11: de tres cares.
0: Vinga.
11: El 3.
0: El 3, doncs vinga, va. La Lourdes, que se'n va veure aquesta fantàstica obra a la sala Villarroel de Barcelona. Queda't aquí, Eloi, perquè de seguida parlo amb tu, que atenga els oients que tinc per aquí, al 93-201-7474. Ja. Aquí saludo per aquí. A Miquel. Veure...
12: Miquel Bordes.
0: Miquel, què tal? Com estàs?
12: Molt bé, molt bé, llevat.
0: Ja caies molt, no? Aquestes hores del matí. Què estàs fent, Miquel, d'espera aquestes hores?
12: Doncs estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
0: Molt bé, te'n vas cap a Toulouse, ara?
12: Sí, sí, sí.
0: I et puc preguntar què vas a fer, Toulouse?
12: Vas a veure dos clients que els he de veure cada setembre.
0: Molt bé, o sigui que et queda una mica de carretera i manta, eh?
12: Sí.
0: A poc amb el cotxe i connectat a la Ràdio Nacional, que nosaltres t'hi acompanyarem, Miquel.
12: Molt bé.
0: Tens el número 1, una abraçada.
12: Gràcies.
0: Que vagi bé el matí, adéu. 93-201-7474, qui més tinc per aquí, l'Ara? A veure... Xavi, bon dia.
13: Bon dia.
0: Com estàs, Xavi?
13: Molt bé, i vos?
0: Doncs mira, aquí fent una mica de programa, aixecant el país, que és el que toca.
13: Perfecte.
0: I tu des d'on ens truques, Xavi?
13: Des de Martorell.
0: Des de Martorell. I què fem desperts aquestes hores?
13: Doncs entrar a treballar.
0: I de què treballes?
13: Treballo d'operari en una empresa d'alimentari.
0: Molt bé. Entenc que ens hi estarem fins al migdia treballant.
13: Correcte.
0: Perfecte. Doncs, Xavi, tens el número 2. Gràcies per trucar-nos i ànims amb aquest matí.
13: Perfecte, merci.
0: Que vagi molt bé, Xavi. Gràcies. Bon. Matiners desperts, que comenceu la setmana i teniu ganes de parlar amb tots nosaltres. D'en Xavi, aquí passem. A la Sònia. Sònia, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on, Sònia?
14: De Barcelona.
0: Des de Barcelona. Crec que no és la primera vegada que parlem.
14: No és la primera vegada.
0: Molt bé. Preparada pel dilluns?
14: Preparada. Mira, esmorzant una mica i fent també la bossa per anar al gimnàs.
0: Ara te'n vas cap al gimnàs?
14: Sí.
0: Està bé, començar la setmana amb una mica d'esport, eh?
14: Correcte.
0: Clar que sí. Doncs escolta'm, Sònia, número 3 per aquest sorteig.
14: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé.
14: Una abraçada, adéu.
0: I acabem aquests matiners parlant amb la Maria Antònia. Maria Antònia, bon dia.
15: Bon dia.
0: Com va el dilluns, Maria Antònia?
15: Pues mira, aquí, igual que la senyora anterior, esmorzant i preparant per anar a fer rehabilitació.
0: Rehabilitació. Mira, jo també hi he d'anar aquesta setmana. Començo, tu. O sigui que ja tenim una cosa en comú. Ho hauràs de fer a poc a poc? Fa molt temps que estàs fent rehabilitació?
15: N'he fet i parat a l'estiu i ara he de continuar.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, nosaltres t'acompanyarem una estona, almenys fins les 6 per despertar-nos plegats, Maria Antònia.
15: Molt bé, gràcies.
0: Una abraçada. Tens el número 4.
15: Gràcies.
0: Que vagi bé, adéu. I torno a tenir per aquí la mà innocent, que és l'Eloi, no? Suposo. Eloi, ara et toca tornar a repetir a ser la mà innocent.
16: Que ara has fet 4 cares. He de fer un dau de 4 cares.
0: Ara has de fer exactament, un dau de 4 cares.
16: Preparat, eh?
0: Vinga, va.
16: Un, dos i... El número 2.
0: Número 2, el Xavi des de Martorell, que s'emporta aquestes entrades per anar a veure el fantàstic Lluís Omar al teatre amb aquesta obra estupenda. Doncs escolta'm, Eloi, anem pel temps, que comencem la setmana amb canvis.
16: Sí. Ostres, mira, és que és una setmana molt complicada, perquè meteorològicament, aparentment, no passa res, no hi ha cap front, no hi ha cap gran borrasca, no hi ha cap cosa molt estranya, i en canvi els models ens marquen molta pluja, evidentment a causa d'aquesta atmosfera tan càlida i d'aquest mar tan calent que tenim, i d'un vent de llevant que es va consolidant durant tota la setmana, que farà que tinguem aquests ruixats. I de moment els ruixats no en tenim ara mateix sobre Catalunya, estan sobre el mar, poden arribar a partir de mig matí en alguns punts de la costa, del prelitoral, i durant la tarda també es van consolidant i poden afectar més trams, això, del litoral, del prelitoral, i arribar també, per exemple, en llocs del centre de Catalunya o del Prepirineu. Llavors, avui baixa la temperatura, 25-28 graus les màximes, quedaran al migdia, les més altes, i a partir d'aquest vespre, nit i durant la matinada, les pluges s'estenen i s'intensifiquen en moltes comarques, sobretot també molts llocs del litoral i prelitoral, i de la Catalunya central, de les comarques de Girona, al nord de Tarragona, del Prepirineu. Entre aquesta nit i demà podem tenir pluges fortes, estem parlant de més de 50 litres, potser en alguns llocs uns 80-90, per tant, patacs importants, eh?
0: Haurem d'esperar, doncs, aquestes pluges. Per cert, ve el cap de setmana, que no t'ho he preguntat.
16: Sí, molt bé. Mira, ahir vam fer una cosa molt xula.
0: A veure?
16: Vam acompanyar un senyor de 97. Tu coneixes el Taga, la muntanya del Taga?
0: Sí, home, i tant.
16: És una muntanya coneguda, aquí, al Ripollès, 2.000 metres d'altura. Doncs hi ha una creu molt emblemàtica i hi ha un senyor de 97 anys, que ara mateix té 97
0: anys. Tens 10 segons, eh?
16: Sí, una de les persones que va pujar a la muntanya del Taga a muntar aquesta creu.
0: Ah, quina meravella!
16: Vam acompanyar-lo a pujar a rememorar allò.
0: Això està molt bé. Eloi, t'he d'acomiadar, estimat, que tinguis un molt bon dilluns.
16: Vinga, adéu-siau.
0: Que vagi bé, adéu. Seguim amb els matiners. Vinga, va.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
17: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi s'obren una mica tota aquesta gent. No se t'apagarà. No ves que aquí se te farà massa d'allò. Són homes que de dilluns a divendres no fan res. I al cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan... Val més que no facis res com el resto de la setmana.
18: I moltes eines, eh? Moltes eines.
19: Si ho veieu, quins amics tens?
17: Bueno, tenia ja, no els tenia.
19: Ah, tenia.
17: Aquests ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa, l'he despedit.
10: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. De dilluns a dijous a les 12 del migdia.
20: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Els matiners.
6: I el sol sortirà a les 7:43 i aquí el dia...
1: I avui, que és cap de setmana, també vocalitzaré bé.
0: I tant. Tal dia com avui, el 25
6: de novembre.
0: Diu, novembre, clar que sí, estem un mes per Nadal.
10: El Matiner, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Ai, matiners, recta final del programa d'avui dilluns. Tan, tan, tan. I quan sona aquesta sintonia...
6: Nervis.
0: Nervis, tensió, concentració. També pels oients que ens esteu escoltant ara mateix, perquè arriba el moment de... La dada, Maria. Maria Fernández Noguera, què tal?
19: Molt bon dia.
0: Cada dia fas cara més de dolenta, quan entres aquí. Fa quedar...
6: Estic molt d'acord amb aquesta cara.
19: Estàs bugint,
0: Tranquil·la, Maria.
19: És molt divertit.
0: Algun dia et farem la dada matiners nosaltres a tu?
19: Ja, segur que és un fiasco total.
0: Perquè entenguis el que patim cada vegada. Una vegada més, també, per cert, us convidem els oients dels matiners que participeu en directe a la dada Maria, fent el primer cafè del dia i, el més important, despertant les neurones. Maria, què ens has preparat avui amb aquest somriure malèfic?
19: Avui parlarem de llibres.
21: Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava l'agenda que tinc més que colla avall.
0: Ui, estàs enamorada?
19: Sí, però no t'explicaré ara, això, Ai!
6: Tenim secció de cor, també,
0: Maria. Sí,
6: ja
0: es veu per tot.
19: Avui us poso aquesta versió de Judith Niederman de la cançó dels Amics de les Arts, citant Mercè Rodoreda, perquè la dada d'avui és sobre la setmana del llibre en català que va acabar ahir. Resulta que aquesta cita literària es va fer per primera vegada el 1983 a l'estació de Sants de Barcelona, amb un format molt més modest que ara. Només tenia un sol estant en aquesta estació. I per això, avui us pregunto...
0: Ui, a veure, això pot ser de l'estació, pot ser dels llibres, pot ser de Judith Niederman...
19: No te l'esperes, la pregunta, ja t'ho dic.
0: Pot ser de Mercè Rodoreda...
6: Uah, és que pillarem tant.
19: Quin dia va acabar la setmana del llibre en català del 1983? Té una explicació, aquesta pregunta,
0: val.
19: Després la veurem.
0: Després, val.
19: Quin dia va acabar?
0: 1983.
6: Però, tipus, què? Vols dir un divendres o un dimarts?
19: No, vull dir un dia, per exemple, 1 de febrer.
0: Ara ens ho explicarà.
19: I una data.
0: 1983. Jo tenia 2 anys.
6: Jo és que no estava ni com a projecte.
19: Jo en tenia un.
0: Quin dia de la setmana o...?
19: Quin dia de data? 1 de febrer, 30 de març...
0: Però... Bé, està bé. A veure, Marta, Lara i jo.
6: Em poses a mi primera perquè pilli jo primer.
0: No. Ah. Per, a veure, jo dic 23 de març. No sé, és que és igual, perquè és que no en tinc ni idea.
19: Molt bé.
6: Jo 28 de febrer. I per què a l'hivern? Perquè he pensat, si fa aquesta pregunta, els febrers sempre són aquells mesos raros, no? Que a vegades té un dia...
0: Molt bé. Ben tirat.
6: Jo té 25 de setembre.
19: Molt bé.
0: També us faig una observació. De tots els dies dels mes hem dit 28, 25 i 23, que també, reines...
6: Bueno.
0: Ai, quins nervis. 28 de febrer, diu Marta Viana... 25 de setembre, diu Lara Garcia, i servidora de vostès. 23 de març. I la dada Maria, d'avui dilluns, se l'emporta...
19: Marta Viana! I a més, molt ben afinada, 27 de febrer.
6: Nena!
19: Perquè fas cultura.
6: No, però això és una mica estranya, la pregunta.
19: Aviam, molt bé, molt bé. No és perquè si la preguntara, sabeu que aquesta setmana és el setembre. Doncs, aleshores, quan es va començar a fer, va ser el febrer. I no va canviar el setembre fins al 2010, coincidint amb el trasllat al Parc de la Ciutadella de Barcelona. I per què es va començar a fer el setembre? Doncs per vincular la Setmana del Llibre en català al començament del curs polític i literari i també que estigués més a prop de la Diada Nacional de Catalunya. Durant molts anys, de fet, es va fer entre febrer i març. No va ser fins al 2010 que passa el setembre.
0: Veus? Doncs mira, hem après una cosa més. Escolta'm, he de dir una cosa. Marta Viana, amb el hi-hi-hi-hi-hu-hu, està començant a escalar posicions.
6: Que xatos, no us podeu refiar.
0: Perquè ella va fent, ai, no guanyo mai, no sé què.
6: Es fa la tonta. Ara, també us dic que el que jo havia pensat amb el que realment...
0: Això és igual, Marta, la qüestió és que has guanyat.
6: Però sí, no, jo me'n vaig contenta. Ja començo bé la setmana.
0: Exactament, és una bona manera de començar. Maria, com sempre, moltes gràcies.
19: A vosaltres.
0: Fins demà.
19: Fins ara.
0: I alerta perquè arriba una cançó que és pura cafeïna. You are...

0: Catalunya Ràdio, Els Matiners. Els Matiners. Amb Xavi Canalies.
1: La música del grup alemany Nena i els seus 99 Red Balloons, una cançó, per cert, protesta antibel·licista del 1983 i que un any més tard sonava per tot el món. Ja ho esteu escoltant, no estem fent el Catalunya a nit des del divendres de la setmana passada i quan pràcticament estem arribant a les 6 del matí. Toca saber quina reflexió va fer l'Agnès Marquès precisament el divendres quan va acabar el Catalunya a nit. Moment de saludar-la. Agnès, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Divendres me'n vaig anar a casa pensant en el llibre que commemora els 50 anys del Teatre Lliure i que es titula Cor Calent. L'han escrit la Marta Vives, la Marta Orriols i el Magí Camps i recrea la vida d'aquest exèrcit de professionals que no puja mai a l'escenari però que fa possible que la feina al Teatre Lliure brilli sempre tan i tan bé. Els vam entrevistar al Catalunya Nit i ens van explicar la història que s'amaga darrere el títol. Aquest Cor Calent és una història preciosa. És la història d'un regidor que tots els actors encara recorden i que es deia Manolo, i que cuidava molt els actors, i abans de sortir a escena els hi deia, piernas frías, corazón caliente. I em sembla que és un esperit fantàstic per superar aquest moment inevitable de cada dilluns a aquesta hora, que és que toca tornar a començar la setmana. Amb un als cors, cor calent. Que vagi bé el dilluns.
1: Ai, veieu que ràpid que passa el temps? Si és que amb un 3 i no res hem acabat el programa d'avui dilluns.
3: Passa volant.
1: Que sí? Va, ens estem aquí desperts, tot la Marta contenta, perquè fa pocs minuts que ha guanyat la de Maria.
3: Jo contenta, ja tinc la setmana feta.
1: Ja hem fet el dilluns. Ara el que toca és donar-li pas a Ricard Ostrell i tot l'equip del Matí de Catalunya Ràdio, on nosaltres també hi formem.
3: T'anava a dir.
1: No marxem cap a casa. Lara García, moltíssimes gràcies.
3: A tu, fins demà.
1: Marta Viana, també, moltíssimes gràcies.
3: Adéu,
1: fins demà. I a tots vosaltres, com sempre, matiners, moltes gràcies per ser-hi. Tornarem demà puntuals, com sempre, a partir de les 5 i 5 del matí.
4: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

música, només música, a Music Calaix.

0: la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora i ara mateix alguns dels concentrats ja tallen l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també el carrer de Còrsega. L'entitat rep així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Al llarg d'aquest informatiu anirem a alguns d'aquests punts de protesta convocats pel sindicat de llogateres. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 28 de setembre. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, ha apuntat al Notícies en Xarxa en quina línia hauria d'anar l'acompanyament als menors.
2: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Doncs volem saber com afronta aquesta taula agrària un altre dels sindicats implicats, com és Asaja. Ho farem en conversa amb el seu president a Catalunya, Pere Roquer. La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa el micòleg Enric Gràcia.
3: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
1: Dels esports, sorpresa de l'Ilern a Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bedmond, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria el Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogán. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el pròxim cap de setmana a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. 4 minuts i mig els que passen ara mateix a les 8 de les 8 del matí. És hora punta avui amb un dia complicat per aquestes mobilitzacions que preveuen el sindicat de llogateres. Per tant, volem saber com se circula. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger. Explica'ns l'última hora.
4: Què tal? Bon dia. Doncs, a veure, de moment parlem d'aturades, podem dir habituals, però déu-n'hi-do, va molt carregada tota aquesta xarxa viària que envolta la ciutat de Barcelona, principals entrades i sortides, també la seva

0: parlar de trànsit.
1: I ens fixem ara en el transport públic perquè ara mateix la circulació de trens està interrompuda a l'R8 de Rodalies entre Granollers Centre i Martorell per una incidència a la infraestructura. Ja s'ha habilitat, però, un servei alternatiu per carretera. De retruc, els trens de la R2 Nord circulen per via única entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers. I això provoca retards i fa que els combois es puguin quedar aturats més estona de l'habitual. Previsió del temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Comencen els canvis, però no a tot arreu de Catalunya, oi? Bon dia.
2: Bon dia, Helena. Així és. De fet, ja tenim trucant a la porta. Els primers ruixats estan sobre el mar. De fet, moltes localitats costaneres, si miren mar enllà, veuran núvols en forma de castell. Són els cúmuls que tenim a hores d'ara. Són núvols carregats d'aigua, que al llarg d'aquest matí ja començaran a esquitxar una mica de forma local totes aquestes viles costaneres que van entre el Baix Empordà i el Delta de l'Ebre. Estarem parlant aquest matí d'algun xàfec molt local, molt efímer. De moment, no gaire quantitat d'aigua, per bé que en algun moment sí que plourà amb gràcia, i sempre arrapats a mar. Quan més cap a l'interior i, sobretot, més cap a l'Alt Pirineu, aquest matí, doncs, els núvols que tenim a hores d'ara, que són prims, són trencats, però amb tranquil·litat en general, i també amb suavitat. Déu-n'hi-do, sobretot la xafogó que sentim a hores d'ara. Els ruixats aquesta tarda es desplaçaran una mica més cap a l'interior de l'Ebre, al Prepirineu, alguns racons de la Catalunya central, però podem dir que avui, de moment, la maquinària comença a arrencar sense estar a ple rendiment, amb una temperatura aquesta tarda xafogosa. Sobretot, Helena, estarem molt pendents de la previsió de demà, especialment entre Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona. És molt probable que demà, sobretot a la vall del Llobregat, hi hagi inundacions. N'estarem molt pendents.
3: Notícies en xarxa, edició matí.

0: Socials, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa, la vigília que el Consell de Ministres porti previsiblement a aprovació el decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Un d'aquests punts és l'Avinguda Meridiana de Barcelona, a l'altura del centre comercial Hipercor, al barri de la Sagrera. Es tracta d'un punt clau per a l'accés a la ciutat. Allà hi hem enviat i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, quina és la situació hores d'ara?
1: Bon dia, Helena. Les coses pel que fa a la mobilitat es compliquen en aquest punt de la ciutat de Barcelona, a l'Avinguda Meridiana, davant el centre comercial Hipercor. Després que aquest grup de manifestants hagin tallat la via fa uns minuts, és el primer tall de carretera, la primera acció reivindicativa que el sindicat de llogateres ha desplegat en diferents punts de la ciutat de Barcelona, tot coincidint amb la visita aquesta tarda del president del govern, Pedro Sánchez, i hores abans que el Consell de Ministres aprovarà previsiblement el nou decret d'habitatge. Un acte de protesta amb el qual el sindicat de llogateres engega motors en aquest caràcter reivindicatiu per pressionar el govern i de retruc també els socis parlamentaris de l'executiu per aprovar el nou decret d'habitatge, conegut ja com a decret Mari Carmen, després del desnonament d'aquesta dona de 87 anys a Madrid.
0: Gràcies, companys, aquí amatents, doncs, en aquest punt, aquest tall a l'Avinguda Meridiana, però un altre dels punts de concentració a banda d'aquest és l'entorn de la Diagonal de Barcelona. Ara mateix un grup de persones convocades també pel sindicat de llogateres talla el carrer de Còrsega a la confluència amb Pau Claris. Ens hi desplacem en directe amb l'equip, en aquest cas, que hi són els de BTV, amb el Bruno Álvarez i la Lola Santiago. Molt bon dia, Lola. Explica'ns quina novetat ens pots donar des d'aquí.
2: Hola, bon dia. Doncs en aquests moments prop d'una quarantena de persones del sindicat de llogateres estan tallant el carrer de Còrsega entre els carrers de Pau Claris i l'Avinguda Diagonal. A més, aquí també hi ha desplegades una vintena d'agents dels Mossos d'Esquadra i fa pocs minuts, a més, també han arribat cinc furgons

0: de policia per intentar que aquesta marxa no arribi fins als jardinets de Gràcia. El tall ha començat ara mateix fa uns 10 minuts i tot plegat ha sortit des del carrer de Sant Agustí, un dels punts d'acció on havien de començar avui al matí aquesta trobada. Ara mateix el que podem fer és anar justament a on estan la comitiva del sindicat de llogateres, on està l'Enric Aragonès, el portaveu del sindicat, que en aquests moments començarà a fer aquesta atenció a mitjans per explicar una mica sobre què tracta aquesta acció i també de com seran les pròximes d'avui al matí d'aquesta tarda.
1: Doncs estarem pendents d'aquesta compareixença que i també, evidentment, dels diferents actes sorpreses que té previst aquest matí el sindicat de llogateres en suport, doncs, a Mari Carmen, aquesta dona desnonada, però també a totes les Mari Carmens que hi ha al país. Tot plegat, doncs, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades també a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible, deia, aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol que treballa a contrarrellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat de nou als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges i el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
2: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
3: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
4: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto ómnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler i los jóvenes i la gente tenga más dificultades per encontrar pisos d'alquiler.
1: Doncs tornem ràpidament al carrer Còrsega per escoltar les paraules d'Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres.
5: Venim a defensar casa nostra, casa de la Mari Carmen, casa de la Sílvia i la nostra dignitat. I avui ens la juguem a les 7 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya. El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general pels drets de la gent treballadora i pel dret a l'habitatge, que són els mateixos drets.
6: S'ha d'aprovar al Congrés. No sé si teniu previst també fer pressió després del decret del dimarts a tots els partits polítics que podrien aprovar o no aquest decret.
5: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà al Congrés, al Consell de Ministres, hi vagi un decret que sigui de veritat i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer avui a les 7 al Palau de Congressos.
6: Però avui ja que no és només pel decret, que també s'ha de aprovar després al Congrés, perquè si no potser hi ha un decret demà, sí, demà, però després cau al Congrés i no hauria servit per res.
5: Sí, sí, la cita que tenim ara és pel decret de demà, però ha de ser un decret que després es convalidi, efectivament, i en això seguirem lluitant. Ho hem fet altres vegades i ho tornarem a fer. Cada vegada més gent està sortint al carrer perquè veu que ja tots n'estem farts i, per tant, les mobilitzacions seguiran.
7: Ha aquesta és una de les accions sorpresa. No sé si hi ha altres arreu de Barcelona, no sé si ens pots explicar una mica com han anat.
5: Avui comencem el dia indicant que avui no és un dia normal i així s'ha fet amb talls de carrers que s'estan produint a diversos punts de Barcelona. Només com una alerta per començar el dia, que aquesta tarda tothom ha de ser a les 7 a Palau de Congressos de Catalunya.
7: Castellà, no?
5: Fem castellà? Vale, voy.
7: Vinga.
8: Sí, ara sí, en castellà.
1: Doncs paraules en directe d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, en un dilluns mogut, ja ho sentíeu, arran doncs del decret Mari Carmen, que en teoria s'ha d'aprovar dimarts. El Sindicat de Llogateres seguint una mica l'estela del moviment de Madrid, del moviment que està acampat a la Porta del Sol des de fa dues nits, ha volgut també fer sentir la seva veu i recordem a les 7 d'aquesta tarda hi ha convocada també, com ho sentíem, una manifestació al Palau de Congrés aprofitant la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquí a Barcelona.

0: Un quart de nou, parlem d'altres coses. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com per exemple la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Aprendre, aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, presideix aquesta tarda la taula agrària extraordinària amb les principals entitats del sector. La reunió arriba en un moment de descontent i tensió al camp català amb un sector primari que alerta d'una situació límit. L'encariment del gasoil, la competència exterior i la pèrdua de rendibilitat de moltes explotacions han posat contra les cordes pagesos i ramaders. Què en pot sortir de la reunió d'aquesta tarda? Li preguntem a Pere Roquer. Ell és president de SAGE Catalunya. Senyor Roquer, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Hola, molt bon dia.
0: Des de SAGE, igual que estan denunciant la resta de sindicats i entitats agràries, parleu d'una situació insostenible. Què és el que ha fet saltar definitivament les alarmes? Parlàvem del gasoil, dels fertilitzants, de la competència de mercats exteriors.
2: Doncs bé, un dels primers és el gasoil, avui a la taula agrària, però demà també a la reunió amb el ministre d'Agricultura, on se'ns ha de denunciar aquestes bonificacions que se'ns va prometre. Si no, nosaltres, engegar els tractors avui en dia comença a ser molt complicat, però a més, amb la competència deslleial que tenim, sobretot des de que Espanya i Europa van signar aquest acord amb Mercosur. Penseu de que Europa ha tingut que anar ràpid a prohibir l'entrada de carn de vacum de Brasil, ho denunciem al vostre programa al mes de maig, i és de que aquesta competència deslleial, tant amb productes càrnics com amb productes derivats, hortalisses, fruites, etc., que produeixen en aquests tercers països amb una normativa laboral totalment diferent a la nostra, amb una normativa de fitosanitaris totalment diferent a la nostra, i sobretot amb aquesta burocràcia desbocada que tenim al nostre sector i altres sectors, ens està fent insostenible continuar mantenint les explotacions agràries.
0: Senyor Roquer, creu que vostè parlava ara de la taula agrària d'aquesta tarda, creu que hi ha voluntat real de posar mesures concretes sobre la taula o serà una reunió més de diagnòstic?
2: El diagnòstic que està fet. És més, el conseller d'Agricultura anuncia aquest passat divendres a la inauguració de la Fira Mos d'aquí de Lleida de que dilluns sí o sí presentaria unes propostes concretes, econòmiques i socials de cara al sector de la pagesia i ramaderia d'aquest país. Doncs, si ell ho va dir el divendres, vol dir que té molt clar que el diagnòstic està fet i, per tant, hi ha d'haver al damunt de la taula aquelles mesures econòmiques que des del sector i des de les organitzacions agràries li han plantejat al conseller des de fa molts dies.
0: Vostè també parlava del Consell de Ministres de demà dimarts. Ha d'abordar l'encariment del carburant. Creuen que es tornarà a prorrogar l'ajut de 20 cèntims per litre al gasoil professional? I quines altres mesures urgents esperen, si més no, que s'aprovin?
2: És que no n'hi ha prou només amb 20 cèntims. En aquests moments, ficar un litre de gasoil al tractor val 1,65 €. Amb 1,65 € amb tractors on necessitem 100, 200, 300, 400 litres per poder-los arrencar, això és inviable totalment. Per tant, no esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. I no val l'excusa, com sempre es fa, de que els impostos serveixen pel benestar. Escolta, la pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
0: I una darrera qüestió molt ràpida, senyor Roquer. Assaja també ha advertit que no es pot sacrificar sòl agrícola per instal·lar energies renovables. Què reclamen exactament amb el tema de les macroplantes fotovoltaiques que es volen ubicar sobre terreny agrícola?
2: Doncs bé, primer de tot, hem sigut molt clars des d'Assaja des que es va plantejar aquest plàter. Aquest plàter està mal fet, per això s'ha tingut que retirar. Avui hi ha una roda de premsa aquí a Lleida, concretament al costat de les plaques d'Alcarràs. I perquè no sigui l'exemple que va passar amb la pel·lícula d'Alcarràs de Carles Simón, que els camps agraris acabin sent de plaques solars, i és evident que aquest plàter plantejat com ha fet el govern, per això l'ha tingut que retirar, i el que diem és que, escolti, el camp agrari ha de ser per cultivar aliments. Els fem de primera qualitat. No ha de servir per cultivar energia.
0: Doncs avui tenim molts fronts oberts, tenim aquest matí aquesta roda de premsa que vostè ens feia referència ara del plàter, però també a la tarda la taula agrària. N'estarem pendents. Gràcies, senyor Roquer, bon dia.
2: Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.

0: Temps ara per a la crònica esportiva, amb una sorpresa, la que ha donat l'Ilerna Lleida amb l'estrena a la Lliga ACB, que ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Victòria coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure els del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, tornarien a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Baidmon, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el FIAC Girona, que ha arrencat el curs imposant-se per 7 punts de diferència, 84-77, a l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van endur el triomf gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Wit Acker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure Lugo per 110-104. Els verd i negres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubió, que va acabar amb 26 de valoració. I anem ara cap al futbol per explicar-vos que Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i torna cap a Barcelona amb unes molèsties al genoll. El de Martorell, que ja no va jugar el partit de dissabte contra Anglaterra, se sotmetrà avui a proves per determinar l'abast de la lesió. Després de la victòria a Wembley, el combinat espanyol prepara el segon partit de la Nations League, en què demà s'enfrontarà a Croàcia. A la Copa del Rei, el Prat ha golejat el Sant Rafael Eivissenc i té un peu i mig a la primera ronda on es trobaria amb un equip de primera divisió. Els potablaves hauran de certificar el bitllet en el partit de tornada diumenge vinent al Sagnier. D'altra banda, a la primera federació, el canvi d'entrenador a l'Europa ha arribat acompanyat de la primera victòria. El conjunt escapulat, amb Luis Blanco a la banqueta, va superar el Rayo Majadahonda per 1-0 amb un gol d'Àlex Cano en el temps afegit. El tècnic destaca la millora de l'equip.
1: Necessitaven aquesta victòria. Jo crec que ens donarà molta energia. Avui hem crescut que podíem guanyar i això és molt important. No ha sigut fàcil, la primera part s'ha gustat una miqueta, però hem anat de menys a més. Hem acabat molt bé el partit, amb energia, amb ganes, i s'ha decantat per nosaltres, o sigui, estem molt contents.
0: I arribarem a 9:15 parlant-vos dels castellers d'Esparreguera que han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la 30a, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que s'ha de celebrar aquest proper cap de setmana a Tarragona i que es podrà veure tant per les televisions locals com també per la xarxa Més. Més coses de l'àmbit de la cultura, perquè el Piromusical de la Mercè, que per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona per les obres a la Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes 200.000 persones per posar punt final a les festes de la patrona de la capital catalana. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha posat la banda sonora amb una presència destacada de música en català que s'ha coordinat a la perfecció amb els focs artificials llançats des de l'espigó de la platja del Bogatell. Floreix a dins. El meu amor.
2: La xarxa de comunicació local.
3: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
4: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
3: Entrades a auditori.cat.

0: Sabies que...
1: L'animació en 2D és un procés artesanal fascinant que va dominar el cinema d'animació durant dècades. Una curiositat interessant és com es creava el moviment fluid fent servir cel·luloides transparents anomenats cel·les. Cada cel·la era una làmina de plàstic on es dibuixaven a mà els personatges o elements mòbils amb tinta i pintura. Aquestes cel·les es col·locaven sobre un fons estàtic, generalment pintat amb aquarel·la o amb guaix, i es fotografiaven un per un amb una càmera especial. Per aconseguir l'efecte de moviment, els animadors dibuixaven milers de cel·les amb lleugeres variacions, seguint la regla dels 24 fotogrames per segon. Per exemple, un personatge caminant requeria dibuixar cada posició de les cames i els braços en cel·les diferents. Per estalviar temps, elements com el cap o parts que no es movien es reutilitzaven en diversos fotogrames. Aquest procés era tan laboriós que grans estudis com Disney dividien el treball entre equips d'animadors, entintadors i pintors. Tot i la seva complexitat, aquesta tècnica va permetre crear obres mestres com Blancaneu al 1937, definint l'estètica clàssica de la animació i deixant un llegat artístic perdurable. Aquesta tècnica va arribar a la televisió en dècades posteriors i era utilitzada per animar sèries com El Simpson fins a inicis del 2000, quan aquest procés va quedar obsolet davant les eines digitals.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan en marxa des de primera hora i ara mateix alguns dels concentrats es concentren a l'Avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i al carrer també de Còrsega, a l'entorn de la Diagonal. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. N'ha parlat fa pocs minuts el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
5: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
4: Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconecta, ha apuntat al Notícies en xarxa en quina línia hauria d'anar l'acompanyament als menors.
6: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines. Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
4: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Des del sindicat Assaja, el seu president, Pere Roquer, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
7: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. I no val l'excusa, com sempre es fa, de que els impostos serveixen pel benestar. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
4: La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa el micòleg Enric Gràcia.
0: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
4: Dels esports, sorpresa en Dalilern a Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria el Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogán. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el pròxim cap de setmana a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara mateix 5 minuts de 8:45. Us ho anunciàvem, suar en els titulars. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta ja des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa la vigília que el Consell de Ministres porti aprovació al decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. En una d'aquestes protestes hi tenim el Bruno Álvarez i la Lola Santiago de BTV. Bon dia, Lola, on sou ara mateix?
2: Bon dia, doncs ara mateix ens trobem aquí al carrer de Còrsega amb la Diagonal, on tot just fa uns minuts que s'ha aixecat el tall que havien fet el sindicat de llogateres entre els carrers de Passeig de Gràcia i Pau Claris. Un tall que ha començat sobre les 8 del matí i que ha durat poc més de 20 minuts. Aquí s'han aplegat una quarantena de manifestants amb pancartes, també amb consignes a favor de l'habitatge i a més també s'han desplegat diferents furgons dels Mossos d'Esquadra i també de la Guàrdia Urbana per evitar que aquesta marxa arribés fins al Passeig de Gràcia. Ara, com podem veure, aquest tall ja s'ha aixecat, aquí torna a circular els cotxes i aquest ha estat un dels 4 talls que hi havia convocats avui al matí a Barcelona per exigir l'aprovació del decret Mari Carmen, el nou decret d'habitatge que el sindicat de llogateres demana al govern espanyol que tiri endavant demà mateix al Consell de Ministres. Des de l'executiu diuen que aquesta és la seva intenció i per això des del sindicat demanen que no es quedi en paper mullat perquè es necessiten mesures estructurals.
3: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà el Consell de Ministres hi vagi un decret que sigui de veritat i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer avui a les 7 al Palau de Congressos. El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
2: Aquesta acció és només un aperitiu del que ens espera avui a les 7 de la tarda a la gran manifestació que hi ha convocada davant del Palau de Congressos, tot just coincidint amb la visita de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, aquí a la ciutat de Barcelona. Des del sindicat ja diuen que esperen que sigui una marxa massiva.
1: Gràcies, doncs, Lola, per aquesta última hora. Des d'aquí, des del carrer Còrsega de Barcelona, un altre dels punts de Barcelona on el sindicat de llogateres ha traslladat la seva protesta aquest matí és a l'Avinguda Meridiana, a l'altura del centre comercial Hipercor, al barri de la Sagrera. Es tracta d'un punt clau per a l'accés a la ciutat. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, quina és la situació ara mateix en aquest punt de Barcelona?
4: Bon dia, Helena. Doncs aquest tall de trànsit acaba just en aquests moments. No ha estat un grup excessivament gran. Unes 50 persones han estat suficients per mantenir tallada l'Avinguda Meridiana en aquest punt de la ciutat, just davant i per cor durant més o menys mitja hora, uns 50 manifestants que han cridat a lemes i consignes a favor d'un nou decret d'habitatge que el Consell de Ministres previsiblement aprovarà demà. La manifestació, el tall de trànsit, que tot just, Helena, acaba s'han aixecat ara mateix de la protesta aquestes 50 persones que han participat en aquest tall de trànsit coincideix, sí, amb la visita aquesta tarda del president del govern, Pedro Sánchez, i passa hores abans que el Consell de Ministres aprovi, doni llum verda, previsiblement, aquest nou decret de l'habitatge, aquest decret Mari Carmen.
1: Un decret Mari Carmen, però, que també exigeixen amb unes condicions i d'entrada exigeixen que els contractes siguin indefinits o, el que també és el mateix, la renovació automàtica. Gràcies, Anna i Manel, per aquesta última hora també des d'aquí, des de l'Avinguda Meridiana de Barcelona. Tot plegat, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la, si més no, com a mínim fins demà, coincidint, com us dèiem, amb aquesta previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. I segons acaba de transcendir el decret d'habitatge que prepara el govern espanyol, preveu prohibir als fons voltor la compra especulativa de pisos, introduir bonificacions fiscals per als propietaris que baixin el preu de lloguer i regular els lloguers de temporada. Segons fonts del Ministeri d'Habitatge, també s'estudia augmentar l'IVA dels pisos turístics i incorporar ajudes per a la compra d'un primer habitatge. Tot plegat, mentre la família de Mari Carmen es reunirà aquest dilluns amb l'Ajuntament de Madrid per abordar una possible solució habitacional per a aquesta dona. Però més enllà de l'habitatge, avui també serà a notícia l'anunci que ha de fer el govern de la Generalitat. Avui, un paquet de 60 mesures en concret amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com, per exemple, la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: I més sectors, més àmbits que avui també ens deixaran segurament un titular, i és que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, per reclamar a l'Estat i també a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAGE Catalunya, Pere Roquer, ha dit fa uns minuts en Notícies en Xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
6: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan picant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. I no val l'excusa, com sempre es fa, de que els impostos serveixen pel benestar. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
1: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla, doncs, que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
7: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
1: Són 3:15. El conegut restaurant Pícnic de Sitges, al Garraf, al bell mig del passeig marítim, va oferir ahir el seu darrer servei després de 70 anys, ja que el govern central en va ordenar el tancament per incomplir la llei de costes. Els propietaris lamenten que se'ls faci fora sense que l'enderrocament s'alviri a curt termini i creuen que això impactarà negativament en la imatge de la localitat costanera. En l'última jornada, l'establiment va voler acomiadar-se convidant els veïns i clients de tota la vida amb una copa de cava amb música.
8: És un lloc que m'encanta, molt emblemàtic de tota la vida, i la veritat és que em fa una pena quan m'he enterat avui que han de tancar, perquè té unes vistes maques i, no sé, mira, se'm posa la pell de gallina.
9: Estem tristos perquè és una pena que un lloc com aquest tanqui. Són moltes hores, molta gent coneguda, moltes coses que hem celebrat aquí.
10: Si fan alguna cosa interessant, endavant. Però per tenir-ho tancat com han tancat el d'aquí, el de Kansas, molt malament.
1: I de la Costa Daurada a la Costa Brava, que ha mantingut aquests dies el seu atractiu turístic tot coincidint amb el pont de la Mercè. El bon temps ha afavorit l'afluència de visitants i el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. És una informació de Raül Martín des de Televisió Costa Brava.
11: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
12: Tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan en bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
11: A les comarques gironines, les dades dels primers 7 mesos de l'any apunten precisament cap a aquesta desestacionalització. Entre gener i juliol, la demarcació ha rebut més de 5 milions de turistes i les pernotacions han crescut un 5,3% respecte al mateix període de l'any passat. A la Costa Brava, el sector també busca mantenir l'activitat durant aquestes setmanes de transició. Restauradors i allotjaments adapten els seus horaris i serveis per aprofitar un setembre que encara concentra visitants, mentre el turisme estranger continua tenint presència i s'hi suma sobretot al públic de proximitat.
1: És temps per la crònica esportiva amb una sorpresa i, a més de bàsquet. Marta Casas, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: La sorpresa de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB.
13: Sí, perquè va començar el campionat imposant-se el vigent campió, el València, el Roig Arena, per 100-105. Va ser una victòria coral dels de Gerard Encuentra que confirma les bones sensacions que ja havia deixat la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el FIEC Girona, que ha arrencat el curs imposant-se per 7 punts de diferència, 84-77, a l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat, en què els gironins es van endur el triomf gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Hasél Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Whitaker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa Joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure a Lugo per 110 a 104. Els verdinegres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubio, que va acabar amb un 26 de valoració. I no deixem el bàsquet, perquè el Manresa és el nou campió de la Lliga Catalana Femenina 2. El conjunt del Bages s'ha imposat al TGN Bàsquet per 69 a 63 en la final disputada a Mollerussa. El conjunt bagenc va encarrilar el partit en el primer quart i va mantenir la renda fins al final, malgrat els intents del conjunt tarragoní, molt combatiu fins a la botzina final. Ahir, Se Magassa, amb 16 punts i 10 rebots, va ser l'MVP del partit. Adrià Martínez és l'entrenador de les manresanes.
14: Hem tingut 3 partits contra rivals del nostre grup, que al final això ens dona el saber una miqueta on estem, no? Els hem pogut treure, hem tingut problemes també, hem tingut reptes que hem hagut de superar, hem sabut donar la cara al partit sempre, perquè han sigut 3 partits competits, i sabem que estem preparades per la categoria. A partir d'aquí, el dilluns, comença l'important, que és la jornada 1, i a partir d'aquí comença a sumar sí o sí.
13: Passem al futbol, a la Lliga F, empat a 1 de l'Espanyol a Riazor contra el Deportivo. Les de Sara Monforte es van avançar amb un gol de la Costa a la mitja hora de joc. Al segon temps, però, l'expulsió de Patxo va deixar les blanquiblaves amb 10 jugadores. I en el tram final, el gol de Cabral va fer pujar l'1-1 final al marcador. Amb el punt sumat, les espanyolistes en sumen 5 i són dotzenes a la taula. Monforte dona per bo el resultat.
15: Conforme sense ficar les coses a la segona part després de l'expulsió, jo crec que bueno, que l'equip ho ha donat tot, s'ha esforçat moltíssim, elles ho han fet bé, també. I bueno, el punt, la veritat, que per l'esforç, sobretot, merescut, perquè l'equip ho ha fet molt bé. Tenim que fer aquest punt la setmana que ve, guanyant, com siga. Equip dur, també, equip difícil, perquè l'Alavés és un equip atípic de recent ascendit. Jo crec que s'ha jugat molt bé, té 6 punts, i no serà gens fàcil, una altra final més.
13: I al Mundial de Clubs d'Handbol, el Barça ha superat l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, per 39 a 29 i s'ha assegurat un bitllet per la final que jugarà dijous al vespre contra el Veszprém hongarès de Xavi Pascual i Emil Nielsen. L'entrenador blaugrana, Carlos Ortega, valora la feina feta per l'equip.
16: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando nos hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
13: Doncs encara els queda un partit intranscendent als blaugranes, perquè ja tenen aquesta classificació per la final, en la qual ja es mesuraran dos dels gegants europeus, eh? El Veszprém, amb vells coneguts blaugranes, i el Barça, vigent campió de la Champions.
17: Molt bé, doncs vinga, que vagi bé, Marta.
13: Adéu.
17: Gràcies, adéu. Temps ara per la cultura i per als castellers d'Esparreguera, que han guanyat la primera jornada del concurs de castell d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat, en una edició, la trentena, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al gran concurs de castells que s'ha de celebrar el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que podreu seguir a través de la vostra televisió local o també a través de la xarxa Més. Ens ho amplia tot plegat la Norma Lebrero.
18: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8, però l'havia desmuntat, i Esparreguera es jugava al primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla, i l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i després de posar-se al davant de tothom a la segona ronda amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
19: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que m'aniré perquè no tinc aire. He cridat com un boig.
18: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4 7 de 7 descarregats amb èxit i només dues caigudes.
17: La Setmana del Llibre en Català ha tancat aquest diumenge la seva 44a edició amb més de 130.000 visitants, uns 8.000 per sobre de l'any passat, i una facturació que frega el milió d'euros, un 12% més que fa un any. Són dades que ha facilitat l'organització a l'espera de tancar les xifres definitives d'enguany. L'esdeveniment arriba al seu final després de 10 dies dedicats a la literatura, l'edició i la cultura en català, i els organitzadors afirmen que aquest és el tercer moment de l'any de més venda de llibres a Catalunya. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, diu que el lloc on es fa ara la fira i el moment són idonis.
20: La fira està ja consolidada aquí, Lluís Companys, és el tercer any, que a més coincideix amb la Mercè. L'espai creiem que és immillorable, és un èxit absolut. És de fàcil accés, permet no només venir-hi, sinó tornar-hi, que això és molt important, i permet també arribar a molts passavolants. Gent que se la troba, la descobreix i converteix el que era un acte de sector, un acte del sector del llibre, en un acte de ciutat.
17: Doncs no deixem la capital catalana perquè el Piro Musical de la Mercè, que per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona, per les obres a Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes 200.000 persones per posar punt final a les festes de la patrona de la capital catalana. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha estat l'encarregat de posar la banda sonora amb una presència destacada de música en català que s'ha coordinat a la perfecció amb els focs artificials llançats des de l'espigó de la platja del Bogatell. La participació d'Oques Grasses, el Piro Musical, arriba en un moment especialment significatiu per a la trajectòria del grup, pocs dies abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Amb el seu tema, La gent que estimo, ens acomiadem. Bon dilluns, fins demà.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. Avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea. Què és el que farem en el dia d'avui? Doncs avui volem fer-nos ressò del Festival Internacional Sona Mollet en Villaescusa, que doncs arriba a la 11a edició, se'l Sona Mollet, i just aquest dimecres, dia 30, arrenca amb activitats ja a Plaça Catalunya i després doncs, cada dia trobarem una activitat. Hem convidat el Mariano Villaescusa i també a la regidora de Cultura, la Mercè Pérez, per parlar-ne d'aquesta 11a edició, que com sempre doncs, ve carregada de, sobretot de molt bones intencions i de molta il·lusió i de molt d'amor en aquest Festival Internacional Sona Mollet. En parlarem. Després tindrem les propostes de la petita i la gran pantalla. Avui crec que toca petita pantalla. Deu tocar una sèrie que ens farà arribar el nostre company, en Josep Casasnovas. També tenim l'actualitat esportiva de la mà d'en Joel Gascon, i a la recta final del programa tindrem a l'Enfoca't, aquest espai que fem amb la participació de l'empresa municipal Enfo i que ens venen a parlar del suport que ofereixen als emprenedors, sobretot en el que es refereix a la digitalització. Tot això en el dia d'avui. Per començar, com sempre, tastet informatiu. Aquest tastet ens l'apropa també al Joel, així que li donem la benvinguda.

0: Bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Comencem setmana i què destaquem per començar?
1: Doncs parlem de política i és que Esquerra Unida i Alternativa de Mollet fa una valoració positiva de la coalició amb Esquerra que va formar de cara a les eleccions municipals del 2023 i des de la formació asseguren que l'experiència ha funcionat bé i que estan disposats a repetir-la. Ho explica el regidor, que en aquest cas d'Ara Mollet Esquerra, EUiA i membre d'EUiA, Antonio López.
2: I nosaltres, com tenim una coalició, pues estem parlant amb Esquerra Republicana per a fer aquesta reedició, no? d'aquesta coalició, que sembla que ha anat molt bé, i tenint un sol alternativa i, per tant, tenim un candidat molt jove, molt implicat en la ciutat.
1: En aquest cas, López també apunta que la intenció, doncs, de cara als propers comicis és repetir aquesta coalició amb l'objectiu de forçar un canvi en el govern de la ciutat i, amb tot, properament es reuniran els dos partits per tractar la futura reedició de la coalició. Si més no, veiem que la predisposició d'Esquerra Unida i Alternativa, doncs, és repetir-ho. De fet, això, doncs, en les anteriors eleccions no va passar només a Mollet, sinó, doncs, que va haver-hi aquest pacte de presentar-se en 8 municipis de l'àrea metropolitana i comarques properes, excepte de Barcelona. També s'havia parlat ara, doncs, el tema de la CUP, si s'hi podrien afegir, per molt que al final cada poble, doncs, té una sintonia i potser, doncs, en aquest cas sí que hi ha llocs on la CUP pot tenir més força i llavors no volen fer aquestes coalicions. Per tant, tot s'ha de parlar i com deia, cada ciutat passa alguna cosa, si més no aquí, tot apunta, doncs, a que pot continuar havent-hi aquest pacte.
0: Veurem què és el que passa, perquè, doncs, evidentment hi ha maquinàries que ja estan en marxa, algunes més visibles que altres, però de ben segur que a partir de principis d'any això, doncs, ja començarà a cremar.
1: Sí, de fet també hi ha ara una assemblea dels comuns aquest proper dissabte, si no merro, crec que és aquest dissabte, ara ho acabem de confirmar, si no serà el següent, però vam veure també, doncs, en el seu local aquesta publicació i, per tant, això també començaran aquí, doncs, a parlar, no sé si sabem si a triar ja candidats, a començar a parlar, doncs, d'aquest rumb que n'anirem.

0: missatges relacionats amb la bondat i amb la necessitat de tenir en compte totes les persones.
1: Bueno, pues més aviat és com, doncs, una mica, entre cometes, així, o la bondat, o el arribar a tothom, o el comunicar-se d'una manera diferent. Per exemple, hi ha un que és el llapis màgic de la Malala, no?, que parla de la Malala Yousaf, i bueno, és una mica aquest tema així.
0: I durant l'activitat, Eva Font també doncs, posava èmfasi en la importància de començar a transmetre el missatge de la pau des de la infància.
1: Doncs jo crec que a totes les edats és, però des de petits, molt millor, perquè així doncs, ja és una cosa que va naixent a dins i a poquet doncs, ho van trobar.
0: Doncs, si més no, doncs, aquest és un dels actes i crec que tot just demà doncs, es fa com la inauguració oficial, que sí, en aquest cas vindrà un membre de la flotilla i, per tant, doncs, es parlarà molt en primera persona doncs, de com van fer aquest viatge, què és el que intentaven fer, i en aquest cas doncs, sempre doncs, està bé que es portin doncs, aquestes experiències en primera persona aquí a Mollet.
2: A més, servirà també per presentar la Marxa Mundial per la Pau, que de fet és la quarta, ens ho explicava l'Enric Collado, que és el veí de Mollet promotor d'aquesta iniciativa i que l'Ajuntament ja ha avançat que s'adherirà al manifest d'aquesta marxa per la pau. Mm-hmm. Això serà demà, a la Marineta també. Molt bé, Joel, hi haurà més notícies, però evidentment això serà a la una. Gràcies.
0: I ens retrobem també els esports.
2: Ah, és veritat, que a més m'has avançat que parlarem de tenis taula.
0: De tenis taula, que va començar el seu primer partit de Lliga aquest cap de setmana, que han baixat dues divisions, en van baixar només una, però per motius econòmics, tècnics i de grup han decidit també fer el pas i deixar encara una categoria més, i per tant de tot això ja no us avanço res més, ho escoltarem d'aquí una estona.
2: Molt bé, doncs esperarem allò que passi això, uns 30 minutets, una mica menys, i tindrem actualitat esportiva. Ens retrobem d'aquí no res, Joel.
0: Que vagi bé.
2: Fins ara. I ara anem a saber de la previsió meteorològica per aquesta jornada. Ens l'avança en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
3: Bon dia, una jornada variable, cada vegada amb més núvols, sobretot arran de mar. I, de fet, acabarà plovent, però d'una forma local, dispersa. En qualsevol cas, alguns dels patacs d'aigua que aniran caient seran bastant intensos, però ja diem, molt puntuals. La màxima possibilitat d'aquests xàfecs més destacables els tindrem entre el Delta de l'Ebre i el Baix Camp, i entre el Baix Llobregat i la costa del Maresme. També, en alguns moments, arriben al Penedès, a l'Alt Camp, també al Priorat, o a les comarques del Vallès i de la Selva. Quan més cap al nord, més clar hi ha, tot i que aquesta tarda també s'acabarà carregant una mica el panorama. Temperatura que comença a baixar, però sobretot sentirem xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Jo he presentat que avui els nostres convidats que anàvem a parlar d'un festival que és més que un festival de música, un festival internacional de música, el Sona Mollet, però jo dic que és el festival de l'amor i de la il·lusió. No sé si els convidats deuen compartir aquests dos adjectius, no? Aquests que posem, no? I tenim el Mariano Villascusa. Benvingut, Mariano, com estem?
1: Molt bon dia.
0: Pare de l'Anna, que jo crec que no sé si amb aquest festival això ajuda.
1: Bé, és una dualitat, sempre ho dic, no? Per una banda, molt content de recordar l'Anna, any darrere any, però per l'altra banda estem recordant, doncs, la seva mort. No? Bueno. Però és una dualitat acceptada, que forma part de la nostra vida, i tirem endavant, amb molt d'il·lusió cada any, sí.
0: Amb molta il·lusió i amb molt d'amor, sí. Perquè doncs, tot l'amor que també rebeu, no? Sí, dels integrants que participen d'aquestes formacions que... Sí. Una bona part, doncs, havien tingut un lligam amb l'Anna i que no es trenca, sinó al contrari, no?
1: Durant aquests dies estava rumiant, no? Vam començar ara tenim la 11a edició, i clar, recordo la primera edició, vam moure com 30, 40 músics, tots il·lusionats per poder participar. El Departament de Cultura de l'Ajuntament coordinar tot aquest moviment de gent era impressionant, tots amb molta il·lusió, i després d'11 anys continua aquesta il·lusió, però aquests joves músics ja se fan grans professionalment, també familiarment, ja tenen fills, ja estan casats, ja no... I, bueno, és són dates que aprofites també per seguir també personalment a tots aquests músics, no? I un punt de trobada, Mollet, com sempre.
2: Sempre que se'ls crida venen.
1: Ah, sí, no.
0: Tenim a la Mercè Pérez, que és la regidora de Cultura, i que deia, doncs, el Mariano, no? El Departament de Cultura, jo, els principis col·lapsats, jo m'imagino molt tanta gent. En aquesta ocasió hi ha una de les trobades que mobilitza 60 músics, crec.
2: Sí.
0: No?
2: Sí, de tota manera, és molt més fàcil ara que va ser en aquell moment, perquè era un festival que començava i en aquell moment sí que movien les emocions al festival. Ara també les emocions mouen el festival, però ja en menor mesura. En aquell moment era el primer any, celebràvem el primer aniversari de la mort de l'Anna, i tots els seus amics volien venir, amb la qual es van juntar com 30 o 40 nanos joves. O sigui, jo recordo van tocar com 7 o 8 pianistes, però és que el diumenge, que era tema de cambra,
1: Sí, moltíssims.
2: O sigui, eren un amic i un amic i un amic i un amic, un tocava la flauta travessera, l'altre tocava la clarineta, l'altre tocava... I clar, cadascú venia d'un país, va ser complicat. I els primers 3 anys va ser una mica en aquesta línia, però després ja, o sigui, s'havia de professionalitzar d'alguna manera i havíem d'ordenar-lo, no? I per tant ja vam començar a dir, anem a fer-ho
0: amb una miqueta d'ordre.
2: Exacte. Sí. Però, amb tot i amb això, tots aquells nois que aquella vegada van venir, sabem que si els truquem, venen. S'ha de dir, aquest festival, o sigui, no seria possible sense els amics de l'Anna, jo sempre dic sense la família de l'Anna, perquè ens ho fan fàcil, però, a més, algunes d'aquestes figures, o sigui, no vindrien pel preu que podem pagar nosaltres.
0: Clar, perquè per la projecció internacional...
2: Són concertistes internacionals, alguns. Per tant, venen ben bé... Els paguem perquè hem de dignificar la seva professió i perquè, el festival es vol professionalitzar, però no tindríem les figures de primer nivell si no fos per l'Anna Villascusa-Ribull. Per tant, agraïts a l'Anna Villascusa-Ribull sempre, al Mariano de la Nori, tots els seus amics que l'estimen molt. I també destacar, com devia ser l'Anna, jo sempre ho dic, que tothom l'estimava.
0: Clar,
2: i que uns anys després estimar.
0: Exacte, sí, realment és allò de dir...
2: Una persona que va
0: força,
2: deixar molta petjada. Sí,
0: sí. Sí. Digues, Mariano.
1: No, comentaves que hi ha 60 músics, és una orquestra. Aquesta edició, la 11a, per fi tenim un concert de piano amb orquestra sinfònica, que això vull agrair molt a l'Ajuntament, aquest pas que hem donat. Considero que a nivell de pianístic, doncs és el màxim que podem aspirar, i això serà el dissabte amb un concert de Grieg, especialment, que és una delícia, és una peça romàntica increïble, d'un compositor noruec. La peça va descriure paisatges i també música folklòrica de Noruega, i és una peça espectacular. Jo vaig estar amb aquesta orquestra, aquesta Granollers, una orquestra, per altra banda, que s'hi diu molt amb el tarannà del Sona. És una orquestra de joves músics, alguns estan estudiant, altres ja han acabat la seva carrera, però s'afegeixen i tenen la possibilitat d'expressar-se a sobre d'un escenari. No?
0: L'orquestra és Art Simfònica Jove, i a més tindrem a la Dària. La Dària és...
1: La Dària també és un altre buque...
0: Clar, hi ha dos noms, allò, que sempre que veig allò, el de Hud Salim i la Dària Piltai, dic...
1: Vaja. Dària, tenim l'avantatge que la tenim aquí i no hem de moure gent de diferents llocs i de més, però... properes edicions vindrà gent d'altres llocs, segur.
2: La Dària és que si no s'enfada... O sigui, la Dària i el Daud els hem de col·locar perquè si no s'enfaden. Per tant, és allò que diem, d'onde, no?
1: Sí.
2: Quan... Jo volia dir de l'orquestra aquesta de gent jove, que la dirigeix el Josep Maria Sauret, que és un director de Granollers i que ha tingut aquesta fantàstica idea de plegar 60, músics joves, també té una base de gent més professional, però sobretot és gent jove, que se diu molt amb el trenar del festival i que ens va semblar estupendo, i per això el vam convidar i ells estan encantats de participar.
0: Tot i això, d'unidó, perquè el concert de diumenge, aquest Bon Voyage, també són 10
2: músics, d'acord?
1: Sí. No? Aquí de nou tenim un enllaç. Un dels components de l'orquestra és la Violeta. Violeta també va ser una amiga de l'Anna, que va estar a
2: Amsterdam. Va venir al primer festival.
1: Sí. Tenia un trio i per 2 o 3 anys van estar aquí. I vam pensar també en aquest caràcter pedagògic que volem de promoció de la música clàssica a la ciutat, intentar apropar la música clàssica, en aquest cas, amb una obra de teatre, que és música, són músics, però interpreten una història. Recomano també perquè és un espectacle de música clàssica, però assequible per totes les famílies, fins i tot...
0: És a dir, pels més menuts també.
1: També, segur, perquè és una interacció, passen una història... En fi, és sorprenent. La veritat és un gran espectacle.
2: 10 músics a sobre l'escena.
0: Clar, sí, que pensava, 60, 10, després tenim el quintet,
1: de la Paula.
0: Sí.
1: També la Paula té també la seva història. Dins del quintet.
0: És gaditana, no, la Paula?
1: És gaditana. És la companya del Bruno Calvo, que és trompetista del quintet del Daud. I una de les edicions, la Paula va venir a escoltar el quintet, i sempre els dissabtes anem a sopar. Fem un sopar, família, autoritats, a més. I venia la Paula. I Bruno me la va presentar. Diu, mira, esta és Paula Vilà, ella és cantante. Diu, hombre... cantaries. Sopar. Li vam buscar una guitarra i va començar a tocar. La meitat del menjador va quedar plorant, perquè té una veu molt càlida. Ella és una cantautora. La seva primera etapa la va passar a Irlanda i sempre cantava en anglès. Ara té una etapa que està cantant en castellà, en espanyol, i té una veu molt especial. És camaleònica, pot cantar jazz, pot cantar blues, pot cantar boleros, en fi.
0: És a dir, que en aquesta 11a edició tenim com a moltes novetats,
1: correcte,
0: no? Perquè, clar, tenim allò, aquest concert teatralitzat, exacte, tenim aquest altre concert amb 60 músics, tenim aquesta...
2: L'11a edició, havíem de fer canvis.
0: El concert de jazz, però amb veu, no?
1: Exacte. És que aquesta és la idea, innovar. Sí. Cada vegada se'ns fa més difícil intentar innovar perquè, vas agafant cada vegada més espais, no?, musicals. Però sí, aquesta també és la idea. Voldria parlar també del Maria Canals, de la participació d'aquest aspecte pedagògic.
0: Sí, perquè comentaves això, no? Sí. Que també l'aspecte pedagògic del festival, ja fa uns anys que
1: està
0: vau incorporar, no?,
1: sí,
0: amb la Fundació Maria Canals.
1: Exacte. Nens d'escoles de Mollet van... els hi ensenyem morfològicament com és un piano, com sonen les vibracions, els pedals, i a més tenen l'oportunitat de tocar. Venen pianistes també de l'escola de Mollet a tocar, o gent que passa pel carrer i vol tocar, pot tocar sense problemes. I després hi ha un concert d'un pianista professional per la tarda, i és això.
0: Això, quan han arribat els hi he dit, escolteu una cosa, perquè això serà aquest dimecres, és a dir, el festival arrenca aquest dimecres amb aquesta proposta pedagògica a la plaça Catalunya de 9 del matí a 8 del vespre. Durant tota la jornada hi haurà aquelles persones que vulguin, també suposo que hi ha persones que s'han adreçat al Departament de Cultura per dir, escolta'm, jo participaré, acabarà amb un concert. Això és a la plaça Catalunya, però clar, el temps han anunciat pluges per aquesta setmana. I clar, ens adrecem a la Txetxe perquè, clar, m'imagino allò que sempre hi ha un pla B, no? S'ha de buscar pla B.
2: Pla B és el mercat vell, vull dir que és el que tenim allà, que està més cèntric i més a prop, i per tant, en cas de pluja, si ens hi caben, perquè la jasmana és gran i estem intentant aviam si... La previsió és això, que en cas de pluja vagin al mercat vell.
0: És a dir,
2: no plourà, per això.
0: El dimecres, amb el piano de Maria Canals i amb la Mollet Jasband, que també són allò una bona quantitat de persones, en cas de pluja es traslladaria fins al mercat vell.
2: Sí, que passa
0: però
2: que
0: no s'anul·larà.
2: No s'anul·larà i no plourà, perquè el que volem és que hi hagi música al carrer també, i per tant... No plourà.
0: No plourà.
2: Hi haurà música al carrer.
0: Escolteu una cosa, continua. Jo a Maria Canals parlàvem al Conservatori d'Amsterdam, al Conservatori del Liceu, també la Fundació Carreras.
2: Sí.
0: La Fundació Carreras, que en aquests 11 anys, no sé si heu fet allò el compte de les aportacions que n'heu fet.
1: Sí,
0: allò.
1: Sí. Bueno,
2: la
1: participació de la gent que ve al Sona Mollet... Literalment, va per salvar vides. Això és un lema que hem fet des de la primera edició i continuem. Tenim relació amb la Fundació Carreras. Nosaltres, ara fa uns mesos, també vam estar amb la Núria i jo al centre d'investigació que tenen al costat de Can Ruti. Ens vam explicar doncs, el nostre projecte dins de banda investigadors que bueno, els investigadors són investigadors i potser no tenen contactes amb pacients o amb pares o amb familiars i van voler doncs, això, que coneguessin una mica que la seva feina tenia una transcendència, no només científica, sinó també humana. No?
0: Perquè m'imagino, Mariano, que tu i la Núria també seguiu allò moltíssim les notícies d'aquests avenços, no?
1: Sí, sí.
0: Perquè, doncs...
1: Forma part de la nostra vida.
0: Sí, no, sí, sí. No, i malauradament tot el que té a veure amb el càncer ja s'ha convertit allò en un fet...
1: Sí,
0: allò,
1: ja no és tan tabú.
0: Ja és malaltia, quan sí. Vas allò al metge et posa, té vostè una malaltia comuna?
1: Sí, sí.
0: I és veritat que en els darrers anys s'estan havent-hi allò molts avenços, no? Així que són d'esperança.
1: Sí, sí, sí. Bueno, no? Aquesta és la idea. Ja. I amb la Sona Mollet ajudem amb la nostra granet de sorra doncs, a que això sigui possible, perquè bueno, són recursos per a la investigació.
2: La Fundació valora molt positivament, vull dir, cada vegada, o sigui, aquest dissabte vindran i fan la seva intervenció i sempre diuen que per ells és un projecte emblemàtic perquè fusiona la investigació i la música, que al final no, és una fundació que també aquests dos eixos són la seva de tant...
0: De fet, estava pensant que a l'Hospital de Mollet, que està commemorant el 30 aniversari i que ha fet aquesta commemoració ajuntant art i salut i evidentment doncs vosaltres ho vau avançar, no? Perquè doncs exacte, fa 11 anys ja vau ajuntar una vessant artística com és la música amb el tema de la salut.
2: La salut, sí.
1: La feina de la Fundació Carreras dins del món de les enfermedades de la sang és increïble. No només a nivell d'investigació, sinó d'assistència als pacients, als familiars i demés. És increïble. No sé com ho poden fer, però és una tasca impressionant. Ajudem. Ajudem.
0: Com estan anant, tia, allò, la venda d'entrades? Jo he anat mirant i sembla que està prou allò...
2: Ja has esgotat, com sempre. El diumenge hi ha molta venda d'entrades, el diumenge molt bé, i dissabte també preveiem. De fet, jo crec que la platea ja està venuda pràcticament. Sí. Falta omplir les grades, però bueno, ja sabem que el dia del piano és com més costós, vull dir, és més costós, no? Perquè la música clàssica i s'ha d'anar escoltant, mica en mica, mica. Cada vegada t'agrada més. Contra més escoltes, més agrada,
1: sí,
2: no?
1: Sí, jo crec que el preu... A veure, no és un tema determinant, no? Sinó que és això, és... com diu la Txetxe, escoltar i ser capaç de posar una música de peça clàssica i educar la teva ment.
0: De vegades és que algú t'acompanyi, que algú t'arrossegui,
2: Per exemple, mira, aquest any que hem dit que diumenge era teatralitzat, ja ho hem explicat, curiosament hi ha més venda d'entrades, no? És allò, quan tu vas a veure un concert de piano, ja saps, has d'anar, seure, relaxar-te tranquil·lament, no? I...
0: Sí, deixar-te allò en tu pel que estàs escoltant, fins i tot pots tancar els ulls. No?
2: Exacte, no? I emocionar-te i plorar, vull dir que passen moltes coses en un concert de piano, però s'ha d'anar, no estem acostumats i s'ha d'anar educant amb això.
1: Sí, per això crec que el fet d'introduir una orquestra sinfònica en piano és molt més ric a nivell de sons, i això fa que sigui més digerible per la ment, no? A vegades, quan escoltes peces d'un piano, d'un piano solista, doncs es fa, diguem-ne, més complicat si no estàs doncs, preparat o no has exercitat la teva ment, no?
0: Escolteu, una cosa que parlàvem de la vessant pedagògica i aquesta xerrada que també hi haurà el divendres.
2: Ah, Alfons Clausell, venen del Palau de la Música, no?
0: Sí.
2: I ens, bueno, que són els que estan treballant al Fons Clausell i ens faran una explicació d'aquest tema. Ens ha semblat bé o interessant incloure'l en aquest programa perquè la gent que li agrada la música i que està interessada, pues, per tant, el Palau de la Música aquest any també col·labora amb el nostre festival.
0: Uh-huh. Tant, això serà el divendres a la Marineta, a les 7 de la tarda, aquelles persones allò que...
2: Que totes les institucions del món de la música del país i també d'Holanda, no? Participen en aquest festival, amb el qual estem molt honrats i molt contents.
0: A més, que aquesta és una iniciativa, de vegades allò, les coses menudes es van fent grans, no? I això jo crec que és un exemple, aquest festival. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. M'imagino que teniu molta feina, no sé, a casa del Mariano i la Núria, aquesta vegada.
1: La família una mica més tranquils, però sí, sempre és feina. Però bueno, benvinguda sigui.
0: Benvinguda sigui, tant que sí. Gràcies també a la regidora per haver-nos acompanyat. I això, doncs, deia, no plourà, doncs nosaltres també confiem que no plogui. I si no, sempre hi ha alternatives, però gaudiu sobretot del festival i participeu. Les entrades a través de la pàgina web de l'Ajuntament, podeu entrar a aquesta plataforma de Mollet Vallès .covin.com i si no, doncs us adreçarà a la Marineta, no? Que també es poden de forma presencial.
2: I segurament a taquilla també quedaran, eh?
0: Vull dir, menys
2: el jazz, que està esgotat. El jazz està esgotat.
1: Fenomenal.
2: Però la resta, encara hi ha entrades i segurament que a taquilla es podrà comprar.
0: Molt bé. Doncs queda dit.
1: Adéu-siau,
0: que vagi bé. Adéu.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: I tot seguit donem pas a la secció de la petita i la gran pantalla. Vam estrenar la temporada parlant de la gran pantalla. Avui toca petita i això vol dir que el nostre company en Josep Casasnovas ens apropa, ens recomana una sèrie. Endavant, molt bon dia.
1: Bon dia, comencem una nova temporada i com fem cada 15 dies us portaré una sèrie o minissèrie i us faré aquesta proposta a veure què us sembla. Comencem, i avui el que us porto és una minissèrie, The Staircase. És un thriller judicial i psicològic basat en el cas real que va commocionar els Estats Units a principi dels anys 2000. La història gira al voltant de Michael Patterson, un escriptor nord-americà que veu com la seva vida es desfà quan la seva esposa, Karen Patterson, apareix morta al peu de l'escala de casa seva. El que inicialment sembla un accident domèstic es converteix ràpidament en una investigació criminal plena de contradiccions, secrets familiars i dubtes constants sobre què va passar realment aquella nit. La sèrie, protagonitzada per Colin Firth i Toni Collette, no només explica el cas judicial, sinó que també mostra l'impacte emocional que té sobre tota la família Patterson. Michael assegura des del primer moment que Karen va caure accidentalment per les escales després d'haver begut alcohol, però la policia descobreix elements estranys a l'escena del crim. Grans quantitats de sang, ferides sospitoses al cap i incoherències en el relat del marit. Això provoca que Michael sigui acusat d'assassinat. A mesura que avancen els episodis, la sèrie mostra el judici mediàtic i judicial que converteix Michael Patterson en una figura pública molt controvertida. La fiscalia intenta demostrar que va matar la seva dona després d'una discussió relacionada amb la seva bisexualitat amagada i amb problemes econòmics. La defensa, en canvi, insisteix que no existeixen proves definitives i que la policia va construir una teoria basada en especulacions més que en evidències sòlides. Aquesta tensió entre veritat i interpretació és un dels temes principals de la sèrie. Un dels aspectes més interessants de la producció és que no presenta una única versió dels fets. Als diversos moments recrea diferents possibilitats sobre la mort de Karen, que fos assassinada per Michael, que realment caigués accidentalment, o fins i tot la famosa teoria del mussol, segons la qual un atac d'aquest animal podria haver provocat les ferides que va patir abans de caure. La sèrie juga constantment amb ambigüitat i obliga l'espectador a qüestionar-se què creu realment. A banda del cas criminal, la sèrie també reflexiona sobre el fenomen del true crime i sobre com els documentals i els mitjans poden influir en la percepció pública d'un judici. De fet, la història inclou els creadors del documental original francès sobre el cas, mostrant com les càmeres transformen la vida dels implicats i com la frontera entre realitat i espectacle es fa cada vegada més difusa. Visualment, la sèrie manté un to fred, tens i molt íntim. Les interpretacions són un dels seus punts més forts, especialment la de Colin Firth, que aconsegueix crear un personatge tan carismàtic com inquietant. L'espectador mai acaba de saber si Michael Patterson és una víctima d'un sistema judicial defectuós o un home manipulador capaç d'amagar la veritat fins i tot davant de la seva família. Aquesta ambigüitat és precisament el que converteix The Staircase en una sèrie tan absorbent. La sèrie deixa clar que, en alguns casos, la veritat absoluta és impossible de demostrar. I és precisament aquesta sensació d'incertesa la que fa que la història continuï fascinant avui dia. La banda sonora de la sèrie, The Staircase, és obra del compositor Danny Benzie i Souther Jurians. Tots dos són molt coneguts per crear músiques inquietants i atmosfèriques per a thrillers i drames psicològics, com ara Ozark. La música de Staircase té un estil molt minimalista i tens, amb melodies lentes i fosques que representen la sensació d'ambigüitat i misteri del cas. Esperem que us agradi la proposta que us hem portat avui. Serà fins la propera.

Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: I tot seguit avanço, comentàvem amb en Joel que el tornaríem a donar la benvinguda en el Posat les Piles perquè arriba l'actualitat esportiva. Com ha anat, Joel? Bon dia, de nou.
1: Bon dia, Emma. Avui ens retrobem un dilluns més amb tots els resultats que hi ha hagut aquest cap de setmana i en aquest cas, com sempre, posant el focus en els equips molletans que juguen la seva competició. Ho fem començant amb futbol, la primera catalana, on la Molletense ha caigut per la mínima 1-0 al camp del Club Natació Terrassa. Els molletans van veure com el rival se'ls avançava al marcador en el minut 7 i, malgrat les infinites opcions de poder empatar el partit, no van poder fer cap gol. El partit no es va acabar i és que en els darrers minuts de partit el jugador de la Molletense, Víctor Gagó, rebia un fort cop que el deixava inconscient a la gespa, que, a més d'haver de parar el partit per atendre'l, va generar una baralla entre jugadors dels dos equips i l'afició del Club Natació Terrassa. De fet, si anem a la fitxa tècnica d'aquest partit, de la Federació Catalana posa partit suspès, però es veuen també els minuts dels gols, les targetes fins i tot en el minut 89, i per tant no sabem si l'àrbitre ja donarà el partit finalitzat, això s'haurà d'estudiar després des del comitè d'àrbitres, o faran jugar els minuts que restàvem, si eren molts o pocs. Si més no, de moment fica partit suspès, però amb declaracions també de l'entrenador del Terrassa veiem com, en teoria, el partit s'havia havia finalitzat i per això estarem pendents i preguntarem també a la Molletense aquesta setmana. Després, la segona catalana, victòria del Club de Futbol Mollet Unió Esportiva per 1-2 al camp de l'Olímpic La Garriga. Els blanquivermells van saber remuntar un gol en contra per emportar-se els 3 punts i sumar 2 victòries en 2 partits que els situa tercers classificats amb els mateixos punts, 6, que el primer i el segon. Com sabeu, l'objectiu és clar del Club de Futbol Mollet Unió Esportiva, que és pujar directe a aquesta temporada i recuperar la plaça perduda de primera catalana. I a quarta, primer partit de la Lourdes en Lliga, i va perdre per 2-0 el camp del Palau Tordera. I en bàsquet, victòria de l'equip femení del Sant Gervasi a Copa Catalunya per un contundent 73-42 davant el Tarragona Bàsquet en la seva estrena a Lliga. I de la seva banda, l'equip masculí, que també milita a Copa Catalunya, s'ha vist superat per l'Esparreguera per 75-55. I en hoquei, victòria del Mollet Hoquei Club femení de primera catalana per 1-3 contra el Club Hoquei Arenys de Mar. I el masculí a segona s'ha estrenat amb una victòria per 0-4 a la pista de l'Esfèric. Per tant, aquesta és la prèvia, els resultats, volíem dir, d'aquest cap de setmana. Pendents també, com dèiem, de la prèvia que farem el proper divendres, però si més no, doncs podem dir que hi ha hagut una miqueta de tot aquest cap de setmana, més derrotes, això sí, però si més no, tot això acaba de començar. I qui també han començat són el Club Tenis Taula Mollet 2002, i amb ells volem saber una miqueta com encaren aquesta temporada a la Lliga de Tercera, i ho fem amb el seu president, que el tenim en línia. Molt bon dia, Martí.
2: Hola, bon dia.
1: I amb tu volem parlar d'aquesta nova temporada que encareu des del Club Tenis Taula Mollet, on l'any passat veu estar a disputar la divisió nacional, es va perdre la categoria. Hem vist que hauríeu de jugar la segona, però passeu a jugar directament a la tercera. És una divisió menys, no?, que ens ho explicaves també quan ens ficaven en contacte amb tu per entrevistar-te. Explica'ns una miqueta el perquè de tot plegat.
2: Sí, bueno, pues nosaltres, bueno, anem a fer la temporada al gimnàs de l'escola del Bosc, i el tema és que, diguem que vam baixar a segona divisió nacional la temporada passada, i, bueno, van sospesar en la junta i els socis que per la nostra estructura del club i per les despeses que això comporta, desplaçaments i els recursos que disposem, i a més de la plantilla de jugadors que tenim a Mollet, van decidir que era més sostenible i més adient per nosaltres jugar a tercera que no pas a segona. Tot i així, bueno, tenim desplaçaments una mica complicadets perquè hem d'anar a Andorra, a diverses ciutats de Lleida, de Tarragona, de Girona, de Barcelona, però bueno, les despeses sempre són menors que l'abans, que havien d'anar a València, Castelló, Saragossa i tot això, no? Llavors, clar, normalment, com que són jugadors que encara que tinguin un nivell alt, però són persones que o estudien o treballen, pues clar, aquest desplaçament es complicava molt el tema, no? I també, bueno, el més important, que nosaltres aquest equip el vam posar per motivar més, més, o sigui, per, el motiu principal va ser motivar a los joves jugadors que estan a categories de les lligues catalanes o territorials de Barcelona perquè tinguin un al·licient d'entrenar i jugar en les perspectives d'arribar a la Lliga Nacional. Però, de fet, el club de Mollet està principal basat en una escola de nens i nenes i de gent jove que vulgui iniciar-se en la competició d'aquest esport. I a la vegada, bueno, també tenim un grup de dos equips de veterans que aquí ja entren totes les edats, des de 43 anys fins a 80 o 90, vull dir, no hi ha límit. I aquesta és la nostra tasca principal, per dir-ho d'alguna forma.
1: Perquè en aquest sentit, quina valoració en fas d'aquest any que heu estat jugant en aquesta primera divisió nacional? Si comentaves que a segona encara hauríeu de viatjar també bastant, imagino que a primera ha sigut,
2: sí,
1: ha sigut una bogeria.
2: Sí, sí. No, i a més, també passa que els equips de primera disposen d'uns mitjans d'entrenadors d'alt nivell, disposen d'un, bueno, d'una plantilla més àmplia, i a més tenien més experiència. Nosaltres amb això eren novells i nos, bueno, una mica, el que es diu vulgarment, hem pagat una mica la novetada. Però sí que, o sigui, es va desenvolupar d'una forma esportivament bastant bé, perquè, de fet, la majoria de partits se van perdre per petits detalls, per coses mínimes tècniques que, vull dir, però aquests nanos, pues, van agafar una experiència. També això va donar al nostre club de veure com juguen aquests nivells de la primera divisió, però clar, hem de ser realistes. Mantindre un equip a aquesta divisió a nosaltres es complicava molt. Aquest any estem en una fase de renovar materials, taules, valles, bueno, xarxes, moltes, i si tenim aquestes despeses de nacional, encara que tenim alguna ajuda de l'Ajuntament i alguna ajuda d'algun particular i tal, però hem de ser conscients que estem molt limitats. I, bueno, ara a veure... Penso que en tercera podem jugar i estar més tranquils. I, a més, pues, tindre un nivell bastant bo.
1: Mm-hmm. Perquè quin és l'objectiu aquest any en aquesta tercera divisió?
2: Bueno, jo, com diguem, de cara a les... com president del club, assignaria ara mateix perquè mantingui la categoria. Però la gent jove, pues, té aspiracions més altes i volen inclús lluitar al play-off de pujar. Bueno, jo aquesta il·lusió no la vull treure, però serà complicadet. Però bueno, perquè encara que sigui tercera, a Catalunya el nivell que hi ha d'aquests equips és molt alt. Vull dir, hi ha molta competència, molta rivalitat. I cada vegada que els joves estan més preparats. Vull dir que mantindre l'equip a tercera per aquest any ja serà un repte important.
1: I com aneu això d'equips de base? Quanta gent formeu al club aquesta temporada?
2: Bueno, doncs, llavors ara tenim també un a primera territorial catalana, un a segona també territorial catalana, dos equips de sèniors de tercera A i tercera B, i dos equips de veterans. Volem fer, vull dir, el nostre tema és que, bueno, i a part tenim la base, un equip de nens i nenes de promeses, que aquests, bueno, comencen a jugar des de los 10 anys, i el que volem fer és tindre unes categories escalonades, que poden ser de quarta, tercera, segona, primera, de forma que cada noi o noia que, a mesura que vagin millorant la seva tècnica o la seva forma de jugar, puguin escalar aquest tipus de categories. I més que res, ja dic, l'enfoque és més un tipus escola i promoció que no pas de lluitar per les categories altes, perquè, de fet, també és molt difícil que quan arribes a una categoria alta poder mantindre aquests jugadors al poble. És difícil, perquè hi ha equips potents que paguen diners i tal, i llavors, clar, nosaltres no podem mantenir una plantilla de jugadors professionals, que això és el que seguia dient per estar a primera, no? I, bueno, d'una forma amateur, arribem a tercera i per mi ja és un logro important.
1: Si més no, com comentaves, no? El fet de mantenir aquesta base, que després potser veieu com se us acaba anant, com deies, a d'altres equips, perquè al final teniu comptabilitzat el nombre de persones que formareu part aquest any de jugadors i jugadores?
2: Pues en aquest moment seran uns 58, però sí que és veritat que com que els col·legis i tal han començat a mitjans de mes, quan veritablement veurem la xifra total serà la primera setmana d'octubre, perquè hi ha nens ara que han vingut a provar, però encara no s'han apuntat, estan pensant, perquè bueno, a aquestes edats és important que provin pues, una mica de tot, no? De bàsquet, de futbol, de tal. I d'aquests que han vingut a provar, realment, no sé, l'1 d'octubre, quan s'apuntaran. Però de moment 58 ja el tenim.
1: Doncs queda dit, i després que ha de fer una persona, no?, que es vulgui apuntar doncs, al club. No sé si està oberta també això a totes les edats, que pot venir des d'un nen d'amb 12 anys i algú amb 30 fins i tot.
2: Sí. Bueno, de fet, nosaltres ara tenim equips bastant bons en veterans, i que és l'agafen com un hobby a la vegada que fan esport, i bueno, també és una mica social, no? Perquè bueno, a partir d'unes edats pues, venen, si es cansen s'asseuen, parlen, fan una mica de tertúlia. Vull dir, és una mica per com un club social per la gent més gran, no? Però bueno, nosaltres el tema que tenim limitat és l'horari, perquè al estar al gimnàs de l'Escola del Bosc només disposem d'aquesta pista a partir de les 18 hores. Llavors fent un torn, per dir d'una forma, fent 3 dies a la setmana amb entrenador, que acostumen a fer el dilluns i divendres, dedicat principalment per nens i nenes, el dijous per adults, i a sota la primera hora de 6 de la tarda fins a les 7:30. I després, bueno, tots els adults que vinguin a fer partides o compartir una estona amb nosaltres, pues, seran benvinguts, no hi ha problema.
1: Doncs molt bé, Martí, només volíem això, conèixer una miqueta com inicieu el curs, i també això, estarem en contacte veient com aneu evolucionant partit rere partit, sobretot en aquest equip més alt, sí. O fins i tot també doncs, amb altres iniciatives que feu, sí, per aquí, per la ciutat.
2: Sí, bueno, nosaltres, exacte, penso que abans de Nadal volem fer un Open per tota la gent de Mollet que vulgui, que lo publicarem a les escoles, perquè si hi ha nanos que volen provar o iniciar-se, pues que coneguin una mica més com va el tema de la competició, amb un àrbitre, amb unes taules ja de categoria, amb uns comptadors i tal. I bueno, això pues, per promocionar l'esport. I sí, de vegades fent activitats amb l'Ajuntament, com és el carrer de l'esport, o si de vegades la mateixa Escola del Bosc es demana fer un dia de portes obertes, li dediquem per les diferents classes amb jugadors nostres per jugar amb els nanos i nanes. En fi, és un tema més social que no pas per fer categories molt altes. És de base, és un esport de base i per al poble, diguem.
1: Doncs queda dit. Gràcies a Martí i estem en contacte. Que vagi molt bé.
2: Gràcies. Adéu.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C-58 a Montcada i Reixac, direcció Barcelona, deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, l'R8 es troba interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i també l'R2 Nord va amb retards per una incidència provocada per un robatori de cable. A conseqüència d'ambdues incidències, s'ha habilitat ja servei alternatiu per carretera. I crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona, coincidint també amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí han tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que ja s'han desfet. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i encongeli els preus. Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres, n'ha parlat avui a la xarxa.
2: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: Mentrestant, centenars de persones mantenen encara una acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que ha crescut, de fet, en les darreres hores. En aquest sentit, el govern espanyol negocia amb els grups parlamentaris un decret d'habitatge que preveu prohibir la compra especulativa per part del fons voltor, estabilitzar també els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària a la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel proper 14 d'octubre a Barcelona. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan quatre persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer, obert i amb diners a l'interior. La investigació l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que ja ha analitzat el vehicle abandonat pels autors. I pel que fa al temps, avui augmentarà la inestabilitat i arribarà la primera tongada de precipitació. Es preveuen xàfecs localment intensos i alguna tempesta entre el Delta de l'Ebre, el Maresme i la Selva, que a la tarda s'endinsaran també cap a l'interior. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Fil directe amb l'alcaldessa. Aprofita l'oportunitat i parla amb l'alcaldessa de Mollet, a Fil directe amb l'alcaldessa, un espai on la ciutadania és la protagonista. Truca en el decurs del programa al 93 570 68 66 i fes la teva consulta en directe a l'alcaldessa de Mollet.
5: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor.
6: Dilluns a les 11 de la nit i reemissió diumenge a les 8 del matí.
7: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.

0: La setmana passada, en aquest espai de l'Enfoca't, us parlaven del programa Orienta, que doncs, promou l'empresa municipal Enfo. Ja sabeu que els dilluns tenim aquí, a l'Enfoca't, i des de l'empresa municipal sempre ens comenten doncs, això, aquells programes, serveis que ofereixen a la ciutadania, sobretot aquelles que estan en el procés de recerca de feina i també aquelles persones que doncs, fan la passa d'emprendre. Avui parlarem d'emprenedoria. Concretament ho farem amb l'Eva Mendoza, que és de l'equip d'Enfo. Benvinguda, Eva.
1: Bon dia, gràcies.
0: Molt bon dia. I també amb la Elia Gosin. Molt bon dia, Elia.
2: Bon dia.
0: Que és l'emprenedora. Anem a parlar primer amb l'Eva perquè ens faci 5 cèntims d'aquells serveis que des del Mollet Hub es posen a l'abast d'aquelles persones que vulguin emprendre o aquelles que ja han emprès, no?, i que continueu acompanyant.
1: Bueno, doncs el Mollet Hub és un espai dedicat a emprenedors i petites empreses, i nosaltres el que oferim és

0: a InfoMollet Hub sempre els diem que el primer de tot és donar-se d'alta a Info, i un cop fet això els convidem a que vinguin al Camí per Emprendre, que és una sessió que fem tots els divendres, i aquesta sessió està dedicada a explicar totes les passes que s'ha de seguir a l'hora d'emprendre i perquè ho puguin fer de forma una mica més segura i amb les idees més clares.
1: Quantes passes han de fer allò per emprendre? Allò en aquesta sessió dels divendres, que a quina hora és?
0: És de 10 a 12.
1: De 10 a 12, al Mollet Hub. Uh-huh. I llavors, aquestes passes que hauria de tenir clares un emprenedor, quines són?
0: Sí, bueno, no hi ha un número exacte de passes, però és cert que el primer que han de fer és aquesta sessió de Camí per Emprendre. Després, tots els dilluns fem una sessió de Canvas i d'AFO, que serveix per analitzar una mica la idea de negoci, veure si és viable i de més. I després ja comença una mica l'itinerari formatiu, on ells es van formant sobre temes de digitalització o temes de finançament, i en paral·lel també doncs, treballem els assessoraments individuals on bueno, es va informant de què han de fer per acabar de construir el pla d'empresa i totes aquestes...
1: És a dir, que més enllà de l'assessorament, no, i aquest acompanyament individualitzat, sí que hi ha unes formacions paral·leles que m'imagino són grupals, no?
0: Sí, són grupals i pot accedir tothom qui estigui donat d'alta Info, i bueno, sempre ens agrada recordar que són gratuïtes, llavors sempre convidem a qualsevol emprenedor o petita empresa que vulgui formar-se a que vingui.
1: Diu la Eva, ens agrada recordar, i sobretot perquè una de les coses que fa més respecte quan un emprèn és el tema de els diners que s'haurà de deixar en tot aquest procés, de manera que saber-ne que tota aquesta formació a la que poden accedir ho poden fer totalment de franc dona una tranquil·litat. M'imagino que és una de les qüestions que us agraeixen els emprenedors, no?
0: Sí, totalment. O sigui, al final, emprendre no és un camí fàcil, i fer-ho acompanyat i a sobre de forma gratuïta crec que és una gran oportunitat per donar el pas.
1: Després, a més, Eva, crec que feu també el que és la part més burocràtica, no? És a dir, una cosa és la inversió financera, el pla d'empresa, però després el donar-se, no?, la part d'allò de més feixuga, també, no?, de la tramitació de si hi ha subvencions, això també esteu amb els emprenedors, no?
0: Sí, tot això també els informem, els assessorem de si és millor doncs, ser autònom o ser una societat mercantil, tot això ho posem sobre la taula i es valora una mica. I també és gratuït.
1: La Elia, doncs, crec que fa 7 mesos, en sent? Sí?
2: 7 mesos, sí.
1: Amb la teva germana,
2: sí.
1: Que diu la Elia, són bessones, de manera que si ens estiguéssim totes dues, no sé si sabríeu diferenciar.
3: No, i menys per la veu, no.
1: Escolta'm una cosa, vosaltres fa 7 mesos vau decidir emprendre.
2: Sí, exactament.
1: Explica'ns una miqueta allò, el procés. És a dir, com és que decidiu emprendre? Vosaltres estàveu en el sector de la química, no?
2: Sí, exactament. Nosaltres portàvem anys treballant en el sector químic, però vam veure la necessitat d'ajudar altres persones. Ho vam fer més a petita escala, a amigues, perquè era una cosa que ens apassionava, i veient els resultats vam dir, ostres, podem arribar a molta més gent. I llavors vam anar a Info amb aquest projecte.
1: Però ajudar en quin sentit?
2: Ajudar a... Bueno, si tens un patró, si tens algun tipus de bloqueig en la teva vida que veus que no pots avançar. Llavors, nosaltres el que fem és mitjançant teràpies alternatives que hi hagi un petit moviment en la teva vida. Llavors, que estiguis més alineat amb tu. Més perquè podem portar càrregues socials, càrregues familiars, que potser no ens deixen tant avançar amb el que nosaltres, en essència, som. Realment.
1: I en aquestes teràpies alternatives us heu format prèviament,
2: sí, exactament.
1: No?
2: Sí. I llavors va ser en les pràctiques on ens vam adonar del poder que tenen. Nosaltres ja havíem fet moltes per nosaltres, personalment. Llavors ens vam dedicar a estudiar-ho. Tot això és treballant nosaltres en el sector químic, i quan vam veure que tenia aquest poder en les persones de moure's de lloc, canviar de feines, molts moviments, vam dir, ostres, podem arribar a més gent. Uh-huh. I llavors també ens vam dedicar a fer les espelmes artesanals, perquè és algo molt creatiu, a nosaltres ens encanta, és algo que també és molt emocional, perquè cada aroma té una emoció, i és com la part més química nostra, que també ens agrada.
1: Aquest és els inicis de Ritual Renacer.
2: Exacte.
1: No?
2: Exacte.
1: Vosaltres dieu, escolta'm, anem a llançar-nos a la piscina, no?
2: Sí.
1: tot i que jo li

0: preguntat a l'Èlia si és que hi havia alguna tradició a la família en l'àmbit d'emprendre i m'ha dit no, fins i tot ens havien dit no ho feu.
1: Exacte. Però crec que l'experiència és personal i al final has de fer la teva experiència. Sempre tenint les passes ben donades i no apressurant-te. És a dir, nosaltres des de que vam decidir emprendre fins que vam emprendre va passar 10 mesos. Mm-hmm. Van passar 10 mesos perquè és un període pues, llarg, anant a la info, posant-li moltes ganes. Són moltes coses que has de tenir en compte que tu no preveus.
0: I tu, Elia, tu i la teva germana havíeu sentit a parlar d'Enfo? És a dir, com és que feu, no? Dieu, anem a emprendre, i no sé si algú us va dir, doncs escolta'm, abans de fer-ho, no? Primer us van dir la família, no ho feu, però i no sé si després algú us va dir, abans de fer-ho, no, passeu per aquí.
1: La meva germana, la Lídia, ella és d'aquí, de Mollet. Uh-huh. I ella sí que tenia nocions, perquè nosaltres som molt de ment inquieta i sí que sabia de l'existència d'Enfo. I llavors va dir, escolta, anem aquí que ens assessorin. Uh-huh. I llavors ens vam, encara recordo el primer dia que vam entrar i vam dir, mira, volem fer això, i vam fer el que ha dit la Eva, no? El dia aquest dels divendres, de 10 a 12, que és grupal, i llavors després ja vam començar pues, més en assessoraments personals.
0: I llavors quan us van començar a guiar, ho anàveu veient més clar o va haver-hi en algun moment que vau dir escolta'm, potser que sí que ho deixem córrer?
1: Home, vam pensar, ostres, això és més gran del que penses en el teu cap, però li poses forma. Tu tens idees, moltes idees en el cap, i tu arribes allà i exposes les idees que ells ho veuen, entenen del que estàs parlant tu, i ells t'ho estructuren. Estructuren tot el que tu tens en el cap.
0: Abans li va dir, clar, s'ha de fer un pla d'empresa, m'imagino que vau fer aquest pla, has de tenir en compte, no?, proveïdors, a quina clientela, no?, a quines
1: Exacte.
0: Persones t'adreces...
1: Sí, sí, sí, tot això ho vam fer, màrqueting, sobretot, que nosaltres no tenim molta idea, el social media, que també ens estan ajudant moltíssim, encara a dia d'avui, nosaltres som persones que ens costa molt el tema de tecnologia, però, bueno, és que al final, quan emprens, has de saber de tot una mica, i llavors la info t'ajuda a poder, si et falta algun coneixement.
0: Uh-huh. Quan comentava ara Eva, que deia l'Elia B, també el tema, no, de la digitalització, no, el social media, quins són els recursos que poseu a l'abast dels emprenedors? No sé si teniu en compte en funció del tipus de negoci, que és més útil que... No?
2: Bueno, realment el que tenen a l'abast són els assessoraments individuals i també oferim formacions relacionades amb àmbits digitals. Per exemple, ara en el nou itinerari formatiu oferim una sobre Canva, que és una eina per pues, fer tots aquests dissenys de màrqueting d'una manera una mica més fàcil. Llavors tenim aquesta sessió i allà podem explicar tot el que podem fer a partir d'allà.
0: Moltes persones no, que passen aquí pels micròfons que les porta Enfo, diu, clar, també fa una miqueta allò de respecte a posar-te, no, a les xarxes socials i, no, i com fer-ho de, no sé si és una de les qüestions que palpeu, no, en el dia a dia amb els emprenedors.
2: Sí, totalment, és una de les que més ens venen perquè és cert que no tothom vol, bueno, posar la seva cara a la xarxa social i al final jo sempre dic que tampoc és una cosa obligatòria perquè el teu negoci funcioni de forma digital, però sempre els animem a fer-ho perquè sobretot quan ofereixen un servei tan humà com el de l'Elia, doncs per crear aquest vincle amb l'usuari i amb les persones que t'estan veient, doncs sempre recomanem.
0: Com us està anant? Elia deia, major 7 mesos, obertes...
1: Bueno,
0: on està el Ritual Renacer? Aprofitem allò els micròfons de Ràdio Mollet.
1: Està bastant bé. Per nosaltres estem contentes. Sí que és veritat que ens falta com que la gent ens conegui més, però jo entenem que és algo molt personal també el exposar-te i fer teràpia i veure tu que pots fer un canvi. De vegades aquest canvi és el que dic jo, entre el que eres i el que ets hi ha un buit, i aquest buit de vegades fa molta por i ho entenem perfectament.
0: Mm-hmm. I on sou físicament?
1: Estem a la rotonda al costat de la Prat. Mm-hmm. En el carrer Anselm Clavé. sí. El 88.
0: Uh-huh. I llavors deies, costa una miqueta allò que la gent ens conegui. Esteu fent servir xarxes socials. De vegades allò, el boca a orella continua sent allò dels sí. més efectius, eh? Sí. Perquè si tens allò una persona que doncs, ha fet una no? d'aquestes teràpies sí. alternatives i li ha anat bé, doncs és la millor publicitat, sí. segurament.
1: Sí, la veritat que sí. I també molta gent que ha dit, ostres, en aquest moment necessitava això, perquè estava ja molt malament, i ja es veuen una mica desesperades i entren, i la veritat és que veuen un canvi molt, molt fort, i llavors ja s'animen també. A vegades el boca a orella amb aquests temes encara no està molt, molt visualitzat, no? El dir, vaig, potser ho pots dir amb algú de confiança, però sí que és veritat que visualment veus el canvi en la persona. I nosaltres agraïdíssimes i supercontentes de veure i fer que la gent faci aquests canvis a les seves
0: vides. Perquè,
1: Elia,
0: quan parlem allò de teràpies alternatives, com ara, per exemple, no sé quina mena de teràpies
1: fem. Fem kinesiologia, biodescodificació, flors de Bach, també. Bueno, totes toquen a l'inconscient, de diferent manera, però totes van tocant a l'inconscient. Per exemple, la biodescodificació és més de patrons familiars o de traumes que has tingut tu a la infància, llavors es van descodificant, com diu la paraula, i llavors tu arribes a ser més tu perquè potser portes algú d'una àvia que no és teu, però és com hereditari, no?
0: Sí.
1: És hereditari com... bueno... I la kinesiologia és algo diferent. És més, el cos et diu que per un fall muscular et va dient que és el que necessita el teu cos per solventar X emocions.
0: Mm-hmm. No sé si deies, abans quan han arribat la Elia deia, bé, el fet d'emprendre realment allò té molts alts i baixos, no? Li has de dedicar moltes hores, és gairebé allò, no sé si les 24 hores del dia... pràcticament.
1: No. Les 24 hores al dia en el cap, sí.
0: Sí.
1: Però després, si t'organitzes i sobretot, per exemple, per nosaltres, o sigui, la Enfo ha sigut com... sempre que tenim una idea anem a ells i ells ens ho aclaren, perquè tu pots tenir moltes... i nosaltres tenim moltes idees i sempre estem funcionant, i sí que és veritat que al principi li poses moltes hores... que no són remunerades, però bueno, és... per això dic que has de tenir moltes ganes i ser molt constant.
0: També. De les eines aquestes de digitalització que us han ofert, n'heu participat, què és el que valoreu allò més positivament, o si dieu és que encara anem coixes o...
1: Bueno, en veritat hem fet servir totes les eines. Em sembla a mi que hem passat per tothom d'allà. I bueno, el que més ens costa és el tema d'Instagram. La veritat, el tema de social media és el que més costa, perquè està molt, molt... Hi ha molta informació, és un àmbit que està molt creixent. Llavors, doncs per allà és el que més ens costa, la visualització.
0: Mm-hmm.
1: Sí.
0: Us han explicat, però com ser més visibles.
1: Sí, exacte. Sí. Estem cada setmana amb la Eva revisant i veure quins punts d'acció podem anar fent. Sí.
0: Més enllà del que és les eines digitals i també el boca a orella que comentàvem, no sé si heu fet ús d'algun... si heu estat presents en alguna fira d'aquí de Mollet, per exemple.
1: Sí, vam estar...
0: És que ara, quan has parlat allò d'espelmes, he pensat, no sé si a la Fira d'Artesans o en la Fira de Fira Mollet.
1: La de comer... Vam estar a la de Nadal de l'any passat, que va ser com la primera, que encara no teníem ni el local, i després vam fer la de comerç. La d'Artesans no, perquè estem en tràmits de validació del carnet d'Artesans. Uh-huh. I va una mica més lent, però també volíem estar-hi. I també anem fent fires i, clar, això també ens van coneixent més la gent, també.
0: Uh-huh. Què és el que diries allò a persones que, doncs, com vosaltres hagin fet aquesta passada a emprendre? Els hi recomanaríeu que passessin per Enfo?
1: Sí. Totalment.
0: Totalment?
1: Totalment. O sigui, jo crec que és un servei gratuït que si el fessis a fora valdria molts diners perquè tenen molts coneixements.
0: Mm-hmm. Sí. Us ho esperàveu? És a dir, quan vau decidir allò, comentaves, la meva germana és d'aquí de Mollet, la Lídia, i vam dir, anem, no? Però no sé si esperàveu rebre l'atenció.
1: No tant, potser no tant, no. Si et soc sincera, no tant com el que inclús ara havent emprès, o sigui, que encara estiguin allà, saps? Uh-huh. De si podem fer aquesta acció, podem fer això, això organitza-ho així, no? És que és un descans mental molt, molt gran, la veritat.
0: Uh-huh. I us heu empenedit o encara no ha donat temps? Esteu contentes?
1: No, encara no ha donat temps. I no crec que ho fem, perquè és la nostra feina al final és molt gratificant. O sigui, només que una persona ja canvi la seva manera de viure més alineada amb si mateixa, ja és molt gratificant.
0: És a dir que, sí. Bueno, de fet, heu fet una passa, això, no? Que teníeu molt clar que volíeu ajudar la gent.
1: Sí, exacte.
0: I a través d'aquesta, no?, de ritual, no?,
1: Renacer,
0: sí. Doncs esteu vivint aquesta experiència, no?
1: Sí, totalment. Sí, sí.
0: Doncs tant de bo l'any vinent ens vingui a visitar la Èlia i ens digui, és que continuem, eh?
1: Sí, estem aquí, ho crec, que sí.
0: I va, fem recordatori una miqueta allò, aquelles persones que, com la Èlia i la Lídia, no?, hagin decidit emprendre, o fins i tot el que comentava ella, no?, que el que no s'esperaven és que una vegada hagués iniciat el negoci, doncs encara estiguéssiu allà darrere, no?, donant suport.
2: Exacte, o sigui que això crec que no ho he comentat abans. O sigui, nosaltres els acompanyem des de l'inici fins al final, però realment no hi ha un final, sinó que un cop ja han obert el negoci, poden seguir adreçant, o sigui, es poden adreçar a nosaltres igualment i continuar creixent i formant-se amb nosaltres.
0: I fins i tot, Eva, si una persona diu, és que jo vaig muntar el negoci, però no ho vaig fer de la mà d'Enfo. Llavors, ara tinc allò dubtes, però no sé si anar-hi, perquè igual em diuen, escolta'm, doncs, si tu no has vingut mai, si no et coneixem,
2: no,
0: ho poden fer igualment?
2: Sí, ho poden fer, per això no és cap problema, al final és això, ajudem a tots aquells que volen emprendre o que ja ho han fet i volen seguir millorant.
0: Uh-huh. S'han d'adreçar al Mollet Hub, hi ha diferents vies, no?
2: Sí, s'han d'adreçar al Mollet Hub, es donen d'alta info, que ho poden fer des del web o nosaltres mateixos en el local, i ja està.
0: Uh-huh. I sobretot que tingueu presents que tots els divendres, tots, de 10 a 12, hi ha aquesta sessió inicial i que paga la pena una miqueta jo també per posar les quatre potes, de dir, escolta'm, vull una cosa sòlida, segura, i llavors aquesta sessió, no sé si la Èlia i la Lídia, quan van anar, us va sorprendre aquesta sessió?
1: No. No, la veritat que no.
0: Bueno, us va ajudar allò de dir, escolta'm,
1: al final
0: hem arribat allà, no? Hem anat a parar allà on necessitàvem.
1: Sí, bueno, i al final anàvem fent, ells són els professionals i nosaltres anàvem amb una idea. Llavors, el que ens anessin dient. Estaven assessorant-nos.
0: I m'imagino que també aquestes algunes sessions grupals que heu fet, el fet de compartir, no?, amb altres emprenedors que no ho hem comentat, però això també enriqueix. No?
1: Sí, molt. I les jornades de network que fan també són molt, fan molt perquè fas molts contactes, veus que hi ha gent igual a la teva situació i és molt maco, sí.
0: Doncs res, el que hem dit, si voleu conèixer Ritual Renacer, a més també a Instagram, no?
1: Exacte, doncs i tenim podeu, web també, sí.
0: Doncs podeu entrar, tafanejar i si no, doncs passar-vos directament pel local, carrer Àngel Clavé, número
1: 88.
0: Ho podeu fer. I si no, doncs ja sabeu també, per aquells que digueu, doncs jo vull fer com la Lídia o la Èlia, doncs aneu al Mollet Hub, a l'avinguda de Jaume I, i també diferents maneres de contacte, perquè també tenen WhatsApp i són presents a diferents xarxes socials. Eva, Èlia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per explicar el testimoni, i també la Eva per explicar tots els recursos que oferiu des de l'empresa municipal. Fins una altra.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau. Anem a posar ara aquest àudio que sempre ens fan arribades d'Enfo i que recorda que aquest, com altres programes, doncs està subvencionat.
3: Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes i esperem comptar també amb vosaltres, és a dir, que estigueu així, escoltant-nos, ja sigui ara o després a la reemissió a través de la pàgina web radiomollet.com. Gràcies, com dèiem, tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascon. L'Ajuntament de Mollet reprèn avui l'activitat plenària a les 6 de la tarda. Se celebra una nova sessió dels plens i tindrà lloc, com dèiem, a les 6 de la tarda a la sala de plens de la Casa de la Vila. La sessió inclourà un total de 13 punts. Entre els principals assumptes de la part resolutiva hi ha la revisió anual del padró municipal d'habitants a 1 de gener del 2026, així com l'adhesió a l'acord marc de subministrament de maquinari, elements de transport i serveis de manteniment de l'Associació Catalana de Municipis. Un altre dels punts serà l'aprovació del compte general i la part de mocions n'inclourà dues iniciatives relacionades amb polítiques socials. Ara Mollet Esquerra EUIA presentarà una moció per mantenir Mollet com a zona mercat residencial tensat i accelerar les polítiques d'habitatge protegit. Per la seva banda, Mollet en Comú Podem i ara Mollet Esquerra presentaran conjuntament una moció per reclamar els recursos necessaris per garantir l'atenció domiciliària ordinària als CAPs de Mollet del Vallès. I el documental de gallecs al Batec de la Terra es continua coent. El projecte impulsat per la Comissió per Defensa de Gallecs i dirigit pel cineasta granolleri Agustí Coromines continua prenent forma i aquest mes d'octubre finalitzarà el rodatge. La iniciativa està previst que vegi la llum a final de primavera de l'any vinent, tot en un film que recuperarà la lluita de gallecs però que també se centrarà en l'actualitat. Així ho ha comentat el mateix Agustí Coromines.
1: Gallecs porta 50 anys de lluita i per tant té una experiència i té un bagatge de defensa del territori molt gran, però no ens quedem aquí, sinó que a la vegada gallecs té una perspectiva de futur, no? I llavors el documental vol veure tant, recollir tant les experiències que hi ha hagut de lluita com tota la perspectiva i el treball que s'està fent per mirar de cara al futur, de cara a quin model territorial volem pel nostre país, no?
0: El documental s'ha anat enregistrant aquest darrer any per mostrar les quatre estacions en el territori. Així, es veu com llueix la terra en cada període de l'any i aquesta imatge es combina amb les històries de lluita, però també dels joves que han apostat per iniciar recentment algun projecte. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet. Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rondinar. Diuen que rondinar és l'esport dels impacients. Hi ha persones que canten, persones que xiulen i persones que, senzillament, rondinen. De fet, probablement tots rondinem alguna vegada. Quan el trànsit s'encalla, quan una cua no avança o quan la pluja arriba just el dia que havíem planificat una excursió, és fàcil deixar anar algun comentari mig entre dents. I és aleshores quan entra en escena un dels verbs més expressius de la llengua catalana, rondinar. El diccionari defineix rondinar com murmurar, dir en veu fosca i en to de queixa o d'irritació. També recull el sentit de produir sons rogallosos o bronzents, tant en animals com en objectes. La definició retrata perfectament el fenomen. El qui rondina no protesta de manera oberta ni fa un discurs elaborat. Rondinar és una forma de queixa discreta, sovint persistent, que es manifesta en paraules poc clares, comentaris repetitius o murmuris de desaprovació. Sabeu, però, d'on ve aquesta expressió? Es diu que és de formació expressiva i onomatopeica, és a dir, la mateixa sonoritat de la paraula evoca el soroll greu i continu de qui es queixa. No és casual que, quan escoltem algú rondinar, sovint ens sembli que produeix una mena de brunzit constant. La paraula sona gairebé com allò que descriu. Hi ha molts sinònims relacionats amb aquest verb. Formes com remugar, murmurar, brunzir, rebotegar, protestar, etc. Tot i això, cadascun d'aquests mots té matisos propis. La llengua popular ha creat també el substantiu rondinaire. Tots coneixem alguna persona a qui sembla que res no li acaba d'anar bé. Fa fred, es queixa. Fa calor, també. Hi ha massa gent, malament. N'hi ha poca, pitjor encara. És rondinaire. Expliquen que fraga, rondinar, també significa rondar o fer un tomb. Es tracta d'un significat ben diferent de l'habitual i que mostra com els mots poden evolucionar de maneres diferents segons el territori. I si després de llegir aquest tastet considereu que m'he allargat massa, sempre us quedarà l'opció de rondinar una mica. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català Valencià Balear, el Cuber Moll, del Gran Diccionari de la Llengua Catalana i del Diccionari de Sinònims d'Albert Jané. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la GIB-4016 a Planoles, deixa la via completament tallada amb desviaments senyalitzats. Pel que fa al servei ferroviari, l'R8 es troba interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i l'R2 Nord circula amb retards per una incidència provocada per un robatori de cable.

0: arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor a l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i encongeli els preus. Escoltem ara Enric Aragonès, que és portaveu del Sindicat de Llogateres, avui en declaracions a la xarxa.
1: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
0: Mentrestant, centenars de persones mantenen una acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que ha crescut, de fet, en les darreres hores. En aquest sentit, el govern espanyol negocia amb els grups parlamentaris un decret d'habitatge que preveu prohibir la compra especulativa per part de fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i també reforçar la protecció davant dels desnonaments. I el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha dimitit del càrrec 2 mesos després de l'entrada massiva de persones migrants a la ciutat autònoma. Triano ja havia traslladat fa uns dies la seva voluntat de no continuar al capdavant de la delegació. Està previst que expliqui la decisió avui en una compareixença de premsa. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui també una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella. Al Maresme, els fets van passar ahir al vespre quan 4 persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer obert i amb diners també a l'interior.
2: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: Parlem de cuina. Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Susana Lara i Laia Uller. Cada setmana ens aproparan propostes, receptes i consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Dilluns a 12:45 del migdia i redifusió dissabte a 9:45 del matí. L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 12:45 del migdia i en redifusió a 9:45 del vespre.
4: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
5: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
6: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
7: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cincopinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
8: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com. Els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
2: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
9: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 717, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Durant l'any 1906, per iniciativa de César August Torres, llavors president del Centre Excursionista de Catalunya, va anar prenent la idea de construir una xarxa de refugis de muntanya, tot començant pel cercle d'Ulldeter. Al maig de 1906 es decideix fomentar una subscripció per ajudar a pagar la construcció. El projecte i l'execució de les obres van a càrrec de la secció d'arquitectura del Centre Excursionista de Catalunya, sent dirigida pel seu president, l'arquitecte Jeroni Martorell. A finals de juny del mateix any, una comissió, juntament amb veïns de Set Cases i el paleta de Camprodon,

d'un senyor pagès, van pujar al Pla d'Ulldeter escollint finalment un pla dalt d'un turó a uns 100 metres de les urgències del naixement del Ter. El lloc era també molt adequat pel fàcil accés als pics de bastiments de la Dona i del Gra de Fàjol, així com per iniciar la travessa a Núria o Carençà a través del Coll de la Marrana a l'oest o cap a Mentet, el Costabona i el Canigó a l'est. L'Ajuntament de Setcases volia cedir els terrenys gratuïtament, però indagacions del centre van trobar que els terrenys pertanyien a l'Estat. A través d'una instància enviada al Ministerio de Fomento el 18 de juny de 1907, es demanà la concessió o el permís per ocupar una hectàrea de terreny a fi de construir-hi un xalet refugi. Després de moltes gestions i esforços per vèncer la burocràcia ministerial, el juliol de 1907 s'obtingué l'autorització junt amb la d'aprofitar la pedra i la fusta que allà existien. A principis d'agost, el

0: cap incident. El mal temps de l'estiu de 1909 va obligar a posposar la inauguració fins al 25 de juliol d'aquell mateix any, així com l'inici de les obres del segon mòdul de l'edifici per a traginers i cavalcadures. El xalet refugi tenia una planta baixa de 160 metres quadrats i dos pisos, amb una espaiosa sala menjador, cuina, lavabos i dormitoris per a una vintena de llits. La base de la construcció era de maçoneria i ciment amb vigues de ferro. La Societat General de Asfaltos y Cementos Portland, és a dir, l'ASLAN, de la Pobla de Lillet, va donar 200 quintars de ciment pel projecte. Tot el material, excepte les pedres, es pujava des de Camprodon amb corrues de mules. Abans del mes d'agost de 1907 ja s'havien reunit 9.903 amb 90 pessetes. A banda del mateix centre i alguns dels seus socis, la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona van també reunir 2.430 pessetes, 2.370 pessetes. També van contribuir els ajuntaments de Camprodon, Sant Puntal, les mateixes reunions de Camprodon i Ribes de Freser, així com el Cercle del Liceu, la colònia d'estiuejants de la burgesia barcelonina a Camprodon, i llavors el centre va organitzar festes, un parell al Parguell, un al Frontó Comtal o el primer torneig català de futbol, a fi de recollir diners per la construcció del xalet refugi. A finals de l'estiu de 1908 ja s'havien reunit 21.377 amb 90 pessetes. El cost total del projecte, segons la memòria publicada pel mateix SEC, el 1914, pujar fins a 48.178 amb 62 pessetes. Per fer-vos una idea del que representava, el mateix refugi, un dinar o un sopar costava 3 pessetes amb 50. A partir d'aquí, qui vulgui que faci números. El Servei de Restauració i Administració es confià al senyor Antoni Rigat, fondista de Camprodon, mitjançant tarifes fixades pel centre. 3,50 el dinar o el sopar, pessetes, evidentment, i 2,50 pessetes per dormir els no socis, i una amb 50 els socis. El 18 de setembre de 1902 es donà per acabada la temporada a causa de les primeres nevades. L'explotació del xalet refugi havia proporcionat un benefici de 121 pessetes. Aquest primer refugi d'Ulldeter, situat a la part alta del Circ, a 2.393 metres, es va obrir el 25 de juliol de 1909, essent el que es considera el segon refugi de muntanya dels territoris catalans, després del xalet de Cortalets, al massís del Canigó, inaugurat el 1899, i el primer construït a l'estat espanyol. Construït amb estil noucentista, va estar obert fins a la Guerra Civil, quan va quedar tancat. Després de la guerra va quedar abandonat i posteriorment va ser parcialment dinamitat en el context de la lluita contra els maquis. Amb el temps va quedar enrunat i actualment només queden dempeus algunes restes amb una placa commemorativa. El 29 de juny de 1959 es va inaugurar el nou refugi d'Ulldeter, situat a 2.221 metres a la part baixa del Circ. És el refugi que, amb les reformes i millores posteriors, ha arribat fins als nostres dies. Durant aquests darrers programes hem parlat de refugis, però què passava quan arribava l'hivern i la neu cobria les muntanyes? D'això en parlarem a partir de la setmana que ve.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: Per les activitats de la primera setmana d'octubre, pel dia 1 d'octubre tenim una activitat del grup dels dijous que anirà a la Canal del Rejant, a la Mola, a Sant Llorenç de Munt. El vocal és en Carlos Rivilla. La sortida és al pavelló de Barriera Seca a 8:15 del matí. El dia 3 hi ha marxa nòrdica. Es anirà al mirador de la Bunyola i al mirador del semàfor des del Mas Blau, al delta del Llobregat. La sortida és a les 7:30 de l'estació de Mollet-Sant Fost. Fins aquí les activitats de la primera setmana d'octubre.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Aquest diumenge s'ha celebrat a Torredembarra la primera del 30è concurs de castellers amb 12 colles en competició. Els castellers d'Esparreguera s'han imposat a 1.940 punts després de decidir la victòria a l'última ronda. Pel que fa als castellers de Mollet, han sumat 1.525 punts, que els ha situat en desena posició de 12 classificats. La colla ha obert l'actuació amb el 3 de 7 amb l'agulla i el 5 de 7, tots dos descarregats. A la tercera ronda han plantejat el 7 de 7, que ha quedat en intent, i ha tancat la diada amb un 3 de 7 descarregat i 3 pilars de 4 de sortida. Per acabar, bona notícia, perquè la colla molletana s'ha endut el primer premi del concurset de les gralles i els tabals amb la seva colla de gralles i tabals dels castellers de Mollet. Ara treballen de cara a l'actuació de la propera diada, que tindrà lloc el diumenge 1 de novembre a la plaça Prat de la Riba. I el Club Tenis Mollet Taula 2002 disputarà aquesta temporada la tercera divisió masculina, després d'haver perdut la categoria de primera divisió. Tot i que per mèrits esportius l'equip hauria correspost jugar a segona divisió, el club ha optat per inscriure's a tercera per qüestions d'estructura, de desplaçaments i de plantilla, considerant que és la via més sostenible per al club. Així ho ha explicat el president Martí Bernal, que ha detallat els motius d'aquesta decisió.
1: Diguem que vam baixar a segona divisió nacional la temporada passada, i bueno, van sospesar amb la Junta i els socis que per la nostra estructura del club i per les despeses que això comporta, desplaçaments i els recursos que disposem, a més de la plantilla de jugadors que tenim a Mollet, van decidir que era més sostenible i més adient per nosaltres jugar a tercera que no pas a segona. Tot i així, bueno, tenim desplaçaments una mica complicadets perquè hem d'anar a Andorra, a diverses ciutats de Lleida, de Tarragona, de Girona, de Barcelona, però bueno, les despeses sempre són menors que l'abans que tenien, havien d'anar a València, Castelló, Saragossa i tot això, no?
0: I el primer partit d'aquesta temporada el van jugar aquest cap de setmana i van perdre per 4-3 davant el Club Tenis Valls de Torroella. Això és tot, més informació de caire local d'aquí una hora.

0: fil directe amb l'alcaldessa. Aprofita l'oportunitat i parla amb l'alcaldessa de Mollet, a fil directe amb l'alcaldessa, un espai on la ciutadania és la protagonista. Truca en el decurs del programa al 93 570 68 66 i fes la teva consulta en directe a l'alcaldessa de Mollet.
1: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 2, us parla Maria Lara. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí han tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que s'han aixecat ràpidament. De cara al vespre hi haurà també una concentració davant del Palau de Congressos. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text del nou decret no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Mentrestant, també centenars de persones mantenen encara l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que ha crescut de fet en les darreres hores i que es mantindrà, diuen, a l'espera del contingut d'aquest decret d'habitatge. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat la continuïtat del Pla Bastió a l'Hospitalet de Llobregat després dels bons resultats obtinguts els últims mesos. Segons Interior, l'increment de les actuacions a la via pública i la col·laboració entre cossos de seguretat han permès reduir un 16,24% els fets delinqüencials entre l'abril i l'agost. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la GIB-4016 a Planoles deixa encara la via completament tallada amb desviaments senyalitzats. Pel que fa al servei ferroviari, solucionada ja la incidència que afectava per una banda l'R8 i per l'altra també els trens de l'R2 Nord. I a banda, degut a una incidència tècnica, la megafonia, els monitors i teleindicadors de les estacions de trens no estan mostrant informació correctament actualitzada. Es recomana consultar els frontals i laterals dels trens a les estacions. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan quatre persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer, obert i amb els diners a l'interior. La investigació l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que ja ha analitzat el vehicle abandonat pels autos. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de perill per intensitat de pluja amb un grau màxim de 4 sobre 6 per demà dimarts. L'episodi pot deixar precipitacions superior als 90 litres per metre quadrat en només 6 hores.
0: Notícies en xarxa.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: Parlem de cuina. Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Susana Lara i Laia Uller. Cada setmana ens aproparan propostes, receptes i consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Dilluns a 1:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:45 del matí.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodrilo. No pasa...
8: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor.
9: Dilluns a les 11 de la nit i reemissió diumenge a les 8 del matí.
6: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. L'Ajuntament de Mollet reprèn avui dilluns l'activitat plenària. Avui sabrem, per exemple, el padró municipal a 1 de gener del 2026 i es portaran dues mocions, una sobre el topall de l'habitatge i l'altra per reclamar més recursos per garantir l'atenció domiciliària. I Esquerra Unida i Alternativa veu amb bons ulls repetir la coalició amb Esquerra cara a les properes eleccions municipals després de la bona entesa d'aquest mandat. I el documental de gallecs El batec de la terra preveu estrenar-se la primavera de l'any vinent. Amb més de 20 hores gravades s'obrirà un Verkami amb l'objectiu d'ajudar a la postproducció. I en esports, derrota de la Molletense davant el Club Natació Terrassa i victòria del Club de Futbol Mollet al camp de l'Olímpic de la Garriga. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
3: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Reemissió de 3 a 4:45 de la tarda. Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet, 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Parlem de cuina, amb Laia Oller.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Parlem de Cuina. Estem donant la benvinguda a les nostres col·laboradores. La setmana passada era la Marina Dunyac i avui és la Laia Oller. La Laia és dietista integrativa, és nutricionista. De fet, la trobeu al perfil Laia Oller, guionet baix, Alimento y Equilibrio, a Instagram, i a partir d'aquí doncs podeu contactar amb ella. L'hem tingut ja en les darreres temporades i en aquesta doncs tornem a repetir, i a més, amb un fil conductor que seran les vitamines. Benvinguda, Laia.
2: Gràcies.
1: Com estem?
2: Molt bé.
3: Arrencant temporada.
1: Això mateix. Arrencant temporada i, com dèiem, sempre ens agrada tenir com una mena de fil conductor. Amb la Marina també ho fem, amb la Laia, no? Allò que ens serveixi de guia. La setmana vinent, per cert, ens estrenarem amb una nova col·laboradora amb el Parlem de Cuina. Ho deixem aquí, ja la descobrireu. I, com dèiem, amb la Laia, sempre li comentàvem, escolta'm, sempre que parlem allò de productes, destaquem les vitamines, però ens voldríem centrar precisament allò en les vitamines, no? És a dir, quan parlem de vitamina A, B, C, no? Doncs per què serveixen aquestes vitamines? I volem començar per la vitamina C. Jo m'imagino, li he dit a la Laia, que deus haver tingut en compte els productes de temporada, que són els que trobarem aquesta vitamina, que és important per aquesta època de l'any.
3: Exacte, ara en parlarem.
1: Doncs comencem fent una miqueta allò, doncs això, què són les vitamines? Crec que m'explicaves que és un micronutrient.
3: Exacte. Sí? És interessant que parlem aquesta temporada d'aquest grup de nutrients, vitamines, minerals, que com bé has dit són micronutrients, li donem molta importància als macronutrients. Parlem de proteïnes, parlem de greixos, parlem de carbohidrats, però ens deixem o no tenim tant en compte aquest grup que estan en poca quantitat, que els necessitem en concentracions molt petites, però que sense elles el cos no funciona. Les reaccions químiques que succeeixen en el cos no funcionen. Per tant, són fonamentals. Per què he començat amb la vitamina C?
1: Sí.
3: Perquè ara agafem el ritme, venim de les vacances, canviem, no? Estem allà a les portes de veure si fem canvi d'estació, i la vitamina C té unes llegendes, té unes idees preconcebudes que no totes són reals. Per tant, em sembla interessant que coneguem bé què és aquesta vitamina, quines funcions té, per poder entendre realment com la podem aprofitar.
1: Escolta'm una cosa, Laia, has parlat que són micronutrients, que són importants, no? Encara que les necessitem en petites quantitats, però perquè el nostre organisme reaccioni, però on les trobem? Allò, de vegades veiem allò, complement vitamínic, no?
3: La trobem als aliments.
1: En els aliments.
3: Diferents grups d'aliments. Mm-hmm. Tant siguin verdures, tant siguin fruites, tant siguin carns, llegums, i veurem, i una de les idees d'aquesta temporada és veure que no les trobem en un aliment, que dona, el fet de pensar que ho tenim en un aliment li dona com uns superpoders que perdem una mica la noció. Veurem i parlarem i repetirem aliments en diferents programes. Ostres, m'estàs parlant de les llenties i la setmana passada em vas parlar de les llenties. Clar, perquè tots ells poden estar en el mateix aliment. Diferents vitamines, diferents minerals estan en el mateix aliment. I aquí és on entra el concepte d'interacció, de treball en sinergia. Això què vol dir? Que veiem que menjar aliments complets, una mica el concepte que anem arrossegant d'altres temporades, el significat és aquest, que no hem de pensar, i parlo general, en una vitamina en concret, un aliment, i després penso en un mineral concret i penso en un altre aliment. Hi ha aliments que ja contenen i tenen un sentit, tots ells estan inclosos en el mateix aliment, perquè gràcies a aquesta interacció dels aliments es poden absorbir millor. Li he donat moltes voltes?
1: No, però estava pensant que ara ho has acabat allò amb el que et volia plantejar, el tema de l'absorció, no? Perquè, clar, és veritat que igual, no?, la vitamina C la trobarem, ara ens ho explicaràs, en diferents aliments, però igual hi ha alguns que doncs afavoreixen més la seva absorció que una altra, o la manera de cuinar-ho o de menjar-ho, no?
3: Hi ha diferents factors, depèn l'aliment. Potser no tant amb la vitamina C a nivell d'absorció, però sí que amb altres minerals, això en parlarem, com ho preparem i també com està el nostre sistema digestiu. Perquè nosaltres podem estar prenent l'aliment perfecte en concentració d'una vitamina o mineral. El preparem de la millor manera per minimitzar les pèrdues. Fem la combinació amb altres aliments per afavorir aquesta absorció. És a dir, ho fem perfecte. Però després el nostre intestí no està bé i a l'hora de passar la sang, no, ens imaginem sistema digestiu com aquell tub on es va descomposant l'aliment perquè després, normalment, no vol dir únicament, en l'intestí prim s'absorbeixi per diferents vies i comúment podem dir que passi cap a la sang, que no és exactament així, però per poder tindre una visió general. Si aquest intestí no està prou bé, jo ja ho he pogut fer de la millor manera que no s'absorbirà bé. I jo podré tindre un dèficit de vitamines i minerals.
1: Llavors, el primer que hem de fer és veure com està el nostre intestí.
3: És cuidar-nos, no? De tindre una bona salut intestinal, que la nostra barrera intestinal, aquesta permeabilitat que hem parlat altres vegades, sigui una permeabilitat selectiva, saludable, que tinguem una microbiota equilibrada, perquè si no ho podem estar fent o podem deixar-nos anar per la idea comercial de ara ve la tardor, t'has de prendre un multivitamínic, ara ve la primavera, no? Que són potser els moments, o venen els refredats i prendre't això pel sistema immunitari, però si el nostre cos no ho està absorbint bé, estem tirant uns diners pel vàter.
1: Laia, anem a parlar. Vitamina C. Per què és important la vitamina C?
3: Primer de tot, comencem. Què és la vitamina C? Quan parlem de vitamines, les classifiquem en dos grups. Vitamines hidrosolubles i vitamines liposolubles. Quina diferència hi ha? Que una s'absorbeix mitjançant un medi aquós i les altres, les liposolubles, mitjançant un medi greixós. Quina característica té la vitamina C? Que és hidrosoluble. Una de les característiques, podríem dir, de les hidrosolubles és que no tendeixen a acumular-se, com veurem després quan parlem de liposolubles, que sí que s'acumulen i poden donar toxicitat. En principi, i tot no s'ha de veure des de l'absolut, les hidrosolubles no s'acumulen. Nosaltres, quan en prenem una mica més de les que necessitem, les eliminem per l'orina. Per tant, la vitamina C és una vitamina hidrosoluble. És una vitamina que és molt sensible a la temperatura, a l'oxidació per la llum. Per tant, és una vitamina que hem de vigilar, en general totes, però hi ha algunes que són més sensibles, amb com la cuinem o com la preparem. Quina funció té? És una dintre del grup dels grans antioxidants. Què vol dir això? El nostre cos, pròpiament quan funciona, i hem d'entendre el funcionament del nostre cos com una sèrie de reaccions químiques, generen uns residus, vale? Que són uns reactius. El propi cos ja té mecanismes per poder neutralitzar aquest poder antioxidant. Sí? Què passa? Que el cos té uns mecanismes fins a un nivell d'oxidació, diguem, funcional. El nostre context social o ambiental fa que la nostra oxidació de l'organisme sigui superior. Què vull dir amb això? Si jo en el respiro, no? Tinc un ambient on hi ha una càrrega de tòxics elevada, el meu cos ha d'eliminar tot això, per tant, augmentarà el poder oxidatiu. Si jo tinc estrès, hem d'entendre l'estrès de manera bioquímica com una sèrie de reaccions químiques.
1: Anem a explicar el tema d'antioxidant, perquè, clar, nosaltres antioxidant diríem, clar, és que em costa jo bellugar-me, m'he de posar una mica d'oli, no?, als ossos per començar a funcionar. Això vol dir antioxidant o no és ben bé? O antioxidant és antienvelliment, que també s'associa?
3: És que l'envelliment és una pèrdua progressiva i depèn de la velocitat d'aquesta pèrdua del poder antioxidant del cos. M'explico? Per tant, si tu tens una pèrdua accelerada d'aquest poder, t'oxides més, les cèl·lules no es divideixen millor, augmenta la càrrega tòxica, Per tant, antioxidant el que vol dir, anem a fer-ho visual, és resoldre tots aquests residus que el cos va generant a nivell d'oxidatius per poder-los neutralitzar i que no afectin en el funcionament del cos. Això és antioxidant. Sí?
1: Sí,
3: la vitamina C és una de les principals, però té altres funcions. Intervé en la funció del sistema immunitari. Intervé en la fixació del ferro, per exemple, com a mineral. Intervé en la formació del col·làgen. I hem d'entendre el col·làgen no només per la pell, sinó per la formació dels ossos, dels cartílags, dels tendons, és a dir, que té una importància a nivell de sistema esquelètic.
1: Mm-hmm.
3: Vale? És a dir, i parlarem altres programes on intervenen aquests minerals i vitamines en funcions similars, perquè veiem que tot és un equip. Quan parlem de vitamines, minerals, estem parlant d'un equip.
1: Perquè això, doncs, estava pensant, Laia, quan tenim un dèficit de vitamina, en aquest cas la C, ens estem centrant en la C, això en una analítica queda recollit, queda...
3: Sí.
1: No? O ens genera una sintomatologia que veiem, ai, doncs aquesta persona, no?, que de vegades hi ha un dèficit i dius, és que té la pell, no? No sé si...
3: En una analítica el podem veure. Després podríem entrar, depèn on et facis l'analítica, els paràmetres que es tenen en compte o no, evidentment. Ara mateix no em surt el nom. A veure si tu m'ajudes, eh?
1: A veure.
3: Una malaltia molt comuna de mariners quan estaven molt de temps en...
1: L'escorbut.
3: Pues això és un dèficit de... Gràcies. Això és un dèficit de vitamina C.
1: Sí. Mm-hmm.
3: No tenien accés a aliments frescos, per tant, tenien un dèficit de vitamina C.
1: Mm-hmm.
3: Sí? I això ho podem veure, evidentment. Tampoc cal caure en la hipocòndria.
1: Sí, allò, la paranoia. Allò.
3: I sí que hi ha vitamines que potser és més difícil tindre dèficit que d'altres. D'altres en parlarem i serà més evident poder veure la seva sintomatologia. Però en quant a la vitamina C, és una vitamina que la trobem en diferents aliments i que és interessant no només pensar en un aliment. Si jo plantejo...
1: Sí, no, mira, encara jo m'estic mossegant la llengua perquè encara no he tret allò la paraula taronja, no? Perquè tothom, quan parlem de vitamina C, jo crec que associem allò la taronja.
3: I
1: ara
3: ve
1: l'època de la taronja, doncs un suc de taronja, sobretot, no? És molt important a l'hora de... No? Quan et lleves a l'esmorzar, un suc de taronja. No?
3: Que ja hem parlat i reparlat de les conseqüències del suc.
1: Que és molt millor allò, prendre's la taronja, no?, que no passa el suc, pel tema dels sucres, no?, si no m'equivoco. I a més, perquè té molta més fibra si te la menges tal qual. Però és veritat que sempre associem aquesta època de l'any, venen els refredats, s'ha d'augmentar la vitamina C i l'aliment, allò ideal, és la taronja.
3: I no vull dir que la taronja
1: no tingui vitamina
3: C. I això és un
1: mite o no?
3: No, la taronja té vitamina C.
1: Tots els cítrics, no?
3: Tots els cítrics tenen vitamina C, però tenim d'altres aliments. I que tu et concentris en dir... vaig a parar atenció en la vitamina C i ara pren cada dia una taronja, perfecto, en l'època de taronges, perfecte, però que hi ha altres aliments, i el que et deia abans, hi ha altres aliments que tenen també altres vitamines i minerals que ajuden a que no només absorbeixi millor la vitamina C, sinó que, per exemple, en aquest cas, sistema immunitari funcioni millor. I això crec que és important. No només hem de pensar en que la vitamina C serveix del sistema immunitari, sinó que també haig de pensar de que jo el sistema immunitari l'haig de tenir fort. I no només el tindré fort amb vitamina C, el tindré fort amb altres antioxidants. Sí?
1: Sí, sí. Sí, que això que jo feia aquest paral·lelisme que jo crec que allò a nivell de població tenim, molt associat, no?, a nivell cultural, allò de dir això, imagino el tema de refredats és pel sistema immunitari, que cal reforçar-lo en aquesta època de l'any, no? O no?
3: Cal reforçar-lo, cal tindre'l fort
1: durant tot
3: sempre.
1: L'any.
3: Sempre. Perquè si parlem d'antioxidants...
1: I per què es fa ara? Llavors, això és un mite? O és una idea falsa, això de dir, escolta'm, és important reforçar la vitamina C en aquesta època de l'any per estar més forts per fer, no?, per plantar cara als refredats?
3: No vol dir que no sigui important, però té més importància que tu tinguis una bona salut intestinal per evitar que... O una bona salut intestinal o de les mucoses, unes mucoses... sana,
1: sí,
3: per evitar que hi hagin infeccions. per evitar el primer pas, abans de combatre la infecció, evitar que penetri. I això ho han de tindre tot l'any. Ara, per a especial atenció, no hi ha res que sigui tan miraculós, i parlo d'una situació normal. Si tenim una deplació del sistema immunitari, doncs això és altre tema, eh? Però no hi ha res que sigui tan miraculós, ni hem de tindre ara protegit. Per què? Perquè associem això moltes vegades amb suplements. I el més important és que jo tingui consciència de que el que estic menjant col·labora per tindre una bona salut. Perquè jo puc estar pensant molt en vitamina C pel sistema immunitari, però si jo després no porto una alimentació equilibrada, l'estic debilitant. O sigui, i jo mateix estic col·laborant en tindre un sistema immunitari que estigui sobrecarregat, perquè menjo aliments que no m'afavoreixen, que em debiliten el sistema digestiu i, per tant, favoreix que passin substàncies cap a la sang. Per tant, hem d'agafar la idea general.
1: Més enllà de la taronja i dels cítrics, no? Perquè la mandarina crec que també té vitamina C, la llimona... Quins altres aliments destacarien allò per l'aport de vitamina C, més enllà d'altres vitamines que puguin aportar?
3: Doncs mira, hi ha un que també és molt bo, que és el pebrot. Els pebrots, però principalment el pebrot vermell. És molt ric en vitamina C. El kiwi, les maduixes, les magranes, el bròquil, la col. Després tenim el julivert, també és molt ric en vitamina C. Què m'interessa a mi? Si jo faig un plat i vull afegir julivert, l'afegiré en cru, perquè la cocció el que farà serà trencar aquesta vitamina, que ens hem d'imaginar que són com unes proteïnes. Per tant, l'afegiré en cru.
1: Això és important, allò que dèiem, no? Que no és només l'aliment en si, sinó la manera de tractar-ho, no? Igual que hem dit allò, és millor menja't la taronja que no pas el suc de taronja. Això no vol dir que si un dia et ve de gust que et facis un suc, evidentment. Perfecte. Però el julivert, doncs comentaves, és molt millor, no? No posar-ho allò ni fregit, ni bullit...
3: Ni... Fer-ho en cru.
1: En cru.
3: Sí que està bé que tots aquests aliments que estem dient que són rics en vitamina C, si els prenem en cru, sempre prendrem la vitamina sense cap interacció. No vol dir que una cocció curta, fins ara, era com a la que cuinaves o el deixaves, no? El suc de taronja te l'has de prendre al moment perquè, si no, la vitamina...
1: Marxa.
3: Surt volant. No és així. Però si fem coccions, sempre serà millor aquelles que siguin més curtes, més respectuoses, un vapor, un escaldat, coccions que siguin curtetes. No vol dir que tot ho haguem de prendre cru, perquè si estem parlant que el bròquil té una bona concentració de vitamina C, ara m'haig de menjar el bròquil cru, que no me'l menjaré moltes vegades, bueno, potser sí.
1: Sí, depèn dels gustos, no?
3: Depèn dels gustos, no? Pues el faig amb una cocció. I el que dèiem abans, i jo vaig fent un consum durant el dia de diferents aliments i jo tinc una bona ingesta de vitamina C. Si jo no porto un control d'una alimentació equilibrada, però jo ara penso en que haig de tindre vitamina C i em menjo una taronja al dia, clar, aquella quantitat de vitamina C queda ja en el cos, com dient, bueno, i ara no hi ha suficient com per poder cobrir les necessitats.
1: Uh-huh. I això com ho sabem, allò, quines necessitats tenim de cadascuna de les vitamines, a dir, de vitamina C que estem parlant avui?
3: Que tinguem un consum variat de diferents aliments... Si no és que hi ha un requeriment perquè hi ha alguna patologia que haguem de veure la quantitat, no necessitem estar pensant que estic penjant, avui he pres poca vitamina C perquè he pres pocs grams d'aliment, sinó que tinguem en compte que en la nostra dieta habitual ha d'haver una fruita que tingui vitamina C, ha d'haver una verdura, si pot ser una part crua, que també en tingui, i hi ha un dia que no he pres vitamina C i no passa res.
1: I sobretot, pel que has comentat, l'alla són fruites i verdures les que tenen més aport de vitamina C, no?
3: Sí, són fruites i verdures, i també un truc així, és tot allò que tingui colors vistosos, colors vermellosos, tot allò que tingui...
1: Que siguin així més cridaners,
3: sí,
1: no?
3: Que també m'he deixat la, com a bona font de vitamina C, les bledes, els espinacs.
1: Uh-huh.
3: Sí?
1: Sí.
3: Ja és un truc és per saber que...
1: Un verd intens,
3: exacte,
1: o un vermell, allò...
3: Que siguin vius.
1: Uh-huh.
3: És un truc per saber que són rics en antioxidants. Tindran vitamina C, però també tindran altres antioxidants que col·laboraran a tot això que explicaven abans, a neutralitzar tots aquests efectes oxidatius propis de l'organisme, però també extres que nosaltres afegim del nostre context.
1: I llavors el que hem dit és que per que siguin molt més efectius i siguin absorbits millor pel nostre organisme, el millor és que quan més crus, millor.
3: Millor. No? I si no, coccions curtes.
1: Curtes.
3: I que siguin així saludables, vapors, escaldats, saltejats...
1: Hi ha algun mite d'aquells que haguem de trencar? Allò de dir, aquest que hem comentat de la taronja...
3: Aquest de la taronja per mi és important, que la vitamina C la perdem amb la temperatura, evidentment que sí que la perdem, minimitzem, però no desapareix perquè cuinis una mica un bròquil al vapor, ja no estàs perdent la vitamina C, sinó que... en conserves una quantitat.
1: Anem a fer allò, el consell pràctic o la proposta pràctica de, no? Un plat allò de, que tingui una porta adient de vitamina C. Ja han dit que l'important no és allò de dir, ai, doncs ara menjo això perquè em porta vitamina C, sinó que sigui repartit, no? Distribuït al llarg de la jornada i de tota la setmana, que ho tinguem en compte, no? Que ho contemplem.
3: Doncs un exemple pot ser que fem una amanida i en aquella amanida que de fulla verda li podem afegir una mica de julivert, fem unes tiretes de pebrot vermell i li posem, per exemple, una mica d'una fruita.
1: I el pebrot vermell també ha de ser en cru? És que estava pensant, a mi m'agrada molt l'escalivat, allò que el poso al microones i està fantàstic.
3: Tot el que siguin coccions una mica més llargues del pebrot... anirem perdent quantitat de vitamina C. Si volem afavorir, sempre serà millor que sigui cru. No vol dir que en coccions més curtes en perdem, però a més temps de cocció, més pèrdua de més neutralització de la vitamina.
1: I els productes en llauna, per exemple, el pebrot, doncs el trobem envasat en llauna, en pots de vidre, no sé si...
3: Sempre tindrà una petita quantitat, que tot anirà sumant en la ingesta del meu dia a dia.
1: És a dir, el millor aport doncs, seria en cru, però evidentment, si ens ve més de gust, doncs...
3: En podem anar sumant. I després ens podem fer uns espinacs, per exemple. I si aquests espinacs, per exemple, hi afegim unes llenties, doncs també estem a... És a dir, perdó, aquests espinacs, si en aquest pebrot cru de l'amanida li afegim unes llenties, ja estem també col·laborant amb aquell ferro... que en parlarem.
1: En parlarem a la propera sessió amb la Laia de la importància del ferro.
3: I així s'absorbeix millor.
1: Molt bé. Doncs crec que ja ho hem abordat tot, no?, de la vitamina C, o ja haurien... Ara si anem al mercat, són aquests productes que trobarem al mercat?
3: Ara sí, trobarem aquests productes. Falta que ens vinguin les fruites més de tardor, no?, que estem encara acabant les d'estiu, i acaba els pebrots que són de temporada, per poder arribar a posar la fulla verda, més el bròquil, la col, que és el que ens ve ara.
1: Molt bé. Doncs aprofitem allò el producte de temporada i pensem una miqueta doncs, a l'hora de confegir els nostres menús setmanals, el consell. Perquè una vegada, abans de marxar, amb la Laia en d'altres sessions, en temporades anteriors hem parlat, no?, de ja que m'hi poso a cuinar, doncs faig i doncs poso després a la nevera o congelo... Aquests productes, si els congelem, perden propietats? Aquesta vitamina C? És a dir... mica.
3: Sí.
1: Millor
3: frescos. No puc dir exactament en la quantitat, però sí que hi ha una pèrdua. Sí que hi ha una pèrdua de la vitamina.
1: És a dir, que millor frescos.
3: No és que la desapareixi completament, però en quant a vitamina C sí que és millor... que és la part que ens serveix, la part bona és això, si ho afegim en el cru, és preparat del moment.
1: És a dir, que si comprem un bròquil i diem, ai, doncs és massa gran i el congelo, perdrem una mica.
3: Una mica, sí.
1: Molt bé. Doncs ara ja crec que tot aclarit. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies per continuar amb Ràdio Mollet aquesta temporada, aquest curs radiofònic, i ens retrobem d'aquí 3 setmanes.
3: Vinga,
1: som-hi. Que vagi molt bé, adéu-siau.
3: Adéu, bon dia.

0: Si ets un amant de les sèries, no pots perdre En Sèrie. Una picada d'ullet a l'actualitat dins les principals plataformes de streaming. Cada divendres a 2:45 del migdia.
1: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com. Els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dilluns 28 de setembre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. L'Ajuntament de Mollet reprèn avui dilluns l'activitat plenària. Avui sabrem el padró municipal a 1 de gener del 2026 i es portaran dues mocions, una sobre el topall de l'habitatge i l'altra per reclamar més recursos per garantir l'atenció domiciliària. I Esquerra Unida i Alternativa veu amb bons ulls repetir la coalició amb Esquerra cara a les properes eleccions municipals després de la bona entesa d'aquest mandat. I el documental de gallecs El batec de la terra preveu estrenar-se la primavera de l'any vinent. Amb més de 20 hores gravades, s'obrirà un barcamp amb l'objectiu d'ajudar en la postproducció. I en esports, derrota de la Molletense davant el Club Natació Terrassa per 1-0 i victòria del Club de Futbol Mollet al camp de l'Olímpic de Garriga per 1-2. Abans de començar, a rebre cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I ho acabem d'escoltar perquè ho hem dit en titulars, i és que avui Mollet reprèn l'activitat plenària. Serà a les 6 de la tarda que se celebrarà una sessió plenària ordinària que tindrà lloc a la sala de plens de la Casa de la Vila a partir de les 6. La sessió inclourà un total de 13 punts. Entre els principals assumptes, la part resolutiva, hi ha la revisió anual del padró municipal d'habitants a 1 de gener del 2026. Un altre dels punts destacats serà l'aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2025, juntament amb els seus annexos. La part de mocions inclourà dues iniciatives relacionades amb les polítiques socials. El grup municipal d'Ara Mollet Esquerra, EUIA, presentarà una moció per mantenir Mollet com a zona de mercat residencial tensat i accelerar les polítiques d'habitatge protegit. Per la seva banda, Mollet en Comú Podem i Ara Mollet Esquerra EUIA presentaran conjuntament una moció per reclamar els recursos necessaris per garantir l'atenció domiciliària ordinària als caps de Mollet. El ple també inclourà la lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que té lloc l'1 d'octubre, a proposta de la Comissió Permanent del Consell Municipal de la Gent Gran. El ple ordinari es podrà seguir presencialment a la sala de plens, també en directe a través del web municipal mollet-vallès.cat o, sobretot, per la nostra emissora Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Esquerra Unida i Alternativa Mollet fa una valoració positiva de la coalició amb Esquerra que va formar de cara a les eleccions municipals del 2023. Des de la formació asseguren que l'experiència ha funcionat bé i que estan disposats a repetir-la. Ho explica el regidor d'Ara Mollet Esquerra, EUIA, el portaveu Antonio López.
2: I nosaltres, com tenim una coalició, pues estem parlant amb Esquerra Republicana per a fer aquesta reedició, no?, d'aquesta coalició, que sembla que ha anat molt bé, i tenint un sol alternativa, i per tant tenim un candidat molt jove, molt implicat en la ciutat.
1: López també apunta que la intenció de cara als propers comicis és repetir aquesta coalició amb l'objectiu de forçar un canvi en el govern de la ciutat.
2: La voluntat és aquesta, la repetir la coalició, i si la podem ampliar molt millor, i perquè anem molt bé i tenim un equip que sembla que és important que hi hagi aquest canvi que la ciutat necessita, perquè ja està bé, no? Més de 40 anys al mateix partit i la mateixa gent, i a més gent poc preparada, i nosaltres tenim la gent amb experiència i gent jove, amb ganes de fer de Mollet millor.
1: La coalició amb Esquerra Unida i Alternativa i Esquerra no és exclusiva de Mollet. De cara al 28 de maig del 2023, els dos partits van pactar presentar-se junts a 8 municipis de l'àrea metropolitana i comarques properes, entre ells l'Hospitalet, Cornellà, Sabadell, les Franqueses, Sant Vicenç dels Horts, Sant Andreu de la Barca i Viella. Amb tot, properament es reuniran els dos partits per tractar la futura reedició de la coalició.

0: I les empreses del Vallès Oriental ja poden optar als premis Lismivo 2025, uns guardons que posen el focus en les iniciatives empresarials que contribueixen a facilitar l'accés i la permanència de les persones amb discapacitat al mercat laboral. Els premis, que aquest any celebren la seva 10a edició, estan adreçats a societats de capital i cooperatives que disposin d'un centre de treball a la comarca i que hi tinguin contractades persones amb discapacitat. La convocatòria no inclou els centres especials de treball ni les empreses d'inserció laboral. A l'hora d'escollir les empreses reconegudes, es tindran en compte diferents aspectes relacionats amb les polítiques d'inclusió laboral. Entre aquests factors hi ha el compliment de la reserva dels llocs de treball, el percentatge de persones amb discapacitat contractades i la incorporació de dones d'aquest col·lectiu a les plantilles. També es valoraran el nombre i la durada dels contractes, les característiques de les relacions laborals i l'aplicació de mesures alternatives a la quota de reserva. Amb aquests criteris, els premis Lismivo volen donar visibilitat a les empreses que incorporen la responsabilitat social i la igualtat d'oportunitats a la seva activitat. L'empresa distingida rebrà una dona d'aigua confeccionada pel taller Alborada i tindrà accés a publicar reportatges amb mitjans de comunicació de la comarca amb l'objectiu de difondre la seva trajectòria i el seu compromís amb la inclusió laboral. El documental de gallecs al Batec de la Terra es continua coent. El projecte impulsat per la Comissió per la Defensa de Gallecs i dirigit pel cineasta granollerí Agustí Coromines continua prenent forma i aquest mes d'octubre finalitzarà el rodatge. La iniciativa està previst que vegi la llum a finals de la primavera de l'any vinent, tot en un film que recuperarà la lluita de gallecs, perquè també se centra en l'actualitat. Així ho ha comentat el mateix cineasta Agustí Coromines.
1: Gallecs porta 50 anys de lluita i, per tant, té una experiència i té un bagatge de defensa del territori molt gran.

0: i de diferents tipus, gent que ens explica la història que hi ha hagut, gent dels moments actuals, per exemple, el que està fent la ciutat de veïns, per exemple, altres temes, per exemple, la gent de la... que han estat en altres moments, que no són de la comissió, però que han estat en altres moments també defensant el model de gallecs, i gent jove, que això també és un altre tema molt, molt interessant, que estan treballant per una agricultura diferent, no? I llavors també el documental, plantejat així, ens ofereix una gran diversitat generacional.
1: Després d'aquest any d'enregistrar i amb un total de 20 hores gravades, ara arriba el moment d'adjuntar el projecte i crear el documental El batec de la terra. Per fer-ho possible, Agustí Coromines ha comentat que s'ha apostat per un verd-canvi amb l'objectiu de realitzar la postproducció.
0: Ara que tenim el treball, diguem-ne, ara a l'octubre acabem el rodatge i acabem, esperem que surti per la primavera, el documental acabat, doncs ara és el moment de dir, miri, tot això està així. El verd-canvi no és un verd-canvi que en fem ara volem fer, està el rodatge fet. Per tant, aquí ja tot el material ja fet. Per tant, busquem ara un recolzament econòmic més ampli perquè d'aquesta manera pues, poder treballar la postproducció. La postproducció en els documentals és molt important. És clau.
1: El verd-canvi s'obrirà a partir del 2 de novembre, tot i que ja hi ha entitats i persones a títol individual que han fet les seves aportacions econòmiques. Pel que fa a les institucions, Agustí Coromines ha explicat que han optat per no picar portes amb l'objectiu de mantenir una independència en la realització.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica meteorològica que ens porta a Luis Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Gavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura però no la humitat, per tant sensació de xafogó. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya central i al Prepirineu. Atenció al dimarts, traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes, molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luis Mi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdies, la Martínez, al carrer Diputació número 9, al barri de l'Estació del Nord.

0: I els castellers de Mollet han acabat en desena posició al concurs de castells de Torredembarra. Va tenir lloc ahir diumenge, on se celebrava la primera jornada del 30è concurs de castells amb 12 colles en competició. Els castellers d'Esparreguera es van imposar 1.940 punts després de decidir la victòria en l'última ronda amb el 5 de 7 amb agulla. Pel que fa als castellers de Mollet, han sumat 1.525 punts que els ha situat en desena posició. La colla ha obert l'actuació amb el 3 de 7 amb l'agulla i el 5 de 7, tots dos descarregats. A la tercera ronda ha plantejat el 7 de 7, que ha quedat en intent i ha tancat la diada amb un 3 de 7 descarregat i 3 pilars de 4 de sortida. A la plaça també hi ha assistit l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisi, i la regidora de Cultura, Mercè Pérez, que van voler donar suport a la colla. I per acabar, una bona notícia per la colla molletana, i és que les gralles i els tabals de Castellers de Mollet es van endur el primer premi del concurset. Així valorava l'alcaldessa la participació dels castellers de Mollet.
1: Felicitats, castellers de Mollet. És un orgull per a la vostra ciutat veure-us actuar

0: junt amb algunes de les millors colles de Catalunya. I com sense gralles no hi ha castells, avui les gralles i tabals del Castellers de Mollet s'han endut el primer premi del concurset. Sempre amb el cor, 100% claret, sempre amunt i visca Castellers de Mollet.
1: Els Castellers de Mollet treballen ara de cara a l'actuació de la seva diada, que tindrà lloc el diumenge 1 de novembre a la plaça Prat de la Riba. I les Jornades Solidàries de Mollet continuen amb activitats adreçades a diferents públics. En aquesta darrera ocasió, la programació va posar el focus divendres en els més petits amb una proposta pensada per apropar els valors de la pau, la solidaritat i la convivència. La Biblioteca de Can Molà, Jordi Soletura, acollia una hora del conte dedicada a històries per la pau. La sessió va anar a càrrec d'Eva Font, que va ser l'encarregada d'explicar diversos contes centrats en la pau i la solidaritat. A través de les històries, els infants van poder descobrir diferents maneres d'entendre la solidaritat i el respecte pels altres. Font destacava que els llibres seleccionats transmeten missatges relacionats amb la bondat i amb la necessitat de tenir en compte totes les persones.
2: Bueno, pues més aviat és com, doncs, una mica, entre cometes, així, o la bondat, o el arribar a tothom, o el comunicar-se d'una manera diferent. Per exemple, hi ha un que és el llapis màgic de la Malala, no?, que parla de la Malala Yousaif, i bueno, és una mica aquest tema així.
1: Durant l'activitat, Eva Font també va posar èmfasi en la importància de començar a transmetre el missatge de pau des de la infància.
2: Doncs jo crec que a totes les edats és, però des de petits, molt millor, perquè així doncs, ja és una cosa que va naixent a dins i a poquet doncs, ho van trobar.
1: Amb aquesta proposta, les Jornades Solidàries de Mollet continuen la seva programació amb activitats que combinen cultura i sensibilització social. En aquesta ocasió, els contes han estat el vehicle per apropar als infants un missatge de pau, bondat i solidaritat. I amb l'arribada de la tardor comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. La campanya s'adreça especialment a les persones amb un alt risc de patir complicacions, però també als col·lectius que poden transmetre aquest virus a persones vulnerables, com ara els professionals sanitaris o les persones cuidadores. Esther González, infermera del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, ha explicat que la vacunació començarà el 5 d'octubre per als majors de 80 anys, les persones que viuen en residències, les embarassades i el personal sanitari. Ja a partir del 26 la campanya s'ampliarà al grup de risc, com ara infants i persones amb patologies.
3: El 5 d'octubre comencem la vacunació amb les persones majors de 80 anys, immunodeprimits, gent que viu a residències o centres sanitaris o sociosanitaris i a les embarassades. I després ja el 26 d'octubre comencem per tota la resta de població, que en principi és per majors de 60 anys, gent que té patologies respiratòries, cardíaques, diabètics, hipertensos, fumadors, obesos, i els nens d'entre els 6 mesos... No, entre els...
4: Petits.
3: Sí, entre els 6 mesos i els 4 anys.
1: En aquest sentit, cal estar atents a les darreres notícies perquè tot preveu que, degut a aquests pics que hi ha ara mateix de grips, constipats o de Covid-19, es preveu avançar aquest calendari de vacunació. Amb l'inici de la campanya també repareix un dubte habitual: com podem diferenciar un refredat, la grip i la Covid-19. Segons Esther González, els símptomes i la manera com apareixen poden ajudar a distingir-los. Mentre que un refredat acostuma a començar de manera progressiva i pot provocar algunes dècimes, la grip apareix de forma més sobtada i acostuma a anar acompanyada de febre.
3: Un refredat comença molt poquet a poquet, ¿vale? Doncs és avui tinc mocs, demà em fa mal la gola, l'altre dia tinc tos, l'altre dia em fa mal el cap, és així, i és això que és que m'estic congestionant, ¿vale? Això va poquet a poquet. La grip té tots aquests símptomes, però comencen de cop. O sigui, avui em fico al llit superbé i demà dic, ostres, estic fatal, ¿vale? Però la grip el que té també és que tens febre alta, que normalment és 38-39, amb un refredat normalment no es té febre, i si es té, es té unes decimetres de 37-37,5, comença molt de cop. Es té un cansament molt extrem i dura molts dies, ¿vale? Dura entre una setmana, 10 dies per acabar-te de recuperar bé.
1: En el cas de la Covid-19, els símptomes poden ser molt similars als de la grip. Per aquest motiu, la infermera recomana fer-se un test d'antígens en cas de dubte. La vacunació continua sent la principal eina de prevenció, però si finalment apareixen els símptomes, la infermera recomana prendre paracetamol per controlar el malestar i beure molta aigua per mantenir una bona hidratació.
3: La millor prevenció és la vacunació, ¿vale? És el millor tractament que podem fer, vacunar-nos i evitar que tinguem tots aquells símptomes. Però sí, si l'agafem, la grip o un refredat o la Covid o el virus respiratori sincicial, d'acord? El tractament d'elecció és el paracetamol. Prendre un paracetamol el podem prendre cada 8 hores i això que sempre diem, molta aigua, ¿vale? La frase típica de paracetamol i molta aigua. Això per què és? Això té un sentit. El paracetamol el que ens farà serà que els nostres símptomes siguin
4: més lleus.
3: I l'aigua el que ajuda és aquests mocs que tenim és que es facin una miqueta més líquids i els podem treure. Llavors, d'aquesta manera, evitem que s'infectin.
1: Les persones que vulguin més informació sobre la campanya podran assistir el dilluns 28 de setembre de 5 a 7 de la tarda a una sessió informativa a Camp Antiquet. Ja el dia 6, el propi CAP farà una jornada en el mateix centre cívic.
5: Mollet al dia, els esports.
1: I comencem els esports parlant dels resultats que hem tingut aquest cap de setmana. A Primera Catalana, derrota de la Molletense per la mínima 1-0 al camp del Club Natació Terrassa. Els molletans van veure com el rival se'ls avançava al marcador en el minut 7 i malgrat les infinites opcions de poder empatar el partit, no van poder fer cap gol. Un partit que no es va acabar i que en els darrers minuts de partit el jugador de la Molletense, Víctor Gagó, rebia un fort cop que el deixava inconscient a la gespa, que a més d'haver de parar el partit, va generar una baralla entre els jugadors dels dos equips i l'afició del Club Natació Terrassa. A Segona Catalana, victòria de la Mollet, del Mollet per 1-2 al camp de l'Olímpic La Garriga. I a Quarta Catalana, la Lourdes va perdre 2-0 al camp del Palau Tordera. Ara escoltem el tenis taula Mollet 2002, que jugarà a tercera divisió aquesta temporada. Tot i que per mèrits esportius li hauria correspost jugar a segona divisió, el club ha optat per inscriure's a tercera per qüestions d'estructura, de desplaçaments i de plantilla, considerant que és la via més sostenible per al club. Així ho ha explicat el president Martí Bernal, que ha detallat els motius d'aquesta decisió.
6: Diguem que van baixar a segona divisió nacional la temporada passada, i bueno, van sospesar en la Junta i els socis que per la nostra estructura del club i per les despeses que això comporta, desplaçaments i els recursos que disposem, a més de la plantilla de jugadors que tenim a Mollet, van decidir que era més sostenible i més adient per nosaltres jugar a tercera que no pas a segona. Tot i així, bueno, tenim desplaçaments una mica complicadets perquè hem d'anar a Andorra, a diverses ciutats de Lleida, de Tarragona, de Girona, de Barcelona, però bueno, les despeses sempre són menors que l'abans que tenien, havien d'anar a València, Castelló, Saragossa i tot això, no?
1: Bernal ha afegit que els diners que s'estalvien a no competir una categoria superior es destinen a renovar el material del club. Pel que fa al pas del club per primera divisió, l'ha qualificat de positiu, malgrat haver guanyat només 2 dels 22 partits. I el president ha dit que, tot i haver perdut tants partits, aquests es van decidir per petits detalls.
6: Els equips de primera disposen d'uns mitjans d'entrenadors d'alt nivell, disposen d'un, bueno, d'una plantilla més àmplia, i a més teníem més experiència. Nosaltres amb això eren novells i nos, bueno, una mica, el que es diu vulgarment, hem pagat una mica la novetada. Però sí que, es va desenvolupar d'una forma esportivament bastant bé perquè, de fet, la majoria de partits se van perdre per petits detalls, per coses mínimes tècniques.
1: De cara a aquesta temporada, l'objectiu, diu el president, és mantenir la categoria de tercera divisió.
6: Assignaria ara mateix perquè mantingui la categoria, però la gent jove pues, té aspiracions més altes i volen inclús lluitar el play-off de pujar. Bueno, jo aquesta il·lusió no la vull treure, però serà complicadet. Però bueno, perquè encara que sigui tercera, a Catalunya el nivell que hi ha d'aquests equips és molt alt. Vull dir, hi ha molta competència, molta rivalitat, i cada vegada que els joves estan més preparats. Vull dir que mantindre l'equip a tercera per aquest any ja serà un repte important.
1: De cara a aquesta temporada, com dèiem, aquest és l'objectiu, i en el primer partit van perdre per 4-3 davant el Club Tenis Valls de Torroella. Repassem també altres resultats. En aquest cas, en bàsquet, l'equip femení del Sant Gervasi ha debutat amb victòria 73-42 davant el Tarragona Bàsquet de Copa Catalunya. De la seva banda, l'equip masculí, amb la mateixa categoria, s'ha vist superat per l'Esparreguera per 73-55. I en hoquei, victòria del Mollet Hoquei Club femení de primera catalana per 1-3 contra el Club Hoquei Arenys de Mar. I pel que fa al masculí, segona catalana, victòria 0-4 davant l'Esfèric Terrassa. I fins aquí l'informatiu, però abans de marxar, repassem titulars. L'Ajuntament de Mollet reprèn avui dilluns l'activitat plenària. I Esquerra Unida i Alternativa veu amb bons ulls repetir la coalició amb Esquerra cara a les properes eleccions municipals. I el documental de Gallecs, El batec de la terra, preveu estrenar-se la primavera de l'any vinent. I en esports, derrota de la Molletense davant el Club Natació Terrassa i victòria del Club de Futbol Mollet al camp de l'Olímpic La Garriga. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Blanc i Negre, un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor.
1: Dilluns a les 11 de la nit i reemissió diumenge a les 8 del matí.
2: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.
3: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
4: Sí, on el puc escoltar?
3: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 2:15 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.

0: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dilluns ens acompanya via telefònica en Carme Ortiz del Partit dels Socialistes. Aquí saludem. Molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, bona setmana.
0: Igualment, parlem de diversos temes, en aquest cas del ple, per exemple, de Mollet, que té lloc avui, es reprèn aquesta activitat plenària, i, per exemple, hem vist que avui sabrem, per exemple, el padró municipal a 1 de gener del 2026, o que es portaran dues mocions, una sobre el topall de l'habitatge, l'altra per reclamar més recursos per garantir l'atenció domiciliària, o també, doncs, en aquest cas, doncs es farà esment aquest 1 d'octubre que té lloc al Dia Internacional de la Gent Gran, on també hi prendran part en aquest, aprovant aquest manifest.
1: Sí, pel que fa als punts que normalment, ordinàriament, portem a ple, avui justament parlarem de números i com bé dius, parlarem d'aquesta revisió anual que fem del padró municipal i que confirma doncs, el nombre no, de persones inscrites. I l'any passat, que parlàvem d'aquest número que era 53.053, ara aquest any doncs, parlarem ja de 53.583 habitants aquí a la nostra ciutat. Això vol dir doncs, que es confirma doncs, que hem incorporat gairebé 400 persones al padró, que la nostra ciutat creix, que atrau persones, que venen famílies i això doncs, crec que és una dada doncs, que és positiva, no? Que vol dir doncs, que tenim una ciutat viva i que atrau doncs, oportunitats. I això doncs, també el que ens posa a nosaltres doncs, és el repte no? de continuar doncs, oferint i planificant doncs, més serveis, treballar doncs, per l'espai públic, treballar per l'habitatge i, bueno, i en definitiva doncs, bueno, una dada que crec que per nosaltres reflecteix això, que és important doncs, que continuem creixent. I també, doncs, per parlar de números, també parlarem de dades econòmiques, de la bona salut financera de l'Ajuntament. Portem, doncs, ja molts anys parlant d'aquesta situació financera doncs, sanejada i que ens dona capacitat doncs, per continuar invertint no, en la ciutat, millorar serveis públics i afrontar doncs, també nous reptes. Jo crec que també és important i hi ha dades més concretes al regidor d'Economia doncs, ja les parlarà aquesta tarda. I com deies, doncs, també són d'emocions doncs, sí que parlarem ja d'aspectes doncs, bàsicament més socials. Parlarem de gent gran, parlarem de l'habitatge, que fa unes setmanes doncs, sortia aquesta notícia, no?, de que Mollet no estava, ara ja quedava fora del mercat d'habitatge tensionat i crec doncs, que, bueno, que és una preocupació ara important, no? que es parli de que Mollet ha de sortir d'aquest mercat tensionat i nosaltres doncs, des de l'Ajuntament ja vam presentar aquestes al·legacions perquè mantinguin la nostra ciutat dins d'aquest mercat residencial tensionat. I jo crec que ja fa unes setmanes vam actuar, vam traslladar això a la Generalitat i vam utilitzar els instruments que teníem doncs, que per mantenir doncs, això, per protegir les famílies i per reivindicar no, que Mollet doncs, bueno, creiem que no ha de sortir d'aquest doncs, mercat.
0: Queda dit, ens quedem també amb això, amb aquesta dada que puja el nombre d'habitants a la nostra ciutat i la bona salut financera, que ja coneixerem més detalls, com per exemple aquests períodes mig de pagament a proveïdors, etcètera, que és tot el que també doncs, centra més específicament doncs, durant la intervenció del regidor d'Economia. Ara parlem d'un altre tema, es va presentar tot just ara, fa pocs dies, el Girafeina més 45, aquesta nova edició que tindrà lloc a la nostra ciutat, si no m'erro, el 14 d'octubre, i que hem vist que enguany això es dobla, les empreses que hi participaran. Això voldrà dir que podrà haver-hi més gent, que s'ofereixen més llocs de feina. Explica'ns una miqueta com ha anat tot plegat. Imagino que això, si es fa i es fa d'aquesta manera, on se supera la primera edició, vol dir que una primera edició va anar molt bé.
1: Sí, la primera edició nosaltres ja vam allà constatar el mateix dia de que la necessitat que hi havia doncs, va quedar coberta i era una realitat, no? I per això doncs, des del mateix dia doncs, ja ens imaginàvem com havia de ser aquesta segona edició i partint de la base de la quantitat d'assistents, de persones inscrites que van haver-hi, doncs, volíem doncs, que tinguéssim més oportunitats. I la manera doncs, era ampliar l'horari. Aquesta edició doncs, tindrem dos torns de 9 a 1 i de 3 a 7. Això també es tradueix a tenir més empreses. I llavors, si tenim més empreses, també tindrem més ofertes. Així que estem parlant de 250 ofertes per aquesta edició, que serà el 14 d'octubre al Mercat Vell, i la veritat és que contents perquè és la nostra responsabilitat, no?, crear aquests espais perquè fomenti l'ocupació a la nostra ciutat, perquè hi hagi més participació també del teixit empresarial, i això permet doncs, ampliar les oportunitats per a la ciutadania, i al final és el que nosaltres volem, no?, crear doncs, aquests espais, no?, de contacte directe entre empreses i les persones en recerca de feina, així que esperem que sigui una cita doncs, igual d'exitosa, i recordar a la gent, no?, que les inscripcions són obertes i que abans també farem unes sessions formatives a Info doncs, perquè tothom que participi doncs, pugui arribar amb les eines i també la confiança màxima per afrontar aquestes entrevistes ràpides doncs, que són el format que es fan al Girafeina.
0: Mm-hmm. Doncs queda dit, i sobretot això, anar preparat a fer unes entrevistes, si ja des d'Enfo s'ofereix això gratuïtament per fer-ho, segur que ajuda en aquest cas doncs, a fer aquestes entrevistes. Després també volem comentar que aquest dimecres vinent la CIR tornarà al cap de Camp Antiquet, i això doncs, és després d'uns 21 mesos, gairebé 2 anys, amb la CIR doncs, que estava doncs, al cap de la Florida, Santa Perpètua, per les obres de reforma del cap de Planellador, i que al final, doncs, per molt que és un servei que es dona també doncs, a la gent de Mollet i comarca, al ser Mollet una ciutat més gran, era major nombre de persones eren els usuaris d'aquest servei, les dones, no?, i que per tant doncs, ara doncs, ho tindran més fàcil, en aquest cas perquè hi podran anar caminant amb un transport públic doncs, més favorable al que era anar fins a la Florida.
1: Sí, és una molt bona notícia per la ciutadania. Ens permet recuperar doncs, una atenció sanitària sobretot de proximitat i especialment que és important també en l'àmbit de la salut sexual i també reproductiva. I a més, ja ho vam dir, no?, que aquest trasllat doncs, era perquè s'havien de fer unes obres al cap de Camp Antiquet. Aquestes obres doncs, eren necessàries i al final doncs, també es tracta d'anar millorant els espais, d'adequar-los i ara doncs, també esperem doncs, que amb aquest retorn del servei doncs, tothom pugui tornar a la normalitat, com deies, doncs, les persones ho tinguin doncs, de manera doncs, més pròxima, i nosaltres doncs, ja et dic que era una bona notícia, teníem ganes de poder traslladar a la ciutadania doncs, que aquest servei havia tornat a estar aquí disponible a Mollet i, com sempre diem, no?, treballant doncs, perquè sigui una sanitat pública de proximitat, de qualitat i, com et dic, el més propera també possible.
0: I abans que me n'oblidava, també parlant del Girafeina i que tenia relació amb el tema de l'ocupació i l'empresa, i és que des de l'Ajuntament de Mollet, a través del programa Reempresa, no?, comunicàveu ara fa uns dies aquest èxit, no?, que des dels darrers anys hi està havent-hi en aquesta reempresa, que vol dir doncs, seguir amb un negoci, sobretot quan algú jubila o fins i tot si el vol traspassar, i que hi hagi doncs, aquest seguiment que el pugui agafar algú de la zona per establir-se i no haver de canviar gaires coses, però que al final hi ha aquest servei que s'ofereix, no?, des de l'Ajuntament de Mollet i també a través del projecte de reempresa, i crec que només aquest any hi havien hagut 6 casos d'èxit.
1: Sí, és un projecte doncs, que es treballa doncs, des de fa molts anys aquí a Mollet, i estem, la veritat és que molt contents de les dades, dels èxits, com hem traslladat doncs, ara públicament fa uns dies, doncs, són moltes empreses les que han continuat la seva activitat i ara mateix doncs, 6 o 7 crec que tenim casos d'èxit aquest 2026. Bé, són processos llargs, són processos de vegades de gent doncs, que té una idea, un projecte, un somni i de vegades doncs, costa fer-lo realitat i a Enfo doncs, intentem doncs, ajudar, donar totes les eines, donar el suport i l'orientació possible i la veritat és que estem molt contentos d'aquest acompanyament que estem fent tant a les persones que emprenen, que adquireixen una empresa, tant com a les persones que el traspassen, perquè també és un moment vital i important per a aquelles persones que han de deixar un negoci. Moltes vegades són negocis doncs, que han estat i tenen una trajectòria molt arrelada a la ciutat i de vegades pròpiament dintre del seu entorn no tenen un relleu generacional i l'han de trobar fora i la veritat és que de vegades quan sorgeixen doncs, i arriben no? a finalitzar aquest tipus d'accions doncs, encara és com més satisfactori no? per no perdre aquests negocis doncs, de tanta trajectòria a la ciutat. I la veritat és que el que nosaltres volem és això, que hi hagi més continuïtat, més activitat i en definitiva doncs, també jo crec que les dades el que diuen és que a Mollet doncs, és una ciutat viva, activa i aquests projectes i programes doncs, que donen són més oportunitats aquí a Mollet.
0: I que a part també després a la ciutadania també li donen la bona notícia, no? que fa també molts cops que s'eviti això, el tancament de comerços històrics.
1: Sí, sí, sí, totalment. Hem treballat amb diversos comerços històrics de la ciutat i és això que et dic, és una satisfacció doble, no? Perquè ja no és que no tanco un negoci, sinó és aquest llegat, no? que al final que ens sentim nostre, no? Tants comerços de la nostra ciutat i és una alegria no veure moltes vegades doncs que no es perd i que continua en mans d'alguna persona o de diverses persones doncs que tenen ganes i il·lusió i encara això doncs és molt més maco.
0: I ja per anar finalitzant, també ens agradaria comentar això que ahir els castellers de Mollet van prendre concurs del concurset de castells de Torredembarra, que malgrat la posició, no? també doncs, al final l'objectiu és ser-hi allà, participar i l'èxit de representar la ciutat.
1: Sí, la veritat és que molt contents de veure doncs, com es consolida, com creix, com tenen tants èxits i han revalidat també una de les millors actuacions. I molt contents, la veritat és que bueno, hi ha molta germanor entre els castellers, han crescut molt com a colla i cada vegada que surten de Mollet també porten el nom de Mollet amb molt d'orgull i també felicitar també a Grallers i Tabalers perquè han rebut també un premi i això també és de posar en valor perquè al final també la música té molt... sense música és impossible que hi hagi castells també i dalt de la mà i així que també molt, molt contents de poder acompanyar-los en aquest cas l'alcaldessa que va ser la regidora Torredembarra així que encantadíssims d'això, de l'èxit i endavant i sempre amunt i com sempre diem, no? Amb un vers claret.
0: Doncs amb aquest missatge ens quedem. Encarna, que vagi molt bé i ens hi retrobem la propera setmana.
1: Moltes gràcies, molt bona setmana. Adéu.
0: Adéu.

0: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Peixarro.
3: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 2:45 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
2: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: T'espero dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Clàssics, amb Esteve Llo.
2: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
3: Sí, on el puc escoltar?
2: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.

0: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rondinar. Diuen que rondinar és l'esport dels impacients. Hi ha persones que canten, persones que xiulen i persones que, senzillament, rondinen. De fet, probablement tots rondinem alguna vegada. Quan el trànsit s'encalla, quan una cua no avança o quan la pluja arriba just el dia que havíem planificat una excursió, és fàcil deixar anar algun comentari mig entre dents. I és aleshores quan entra en escena un dels verbs més expressius de la llengua catalana, rondinar. El diccionari defineix rondinar com murmurar, dir en veu fosca i en to de queixa o d'irritació. També recull el sentit de produir sons rugallosos o bronzents, tant en animals com en objectes. La definició retrata perfectament el fenomen. El qui rondina no protesta de manera oberta ni fa un discurs elaborat. Rondina és una forma de queixa discreta, sovint persistent, que es manifesta en paraules poc clares, comentaris repetitius o murmuris de desaprovació. Sabeu, però, d'on ve aquesta expressió? Es diu que és de formació expressiva i onomatopeica, és a dir, la mateixa sonoritat de la paraula evoca el soroll greu i continu de qui es queixa. No és casual que, quan escoltem algú rondinar, sovint ens sembli que produeix una mena de brunzit constant. La paraula sona gairebé com allò que descriu. Hi ha molts sinònims relacionats amb aquest verb, formes com remugar, murmurar, brunzir, rebotegar, protestar, etc. Tot i això, cadascun d'aquests mots té matisos propis. La llengua popular ha creat també el substantiu rondinaire. Tots coneixem alguna persona a qui sembla que res no li acaba d'anar bé. Fa fred, es queixa. Fa calor, també. Hi ha massa gent, malament. N'hi ha poca, pitjor encara. És rondinaire. Expliquen que a Fraga rondinar també significa rondar o fer un tomb. Es tracta d'un significat ben diferent de l'habitual i que mostra com els mots poden evolucionar de maneres diferents segons el territori. I si després de llegir aquest tastet considereu que m'he allargat massa, sempre us quedarà l'opció de rondinar una mica. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, del Gran Diccionari de la Llengua Catalana i del Diccionari de Sinònims d'Albert Gené. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
1: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet, 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
6: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Veus de Ciutat. Cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició diumenge a 11:45 del matí.
2: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
7: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 717, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Durant l'any 1906, per iniciativa de César August Torres, llavors president del Centre Excursionista de Catalunya, va anar prenent la idea de construir una xarxa de refugis de muntanya, tot començant pel cercle d'Ull de Ter. Al maig de 1906 es decideix fomentar una subscripció per ajudar a pagar la construcció. El projecte i l'execució de les obres van a càrrec de la secció d'arquitectura del Centre Excursionista de Catalunya, sent dirigida pel seu president, l'arquitecte Jeroni Martorell. A finals de juny del mateix any, una comissió, juntament amb veïns de Setcases i el paleta de Camprodon, senyor Pagès, van pujar al Pla d'Ull de Ter, escollint finalment un pla dalt d'un turó a uns 100 metres de les urgències del naixement del Ter. El lloc era també molt adequat pel fàcil accés als pics de bastiments de la Dona i del Gra de Fàjol, així com per iniciar la travessa a Núria o Carençà, a través del Coll de la Marrana, a l'oest, o cap a Mentet, al Costabona i al Canigó, a l'est. L'Ajuntament de Setcases volia cedir els terrenys gratuïtament, però indagacions del centre van trobar que els terrenys pertanyien a l'Estat. A través d'una instància enviada al Ministeri de Fomento el 18 de juny de 1907, es demanà la concessió o el permís per ocupar una hectàrea de terreny a fi de construir-hi un xalet refugi. Després de moltes gestions i esforços per vèncer la burocràcia ministerial, el juliol de 1907 s'obtingué l'autorització junt amb la d'aprofitar la pedra i la fusta que hi existien. A principis d'agost, el senyor Pagès, mestre de cases encarregat de les obres, i la seva brigada de 15 persones van començar a bastir la barraca on allotjar-se com a pas preliminar a la construcció del xalet refugi. A finals de setembre de 1907 calgué parar els treballs fins al 5 de juliol de 1908 degut al fred i al mal temps. Aquell moment ja hi havia les parets fins arran del primer pis i els arcs d'escàrrega que haurien de suportar la volta d'aquest. Tot i el mal temps d'aquell estiu, el 13 de setembre de 1908 van poder celebrar la festa de la Rabellosa, commemorant l'acabament de la coberta sense cap incident. El mal temps de l'estiu de 1909 va obligar a posposar la inauguració fins al 25 de juliol d'aquell mateix any, així com l'inici de les obres del segon mòdul de l'edifici per a traginers i cavalcadures. El xalet refugi tenia una planta baixa de 160 metres quadrats i dos pisos, amb una espaiosa sala menjador, cuina, lavabos i dormitoris per a una vintena de llits. La base de la construcció era de maçoneria i ciment amb bigues de ferro. La Societat General de Asfaltos y Cementos Portland, és a dir, l'ASLAN, de la Pobla de Lillet, va donar 200 quintars de ciment pel projecte. Tot el material, excepte les pedres, es pujava des de Camprodon amb corrues de mules. Abans del mes d'agost de 1907 ja s'havien reunit 9.903 amb 90 pessetes. A banda del mateix centre i alguns dels seus socis, la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona van també contribuir amb 2.470 pessetes cadascun. També van contribuir els ajuntaments de Camprodon, Sant Joan de les Abadeses, Ripoll i Ribes de Freser, així com el Cercle del Liceu, la colònia d'estiuejants de la burgesia barcelonina a Camprodon, i llavors el centre va organitzar festes, un parell al Parguell, un al Frontó Comtal o el primer torneig català de futbol, a fi de recollir diners per la construcció del xalet refugi. A finals de l'estiu de 1908 ja s'havien reunit 21.377 amb 90 pessetes. El cost total del projecte, segons la memòria publicada pel mateix SEC, el 1914, pujar fins a 48.178 amb 62 pessetes. Per fer-vos una idea del que representava, el mateix refugi, un dinar o un sopar costava 3 pessetes amb 50. A partir d'aquí, qui vulgui que faci números. El Servei de Restauració i Administració es confià al senyor Antoni Rigat, fondista de Camprodon, mitjançant tarifes fixades pel centre. 3,50 al dinar o al sopar. Pessetes, evidentment. I 2,50 pessetes per dormir els no socis. I una amb 50 els socis. El 18 de setembre de 1902 es donà per acabada la temporada a causa de les primeres nevades. L'explotació del xalet refugi havia proporcionat un benefici de 121 pessetes. Aquest primer refugi d'Ulldeter, situat a la part alta del circ, a 2.393 metres, es va obrir el 25 de juliol de 1909, essent el que es considera el segon refugi de muntanya dels territoris catalans, després del xalet de Cortalets, al massís del Canigó, inaugurat el 1899, i el primer construït a l'estat espanyol. Construït amb estil noucentista, va estar obert fins a la Guerra Civil, quan va quedar tancat. Després de la guerra va quedar abandonat i posteriorment va ser parcialment dinamitat en el context de la lluita contra els maquis. Amb el temps va quedar enrunat i actualment només queden dempeus algunes restes amb una placa commemorativa. El 29 de juny de 1959 es va inaugurar el nou refugi d'Ulldeter, situat a 2.221 metres a la part baixa del circ. És el refugi que, amb les reformes i millores posteriors, ha arribat fins als nostres dies. Durant aquests darrers programes hem parlat de refugis, però què passava quan arribava l'hivern i la neu cobria les muntanyes? D'això en parlarem a partir de la setmana que ve.
2: Pals i botes. L'agenda.
7: Per les activitats de la primera setmana d'octubre, pel dia 1 d'octubre tenim una activitat del grup dels dijous que anirà a la Canal del Rejant, a la Mola, a Sant Llorenç d'Amunt. El vocal és en Carlos Rivilla. La sortida és al pavelló de Barriera Seca a 8:15 del matí. El dia 3 hi ha marxa nòrdica. Es anirà al mirador de la Bunyola i al mirador del semàfor des del Mas Blau, al delta del Llobregat. La sortida és a les 7:30 de l'estació de Mollet Sant Fost. Fins aquí les activitats de la primera setmana d'octubre.
2: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
4: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: fil directe amb l'alcaldessa.
1: Salutacions i benvinguts i benvingudes a l'espai Fil Directe amb l'alcaldessa, un espai de trobada entre alcaldessa i ciutadania a la que hi podeu participar i preguntar directament. El telèfon és el 935 70 68 66, i saludem primer de tot a l'alcaldessa Mireia Dionisio, que saludem. Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, Joel, i a tothom que està escoltant, i a tot l'equip de ràdio Mollet.
1: Doncs una temporada més fent aquest programa, com sempre ho fem el darrer dilluns de cada mes, i que coincideix també doncs amb aquest ple, avui en concret, amb el ple de setembre. Mireia, com està previst que sigui el ple d'avui, tornada després d'aquestes vacances? Hem vist un dels punts que molts cops genera interès per saber el nombre de persones, no?, que viuen a la ciutat, amb dada 1 de gener del 26, que és aquest padró, però després també altres temes importants que potser a la ciutadania se li pot fer feixuc, però allà i avui el regidor d'Economia també dona a conèixer doncs detalls de la situació econòmica financera de la nostra ciutat, de l'Ajuntament de Mollet.
2: Bé, doncs, bé, com bé comentaves, Joel, és el primer ple que fem després de la parada, no, l'aturada de l'estiu. I com sempre, doncs ja serà un ple on des del govern municipal portem punts de gestió del dia a dia de la nostra ciutat, que són de competència plenària, i després també sempre hi ha un apartat doncs per posicionaments més polítics a través de les mocions. I aquest any, bueno, aquest mes, perdona, doncs bàsicament això, a nivells de gestió hi ha coses importants. Passarem a aprovació al compte general de l'Ajuntament, que sí que és un tema molt feixuc, però que és un tema molt important, perquè al final és el document comptable que generen els òrgans de control de la nostra ciutat, que al final és una fotografia, perquè ens entenguem, de l'actiu i del passiu acumulat, no?, que tenim a l'Ajuntament, i per tant marca una miqueta doncs la salut financera que té l'Ajuntament de Mollet. Nosaltres contents en aquest sentit, perquè sempre ho diem, no?, nosaltres som un ajuntament, som una administració pública, que tenim un objectiu principal, que és donar serveis públics a la nostra ciutat i, per tant, anar millorant la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Mollet, d'allò que depèn de nosaltres, que són els serveis públics. Per tant, aquesta és la nostra missió, i no som una empresa, no?, que al final ha de guanyar diners. Nosaltres estem per donar serveis públics, però és veritat que tenir una bona gestió financera, doncs fer una gestió financera responsable i acurada ens permet fer una millor, nosaltres creiem, una millor gestió pública dels nostres serveis. I per tant, contents perquè aquests indicadors que avui explicarà el regidor d'Economia marquen una bona salut financera de l'Ajuntament, marca, ja veureu, que tots els indicadors es tanquen de manera positiva, que el romanent de tresoreria i l'estalvi net, que són dos indicadors que marquen molt doncs possibilitats econòmiques del Ministeri, doncs també creixen, i el deute de l'Ajuntament va reduint-se, està molt, molt per sota dels límits legals que ens marca la normativa. Per tant, contents en aquest sentit, doncs, que tanquem l'any 2025 d'una manera que, com deia, remarca la bona salut financera de l'Ajuntament, i que això ens permet, doncs, agafar més força i bueno, encoratjar més, no?, el funcionament dels nostres serveis públics.
1: I després, d'altra banda, comentem altres temes que tenim per aquí anotats, entre d'altres aquestes obres de Berenguer i Pompeu Fabra, que també doncs començàvem, no?, aquest mes de setembre amb l'anunci d'aquestes obres, i si no m'erro, crec que ja les obres del Berenguer han finalitzat.
2: Sí, les obres de Berenguer Tercer ja han finalitzat. De fet, vam obrir el trànsit ja el divendres a la tarda, última hora. Ahir, diumenge, ja va començar a funcionar el bus urbà per allà en plena normalitat, i podem dir que ara ja, avui dilluns, s'ha recuperat la plena normalitat a Berenguer Tercer, que ha quedat francament bé, que era un eix central de la nostra ciutat, i amb aquest asfaltament doncs jo crec que ha millorat de manera notable. I després també tenim les obres de Pompeu Fabra, que són unes obres molt més complexes, són unes obres doncs, tècnicament més complicades també d'executar. Van anar amb termini, aquestes obres, recordeu que bàsicament, tot i que es feien en diferents fases, tenien una previsió d'uns 3 mesos, i ara el que estem preveient, si tot va bé i quan, si ho acabem de tancar i és possible a nivell tècnic, sí que intentarem que aquest dimecres dia 30 la rotonda de Pompeu Fabra, allà on tenim el pavelló de Riera Seca, ja es pugui obrir a la circulació. En tot cas, és una cosa que hem d'acabar de valorar a nivell tècnic, però treballem amb aquesta data de possible obertura de la rotonda del pavelló, no? Que l'entenem, aquella rotonda que separa el Parc de les Pruneres amb el pavelló, esperem que la puguem obrir, com deic, aquest dia 30, el trànsit, que també és un eix doncs, molt, molt important.
1: Estan anant com esperaven aquestes obres amb el seguiment que es fa, perquè sempre anuncieu, no?, que quan es fan unes obres al final tot es pot anar allargant, poden sortir imprevistos, però imagino que en aquest cas també, per exemple, a Berenguera, molt concret, doncs, s'han complert perfectament tots els tempos.
2: Sí, la setmana passada vaig fer la visita d'obres, vaig poder parlar amb els encarregats de l'empresa que l'estan executant i van en termini. És evident que és una obra llarga, no? És una obra, com deia, complexa, però em van assegurar que ara per ara anàvem amb termini. És veritat que sempre surten doncs, imprevistos d'execució, però han sigut imprevistos que han pogut anar subsanant, i per ara la informació que tinc, no?, de la setmana passada és que van en termini i, com dic, estem treballant això, que era el calendari que ens havíem fixat de poder obrir la rotonda del trànsit del dia 30 de setembre. Queda poc, no?, i jo crec que entre avui i demà doncs ja podrem assegurar aquesta reobertura, però en principi és una obra, com deia, complexa, però que va en termini. Recordem que ja estem renovant tota la xarxa de sanejament i, per tant, de clavegueram, que s'han de posar molts trams de clavegueram, d'aquests tubs de formigó i diferents pous, que concretament van 6 pous, i és una obra molt complexa, però esperem que es pugui això executar sense problema, perquè puguem aviat doncs, veure la Rambla plenament doncs, asfaltada i amb tot el clavegueram nou.
1: Uh-huh. I d'altra banda, un anunci que també doncs, feies ara dies enrere, fa poc, que és aquesta tornada de la CIR a la nostra ciutat. Ho calculava bé, 21 mesos ha estat fora des del gener de l'any 2025, i imagino que bona notícia també perquè hi ha usuaris, no?, d'arreu de Mollet i Baix Vallès, no?, però en aquest cas el ser Mollet ciutat més gran és també la que tenia més usuaris i es veien afectats per aquest trasllat que va haver-hi a la Florida durant aquest temps.
2: Sí, molt contents perquè torna la CIR, no?, a la nostra ciutat. Recordem que fa uns mesos, no?, com bé comentava Joel, doncs degut a que s'havien de fer unes obres de millora a l'ambulatori de Planellador, doncs es va fer una reformulació dels serveis sanitaris de la nostra ciutat, que van afectar doncs, els serveis de pediatria, que van haver de traslladar-se a l'ambulatori de Camp Antiquet, i malauradament doncs, la CIR, que són els serveis bàsicament no ginecològics, entre d'altres, doncs es van haver de traslladar al municipi de Santa Perpètua. Jo, com a alcaldessa de la ciutat, vaig entendre perfectament aquest trasllat, perquè vam haver d'analitzar moltes opcions que podíem, no?, però cap acabava d'encaixar, i per tant vam haver d'entendre, però sí que vaig demanar el compromís de la Generalitat de Catalunya que, en tot cas, quan s'acabessin les obres, la CIR havia de tornar a Mollet. La Generalitat de Catalunya sempre em va dir que no hi havia cap intenció de quedar-se a Santa Perpètua, sinó que tornarien a Mollet, i per tant, ara contenta perquè

0: formant, imagino, des de Renfe Rodalies?
1: Bé, sabem una miqueta el que sabem tots mediàticament i, per tant, no tenim cap data de reobertura, no?, de la R3. És una cosa que no només jo com a alcaldessa de Mollet, sinó que els alcaldes també, no?, dels municipis veïns on estan afectant aquestes obres estan demanant. En principi es preveia, no?, que també per l'estiu, ara segurament a final d'any, i, per tant, el que sí que estem fent és intentant, doncs, tenir la informació amb la màxima rigorositat possible per anar informant els nostres veïns, però és veritat que suposo, no?, que l'execució de les obres de duplicació, no?, d'aquesta via no és fàcil i s'està complicant la cosa, però en principi el que ens deien és que estaven treballant a veure si de cara a final d'any. En tot cas, demanem informació i Rodalies i Renfe i des dels serveis corresponents ens van donar la informació així que la van tenint. Però és evident, no?, que aquests talls de circulació, doncs, suposen un gran hàndicap, no?, per a les persones que utilitzen a diari aquest mitjà de comunicació com és el tren.
0: I després també havíem vist que ja hi havia aquest guanyador del projecte per la Tereria, pel nou espai d'entitats a la nostra ciutat, i per tant que cada cop queda menys, no?, perquè el projecte vegi la llum, no?, per molt que tot requereix del seu temps, de tots els passos, no?, però almenys ara ja, no sé si d'aquí poc podrem saber com serà aquest nou projecte, quan haurien de començar, etcètera.
1: Sí, estem treballant perquè vosaltres, els mitjans de comunicació i tota la ciutadania, tingui aviat, doncs, els primers renders, les primeres idees de com serà aquest equipament, però és evident que els procediments jurídics i de contractació són molt rigorosos i, per tant, com a ajuntament, no, doncs, podrem ensenyar el que serà el nou equipament cultural de la ciutat, els primers dibuixos, quan des dels serveis tècnics ens diguin, no, que l'adjudicació i la contractació està completament tancada. Però esperem, jo la veritat és que espero que aquest mes d'octubre puguem ensenyar-vos, doncs, com serà el nou equipament de cultura, que al final recordeu que es va fer un treball conjunt amb les entitats de cultura popular de la nostra ciutat, que elles van fer tot l'espai funcional d'aquest equipament, van dissenyar l'espai funcional en relació a les seves necessitats. Nosaltres com a ajuntament també vàrem proposar nous espais que necessitem a la nostra ciutat, i en tot cas tant l'ajuntament com membres de les entitats culturals hem estat i hem format part d'aquest jurat que al final ha decidit, doncs, el dibuix que més se'ns agradava, no?, pensant en el futur equipament de la nostra ciutat. I jo la veritat que tinc moltes ganes de poder explicar-vos com serà aquest nou equipament.
0: I estem també, doncs, en una setmana que és setmana del Sona a Mollet, 11 edicions ja. Veiem que per enguany també, doncs, hi ha activitats molt, molt potents, concerts, un concert de piano amb l'Orquestra Simfònica, crec que és de Granollers, que seran aquí presents. Hem vist entrades ja exaurides pel concert de, crec que és el Quintet, el divendres al Mercat Vell, i aquesta aposta, no?, doncs, per la ciutat, per portar, doncs, aquesta música. En recorda l'Anna Villascusa Rebull, que al final li venen concertistes internacionals que, per molt que cobren, avui ens ho comentava també la Mercè Pérez, que ha estat present aquí al magazín Posa't les Piles, que ens deien, de fet, no se'ls hi paga lo suficient que tenen aquest caché internacional, però ser amics de l'Anna, tothom fa també, doncs, aquest esforç per poder ser aquí a Mollet.
1: La veritat és que sí, no? Jo crec que tu comentaves la 11a edició d'un festival de música. Jo crec que ja podem dir sense cap mena de dubte, no?, que el Sona Mollet, doncs, s'ha consolidat com una cita cultural imprescindible a la nostra ciutat, doncs, per gaudir del jazz, del piano, en aquest cas també de la música simfònica, música de cambra, i per tant tindrem, doncs, uns dies d'un altíssim nivell musical a la nostra ciutat. I la veritat és que si nosaltres, no, definim el Sona Mollet, que és per nosaltres, des que va néixer, evidentment es va néixer en record d'una molletana completament vinculada a la música, i per tant hem volgut, doncs, podem dir que recollir aquest esperit, no, de l'Anna, aquest amor per la música, amb un festival de la seva ciutat que barregi doncs, l'excel·lència musical, però també no amb la promoció del talent emergent, que jo crec que és, també és un festival per donar a conèixer, no?, a músics que segur que en uns anys doncs, seran músics de renom en

0: l'àmbit musical del món. I per tant, contenta, i també recordar una cosa molt important del Sona Mollet, que és un festival solidari, no? Que al final totes les entrades que es venen van dirigides a la Fundació Carreras per lluitar per la leucèmia, no per trobar una cura per a la leucèmia, doncs, que va ser la malaltia que malauradament es va endur a l'Anna Villascusa Rebull. Per tant, barreja de solidaritat, barreja d'excel·lència musical i també barreja de promocionar el talent jove, que també és un deure que tenim totes les administracions.
1: Després, altres temes, ara fa uns dies, crec que va ser el divendres, no, es presentava el que serà a la nova edició del Girafeina a la nostra ciutat, Girafeina més 45, i vam veure aquesta gran expectació, no, pel que ha de ser. Doncs aquest dia on hem vist que gairebé s'han doblat les empreses que hi seran presents, i per tant això voldrà dir que més ofertes de feina, 250 si no m'erro, que s'oferiran, doncs, amb una nova edició que es farà en horari de matí i de tarda.
0: Sí, aquesta va ser una idea i que vam posar en pràctica l'any passat, juntament amb la Cambra de Comerç, que justament el que volia era fer punt de trobada entre empreses que buscant persones per treballar, i persones que o bé estan a l'atur o bé volen canviar de feina, i per tant persones que estan en búsqueda, no, activa d'ocupació. La veritat és que va ser un èxit, van participar molta gent va trobar feina. Només aquell dia hi ha 30 persones van trobar feina, i per tant vàrem decidir, només acaba la primera edició, que ens posàvem a treballar amb la segona edició, i en aquest cas dos fem el que creiem que hem de fer, que és augmentar, no? Tant l'horari, per tant aquest any, que serà el 14 d'octubre, farem horari de matí i de tardes. També doncs hem aconseguit més empreses, de fet ja es presentaran, no, buscant feina, 40 empreses de sectors molt i molt, molt diferents, operaris, que buscaran operaris industrials, conductors, personal de supermercat, auxiliars del servei d'atenció del domicili, personal administratiu, etc., vendes. Per tant, hi ha uns sectors molt i molt, molt diversos, i oferiran més de 200 ofertes de feina. Per tant, nosaltres continuarem treballant amb aquesta línia. És evident que des de l'Ajuntament no podem crear totes les oportunitats laborals, però sí que podem crear condicions perquè aquestes oportunitats laborals, doncs, arribin, no?, a la ciutadania i als veïns i veïnes que busquen feina, i a les empreses del nostre territori que també busquen talent. Per tant, estem treballant en aquest sentit, que el 14 d'octubre el Girafeina Mollet torni a ser un èxit igual que l'any passat, i que moltes persones de la nostra ciutat trobin allà oportunitats per al final dur a terme el seu projecte de vida, que és poder treballar, poder tenir una casa, no?, i poder tenir una vida digna i estable.
1: Després, també Fem-ho Venir Bé, que té relació, hi ha el projecte Reempresa, no?, que es fa a Catalunya, i que en aquest cas des de Mollet s'hi participa, gràcies també, doncs, a aquest acompanyament que fa EMFO, i que al final hem vist que al llarg dels anys són moltes, no?, les persones que han utilitzat aquesta via per agafar un negoci que ja funciona i continuar-lo, en aquest cas, perquè doncs acabi tenint la seva activitat a Mollet sense baixar la persiana.
0: Exacte. Al final, aquest projecte, que és el projecte de reempresa, que ja portem molts anys treballant, el que busca és trobar aquest relleu generacional. Hi ha molts negocis que funcionen i funcionen molt bé, però que simplement la persona, no, que el regenta, el titular de l'activitat, doncs normalment o es jubila, no? Tot i que també hi ha a vegades casos de que han trobat alguna altra feina, d'alguna altra cosa, però bàsicament són jubilacions. El que fem és justament lligar aquestes dues necessitats. Una persona que vol deixar un negoci perquè jubila, amb persones que són emprenedores que volen posar de nou aquest un negoci del mateix estil, no? I per tant, contents en aquest sentit d'aquest acompanyament, d'aquesta cooperació que fem entre persones que entre elles mateixes, doncs, s'acaben ajudant. I les dades són molt bones, no? Perquè els últims 5 anys 25 negocis de la nostra ciutat, 25 empreses han trobat aquest relleu generacional, no? Fa poquet, no? Podem dir l'última, com a exemple tenim, doncs, recordem que hi ha un estudi fotogràfic a Camp Antiquet, el Joan Chaves, de tota la vida, doncs, que es jubilava i la Nerea Barrero doncs ha continuat amb aquest negoci. Evidentment acaba de començar amb el seu propi nom, amb la seva pròpia manera de fer i de ser, però podem dir que és un estudi fotogràfic que no ha tancat i que no només no ha tancat, sinó que una jove mulletana doncs ha agafat les regnes d'aquest negoci, ja podem dir, doncs, molt tradicional a la nostra ciutat.
1: Doncs queda dit, i com deies, aquest darrer exemple que ja ho vàrem veure també, doncs, que se li va fer aquesta visita, no? També imagino que...
0: Exacte, sí, que és només un exemple, perquè és l'últim. També tenim, per exemple, un del bar dintre del mercat municipal, i per tant, ja et dic, 25 empreses amb aquests 5 anys que portem amb aquest programa.
1: I hem vist també, seguim parlant d'aquesta ocupació, no?, que doncs, a Mollet s'ha formalitzat una taula per agents relacionats amb l'educació i la formació professional, no?, per en aquest cas trobar aquestes sinergies, perquè al final doncs, fan falta aquests oficis. Hi ha empreses de la zona que al final estan interessats en això, no?, que s'estudiï feines que podran ells donar feina a algú d'aquí de Mollet, i per tant, no, anava a dir com a economia circular, però que no és això ben bé, no?, però que al final doncs, que estiguin a prop aquestes feines i que s'imparteixin on té tot el sentit, doncs, vora on s'ofereixen.
0: Exacte, vam crear la taula d'impuls i dinamització de la formació professional, que va néixer justament amb un objectiu principal, que és crear sinergies i, per tant, marcar relacions estables entre el nostre sistema educatiu, amb el nostre teixit empresarial i també amb els agents socials del territori. Al final es tracta que les empreses del territori doncs, diguin i estiguin coordinats amb els nostres instituts, no?, perquè de formació professional, perquè els instituts de formació professional creïn i facin formacions amb els llocs de treball que busquen les nostres empreses. Al final, si els joves del nostre territori troben i estan formats en feines que necessiten les empreses del nostre territori, doncs crearem allà unes sinergies importants per millorar l'ocupació juvenil. Per tant, ha nascut aquesta taula en aquest sentit, en sentit de crear doncs, una coordinació estable, com deia, entre el sistema educatiu, el sistema empresarial dels agents socials del nostre territori, i també amb una cosa molt important que jo crec que ja està funcionant, però que no hem de baixar la guàrdia, que és al final recordar que la formació professional és una eina clau pel desenvolupament econòmic de la nostra ciutat i per generar oportunitats per als nostres joves, i per tant hem d'intentar apropar-la encara més als joves i a les seves famílies i prestigiar-la, no? És evident que és bo, no?, a tots els estudis universitaris, però és igual de bo tots els estudis de formació professional. I, per tant, volem doncs, treballar, com deia, de manera coordinada perquè el sistema educatiu i les necessitats empresarials del nostre territori vagin sempre de la mà, amb l'objectiu principal d'ajudar els joves, formar els joves en aquest sentit, i que els joves doncs, trobin feina, una feina estable i digna el més aviat possible.
1: I després també volem comentar d'altres temes, que ja que es comença, podríem dir, setembre, nova temporada política, no sé si ja ho nota, el fet de que hi ha aquestes eleccions municipals a la vista, al maig, per molt que sempre ho diem i també ho comenta, no?, que el fet d'estar governant és una altra manera de viure-ho els mesos previs.
0: Sí, al final... És evident que les eleccions arribaran al maig de l'any que ve, i des del govern municipal, els que tenim responsabilitat de gestió, vivim, no?, aquestes eleccions doncs segurament de manera diferent, perquè hem de compaginar doncs, les dues vessants, no?, la vessant de gestió municipal. L'Ajuntament no pot ni ha de parar, i de fet hem de continuar gestionant el dia a dia de la nostra ciutat, i això s'ajuntarà amb el calendari electoral, que evidentment doncs, acabarà arribant. Per la part que a mi em pertoca i per la part respecte a la nostra formació política, la formació que jo doncs, en formo part, encara veiem les eleccions municipals de lluny. De fet, el nostre partit començarà la maquinària segurament ja de cara a l'any que ve, i per tant, per mi encara ho veig lluny, no?, les eleccions municipals, però és evident doncs, que el clima electoral es va notar, no només a nivell municipal, sinó també ho veiem a nivell general de l'Estat, no? I per tant, compaginarem, com hem fet sempre, doncs, aquestes dues vessants, que al final el que es tracta és de treballar encara una miqueta més.
1: I després també m'agradaria comentar aquestes jornades solidàries que s'estan fent a la nostra ciutat, ja amb una setmana d'activitats es van recuperar l'any passat, després d'anys sense fer-se, que es deien al principi la setmana solidària, però ara ja s'ha canviat per jornades perquè tenim 3 setmanes d'activitat, on tot just demà veiem que sí que es fa la presentació oficial, però al cap i a la fi són això, 3 setmanes de gairebé un acte cada 2-3 dies, no?, per donar doncs, a conèixer doncs, aquestes entitats que treballen sobre el terreny, ja sigui de Mollet, però també sobretot amb exemples que vinguin aquí a Mollet i la ciutadania de Mollet en pugui gaudir-ne.
0: Sí, aquesta és una gran feina que ha liderat el regidor de Solidaritat, en David Moreno, que va recuperar la Setmana de la Solidaritat, no?, l'any passat, i no només ha fet això, sinó que ara ha donat aquesta nova visió, no?, creant les jornades solidàries, que al final són 3 setmanes d'activitat on, per una banda, doncs es donen a conèixer tot el que fan les entitats solidàries de la nostra ciutat, i en segon lloc doncs, també són unes jornades que el que pretenen és promoure els valors de la cooperació, de la convivència i de la pau, i per tant bueno, són unes jornades que jo convido a tothom que pugui doncs, que miri, no, a la web municipal, que està tot agendat, i sobretot doncs, convidar la gent, a que els veïns i veïnes de Mollet, que vinguin el 10 d'octubre a la Festa de la Solidaritat, que tindrà lloc a la tarda al Parc de les Pruneres, que serà un dels actes, no, destacats d'aquestes jornades de la solidaritat, i on esperem, no, que puguem doncs, reunir-nos i, com deia, per conèixer tota l'activitat, la gran activitat que fan les entitats solidàries de la nostra ciutat, però sobretot una festa de la solidaritat amb el que tenim al món i veient el món com el tenim actualment, volem doncs, refermar i promoure, com deia abans, doncs, els valors de la cooperació, de la convivència i de la pau. Uh-huh. Així que el 10 d'octubre, al Parc de les Pruneres.
1: Això queda dit, el dissabte 10 d'octubre. Després, ja per anar finalitzant, també volíem comentar doncs, com va anar ahir la Diada Castellera, doncs, aquest concurs de castells on hi va ser present els castellers de Mollet, i vam veure que també t'hi vas desplaçar amb ells.
0: Sí, no podria faltar. La veritat és que va ser una jornada molt bonica. Veure tota la plaça de l'Ajuntament de Torredembarra, doncs, veient aquelles colles de castellers doncs, fent aquests magnífics castells, doncs, posa la pell de gallina, i per suposat veure els castellers de Mollet juntament amb algunes de les millors colles de castellers de Catalunya, doncs és un orgull, no?, per Mollet, i ja els hi vaig dir, per la seva ciutat. I va anar molt bé, no van poder pujar al 7 de 7, tenien aquest, els hi va quedar amb aquest coquet, però van fer una actuació fantàstica, van actuar d'una manera impecable i segura, i jo, com no podia ser d'una altra manera, molt orgullosa d'ells per tot el que aconsegueixen, i sobretot, deixa'm que no se m'oblidi, felicitar les gralles i tabals dels castellers de Mollet, que es van endur el primer premi del concurs, i per tant va sonar de meravella les gralles dels castellers de Mollet, i molt contenta també en aquest sentit.
1: Mm-hmm. Doncs Mireia, fins aquí l'espai Fil Directe amb l'alcaldessa, que vagi molt bé el ple d'avui, i qualsevol cosa ho anem parlant també doncs, aquí a Ràdio Mollet, o segur amb més d'un acte que ens hi anirem trobant. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a tothom.
2: Fil Directe amb l'alcaldessa.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part de fons voltor, també estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant de desnonaments. A més, inclou bonificacions fiscals per a llogaters i propietaris que baixin els preus, així com mesures fiscals sobre els pisos turístics. Des de Barcelona, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta declaració d'intencions.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna. Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
0: Això mentre augmenta la pressió al carrer. Des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès planteja una vaga general si no es posa fre als desnonaments.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
0: Els socis del govern reclamen un decret de màxims, mentre que els grups aposten per un text que tiri endavant el Congrés. És dilluns 28 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. Sònia Kerr.
4: El segueixen l'Eix Metropolità i les comarques gironines. Ho diu l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia.
0: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada i Social Sanitària de Catalunya.
4: Avui s'han trobat amb la Generalitat al tercer Congrés de Salut i Món Local, que analitza reptes com l'envelliment de la població.
0: El sector agrícola reclama rebaixes fiscals per fer front a l'augment del gasoil i als costos de producció.
4: Així ho plantejaran aquesta tarda la reunió extraordinària de la taula agrària que ha convocat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha explicat a la xarxa Pere Roquer, president del sindicat Asaja.
5: Tenim un tema d'impostos que ens estan picant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats.
0: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
4: L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
0: Els esports, Anna Freixa, la Lliga Endesa ja està en marxa.
6: I tres dels cinc catalans es van estrenar aquesta primera jornada amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava a curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i es va imposar per 100-105.
0: Atenció a la previsió del temps, perquè torna a estar activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes a partir d'aquesta nit. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Gavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura, però no la humitat. Per tant, sensació de xafogor. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya central i al Prepirineu. Atenció al dimarts. Traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions. Al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes. Molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. El control de so i tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular els lloguers de temporada. Aquest paquet de 10 mesures no té garantit per ara els suports al Congrés i de moment tampoc la val a sumar com a soci del govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg últim al PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
8: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
0: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent aquest decret es continua sentint i amb força al carrer. A Madrid, amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M, d'ara fa 15 anys. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per a la tarda. Ha estat allà l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
9: Bon dia. Grups d'activistes han tallat aquest matí de manera simultània l'avinguda Meridiana al carrer Còrsega i Sants, al carrer Creu Coberta. El grup desplegat a Còrsega s'ha dirigit cap a l'avinguda Diagonal, però els Mossos no els han deixat passar. Que tiri endavant la nova normativa en matèria d'habitatge i especialment de lloguer dependrà del sentit del vot dels socis d'investidura, però des del sindicat de llogateres se situa la major part de la pressió ara sobre el govern central, que demà abordarà en al marc del Consell de Ministres el nou decret. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
9: La resposta social a favor de noves solucions davant les dificultats per accedir a un habitatge s'ha revifat després del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona.
0: Mentrestant, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
11: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
10: En el mateix sentit, s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
12: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
10: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
0: Això pel que fa a l'Esquerra, de la seva banda, un dels partits que va votar en contra del decret d'habitatge i que ara podria canviar el seu posicionament és Junts per Catalunya. Avui els juntaires han dit que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls. Reclamen frenar els desnonaments, això sí, sense perjudicar els petits propietaris. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
14: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
13: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia. També detecta un impuls als serveis productius d'alt valor, com per exemple els de la comunicació, els transports, les finances o les activitats de recerca. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre, per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
16: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 23 i 24, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
15: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
1: Notícies en xarxa.
0: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i també més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris en el tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa avui i demà a Barcelona per tal d'analitzar reptes com, per exemple, l'envelliment de la població. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Boté.
18: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés. No? I, per tant, celebro que aquest model doncs, faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança o de les àrees integrades de salut.
19: Que els alcaldes i les alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
17: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
20: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
17: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
0: Us podem ampliar ara la informació relativa a les tempestes que s'esperen les pròximes hores a Catalunya i que us avançàvem a la previsió del temps. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir d'aquesta nit i matinada i podria provocar incidències. Així ho preveu almenys Protecció Civil, que ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant d'aquest episodi, que es pot allargar unes 24 hores.
4: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral catalana. Soler ha apuntat que a hores d'ara no es preveu aplicar cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes. Demana, això sí, aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
21: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar amb alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar amb alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia. Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
4: El front recorrerà el país de sud a nord.
1: Notícies en xarxa.
0: Pràcticament 3:45. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i a la Comissió Europea actuacions de suport a productors i cellers.
4: El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAJA Catalunya, Pere Roquer, ha dit a la xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
5: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
0: No deixem el primer sector perquè 8 plataformes i sindicats agraris s'uneixen contra les macrocentrals solars que s'estan fent a diferents punts de Catalunya. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu.
4: Montserrat Coveró, membre de la xarxa catalana per una transició energètica justa, ha advertit que faran mobilitzacions si el govern no fa marxa enrere amb el plàter.
0: Lleida Televisió, Aleix Planelles.
6: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solària i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
22: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
6: Les crítiques van més enllà del projecte Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se 4.000 euros duplicant nòmines.
4: L'acusada ha tornat íntegrament els diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuament de reparació del dany. La processada ha reconegut que mentre treballava amb un contracte temporal a l'Ajuntament, va duplicar nòmines de treballadors i les va desviar el seu número de compte. El magistrat l'ha condemnat de viva veu per un delicte continuat de malversació. També l'ha inhabilitat durant 5 anys per la feina i càrrec públic.
0: I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per tal d'evitar la presó.
4: El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport, amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial.
0: Una nova web permet descobrir el fons marí de Torredembarra i la seva riquesa biològica amb imatges en 360 graus. Es tracta d'un projecte que ha desenvolupat el Centre d'Estudis Xinibal de Mas amb el suport econòmic de l'Ajuntament de la Torre. Ona la Torre, Anna Plaza.
23: Aquesta nova eina digital és accessible des de la web del Centre d'Estudis i permet submergir-se en 7 punts del litoral de Torredembarra i observar-lo com si fóssim sota l'aigua. El primer que apareix és una imatge zenital del frontal marítim amb els diferents punts d'immersió. Hi ha, per exemple, l'antina, el parc de biòtops o la barra de 3. Hi apareixen les roques, els peixos, les algues i els mol·luscs. Iris Gual és la presidenta del Centre d'Estudis.
24: L'objectiu és donar a conèixer el fons marí d'una manera diferent de com ho hem fet fins ara, perquè ho estem fent a través del llibre dels peixos i altra vida marina, que el vam publicar el 2009, les visites guiades amb snorkel que fem tots els estius.
23: De moment, la web recull fitxes d'una vuitantena d'espècies animals i vegetals del fons marí torrenc, amb una àmplia descripció de les seves característiques. A la web també s'hi pot accedir amb ulleres de realitat virtual i llavors la sensació d'immersió és total.
0: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat.
4: Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
2: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa, jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
0: I és moment per la cultura.

0: avui amb la música de violoncel com a protagonista, ja que aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
1: Conegut violoncel·lista Pablo Ferrandez i el quartet Casals també participaran en aquest homenatge. El programa combinarà música coral, de cambra i simfònica i girarà al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'hi interpretaran peces del mateix Casals, Bernat Vivanco, Schubert i Bach. El punt àlgid del concert serà l'interpretació coral del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugurarà una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc, amb diferents concerts que abocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
0: I de la música de violoncel a la màgia, perquè Montgai Màgic arribarà a la seva 18a edició amb 62 mags i 129 espectacles. El festival se celebrarà de l'1 al 4 d'octubre, amb mags internacionals, tallers i també activitats solidàries. Més detalls des d'UAU Lleida de Ràdio, Carla Serrano.
2: Com cada any, el cartell comptarà amb figures de caràcter internacional, com la del reconegut il·lusionista cubà Ernesto Planas, que oferirà el seu aclamat i visual número de màgia amb paraigües i que donarà el tret de sortida a 4 dies de màgia. En aquest sentit, l'alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, ha explicat alguna de les novetats de les darreres edicions i que repetiran en l'edició d'enguany. L'escoltem.
3: I ara fa uns anys també vam introduir una novetat, que és la màgia d'inserció, que és el fet de treballar amb aquests col·lectius que estan en centres penitenciaris, que estan en règim obert, i per tant aquest tema el continuem aprofundint i també és un tema que per nosaltres és significatiu. I per acabar de redonir, l'any passat, allò que diríem ens van treure de la xistera, doncs la màgia es mou, que és el fet de que portar la màgia a les residències, als centres de dia.
2: Amb tot, durant 4 dies, el municipi de la comarca de la Noguera també acollirà parades de productes artesans, locals i alimentaris i tallers de màgia. A més, s'oferiran activitats interactives perquè tant els més petits com els adults aprenguin trucs bàsics.
0: I es movem per als esports. I per Anna Freixa, bon dia, Anna. La Lliga Endesa ja està en marxa.
4: Bon dia, Marta. Sí, començava aquest cap de setmana i 3 dels 5 catalans s'han estrenat amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105. Així ho valorava el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
5: La dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no, amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues és algo impressionant, no, el que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues intentar que l'equip segueixi creixent.
4: El Girona va guanyar al Camp Múrcia per 84-77, el Barça es va imposar 119-101 a la pista de l'Eima Corunya, i derrotes de la Penya 110-104 a la pista del Breogán i del Quinzenàs Manresa 107-92 a Bilbao. El Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir va imposar-se el Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara falta un partit que jugarà demà contra el Montada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar a la final de dijous davant el Vesprem. Carlos Ortega, entrenador blaugrana, estava satisfet.
6: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos ocupado la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general está satisfecho.
4: I encara en vol, el Fraikin Balomano Granollers aconseguia aquesta jornada la tercera victòria seguida en 3 partits de Lliga a Sobal, guanyant 31-41 a l'Alacant. Els granollerins ja preparen l'estrena europea. Dimecres debutaran a l'EA Kefa European League contra el Flensburg. Aquest matí en parlava Antonio Rama, entrenador de l'equip.
7: Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim, doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
4: En futbol, pas important del Prat a la Copa del Rei, disputa la fase prèvia i es va imposar a l'Eivissa en el partit d'anada per 1-5. La tornada serà al Sagnier diumenge a les 4 de la tarda. De passar l'eliminatòria, el Prat es trobarà amb un equip de primera divisió. Escoltem Cristian Gómez, entrenador del Prat.
8: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor i bé, el que t'he dit abans, ens hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que millorar, òbviament, però molt orgullós.
4: A primera federació, l'Europa ha aconseguit la primera victòria des de l'arribada de Luis Blanco, que agafava l'equip aquesta setmana. Va guanyar el Rayo Majadahonda per 1-0. Àlex Cano és el capità de l'Europa.
9: El darrer córner que semblava doncs, que era l'última ja ocasió del partit i he entrat al primer pal, he pentinat i sincerament no he vist ni com ha entrat ja. Quan he girat el coll he vist la pilota dins, ho he celebrat i m'han explicat que hi ha hagut com un petit rebot i hauré de mirar a la tele aviam com ha estat perquè sincerament no he vist ni com ha entrat la pilota al fons de la xarxa.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Gairebé arribem a les 3, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: sendes, coneix el territori, trepitja la terra, volta pel món.
1: 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant, per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta.
2: Sendes, dijous a 4:45 de la tarda i remissió divendres a 1:45 del migdia.
3: Coses que passen. Un podcast narratiu on es recullen històries reals tan increïbles que costen de creure. Escolta'l cada dimarts a 2:45 del migdia al 96.3 de la FM.
4: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posat les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. Avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en el dia d'avui. Doncs avui volem fer-nos ressò del Festival Internacional Sona Mollet en Villaescusa, que doncs arriba a la 11a edició, el Sona Mollet, i just aquest dimecres, dia 30, arrenca amb activitats ja a Plaça Catalunya i després doncs cada dia trobarem una activitat. Hem convidat el Mariano Villaescusa i també a la regidora de Cultura, la Mercè Pérez, per parlar-ne d'aquesta 11a edició, que com sempre doncs ve carregada de, sobretot de molt bones intencions i de molta il·lusió i de molt d'amor en aquest Festival Internacional Sona Mollet. En parlarem. Després tindrem les propostes de la petita i la gran pantalla. Avui crec que toca petita pantalla. Deu tocar una sèrie que ens farà arribar el nostre company en Josep Casasnovas. També tenim l'actualitat esportiva de la mà d'en Joel Gascon, i a la recta final del programa tindrem a l'Enfoca't, aquest espai que fem amb la participació de l'empresa municipal Enfo i que ens venen a parlar del suport que ofereixen als emprenedors, sobretot en el que es refereix a la digitalització. Tot això en el dia d'avui. Per començar, com sempre, tastet informatiu. Aquest tastet ens l'apropa també al Joel, així que li donem la benvinguda.

0: Bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Comencem setmana i què destaquem per començar?
1: Doncs parlem de política i és que Esquerra Unida i Alternativa de Mollet fa una valoració positiva de la coalició amb Esquerra que va formar de cara a les eleccions municipals del 2023 i des de la formació asseguren que l'experiència ha funcionat bé i que estan disposats a repetir-la. Ho explica el regidor, que en aquest cas d'Ara Mollet Esquerra, EUIA i membre d'EUIA, Antonio López.
2: I nosaltres, com tenim una coalició, pues estem parlant amb Esquerra Republicana per a fer aquesta reedició, no?, d'aquesta coalició, que sembla que ha anat molt bé, i tenint un sol alternativa i, per tant, tenim un candidat molt jove, molt implicat en la ciutat.
1: En aquest cas, López també apunta que la intenció, doncs, de cara als propers comicis és repetir aquesta coalició amb l'objectiu de forçar un canvi en el govern de la ciutat i, amb tot, properament es reuniran els dos partits per tractar la futura reedició de la coalició. Si més no, veiem que la predisposició d'Esquerra Unida i Alternativa, doncs, és repetir-ho. De fet, això, doncs, en les anteriors eleccions no va passar només a Mollet, sinó, doncs, que va haver-hi aquest pacte de presentar-se en 8 municipis de l'àrea metropolitana i comarques properes, excepte de Barcelona. També s'havia parlat ara, doncs, el tema de la CUP, si s'hi podrien afegir, per molt que al final cada poble, doncs, té una sintonia i potser, doncs, en aquest cas sí que hi ha llocs on la CUP pot tenir més força i llavors no volen fer aquestes coalicions. Per tant, tot s'ha de parlar i com deia, cada ciutat passa alguna cosa, si més no aquí, tot apunta, doncs, a que pot continuar havent-hi aquest pacte.
0: Veurem què és el que passa, perquè, doncs, evidentment hi ha maquinàries que ja estan en marxa, algunes més visibles que altres, però de ben segur que a partir de principis d'any això, doncs, ja començarà a cremar.
1: Sí, de fet també hi ha ara una assemblea dels comuns aquest proper dissabte, si no merro, no, crec que és aquest dissabte, ara ho acabem de confirmar, si no serà el següent, però vam veure també, doncs, en el seu local aquesta publicació, i per tant això també començaran aquí, doncs, a parlar, no sé si sabem si a triar ja candidats, a començar a parlar, doncs, d'aquest rum, que n'anirem parlant, crec que gairebé, doncs, mínim un cop per setmana, segur.
0: Segur, segur. Molt bé. Més coses, Joel.
1: També n'estem parlant molt de les jornades solidàries de Mollet, perquè s'estan fent activitats adreçades a diferents públics al llarg d'aquestes setmanes, i en aquesta darrera ocasió la programació posava el focus divendres en els més petits, amb una proposta pensada per apropar els valors de la pau, la solidaritat i la convivència als infants. I és que la Biblioteca de Can Molà, Jordi Soletura, acollia divendres una hora del conte dedicada a històries per la pau, una sessió que anava a càrrec d'Eva Font, que a través d'històries els infants van poder descobrir diferents maneres d'entendre la solidaritat i el respecte pels altres. Font destacava que els llibres seleccionats transmeten missatges relacionats amb la bondat i amb la necessitat de tenir en compte totes les persones.
3: Bueno, pues més aviat és com, doncs, una mica, entre cometes, així, o la bondat, o el arribar a tothom, o el comunicar-se d'una manera diferent. Per exemple, hi ha un que és el llapis màgic de la Malala, no?, que parla de la Malala Yousaf, i bueno, és una mica aquest tema, així.
1: I durant l'activitat, Eva Font també, doncs, posava èmfasi en la importància de començar a transmetre el missatge de la pau des de la infància.
3: Doncs jo crec que a totes les edats és, però des de petits, molt millor, perquè així, doncs, ja és una cosa que va naixent a dins i a poquet, doncs, ho van trobar.
1: Doncs, si més no, doncs, aquest és un dels actes i crec que tot just demà, doncs, es fa com la inauguració oficial, que sí, en aquest cas vindrà un membre de la flotilla i, per tant, doncs, es parlarà molt en primera persona, doncs, de com van fer aquest viatge, què és el que intentaven fer, i en aquest cas, doncs, sempre, doncs, està bé que es portin, doncs, aquestes experiències en primera persona aquí a Mollet.
0: A més, servirà també per presentar la Marxa Mundial per la Pau, que de fet és la quarta, ens ho explicava l'Enric Collado, que és el veí de Mollet, promotor d'aquesta iniciativa, i que l'Ajuntament ja ha avançat que s'adherirà al manifest d'aquesta Marxa per la Pau. Uh-huh. Això serà demà, a la Marineta també. Molt bé, Joel, hi haurà més notícies, però evidentment això serà a la una. Gràcies.
1: I ens retrobem també els esports.
0: Ah, és veritat, que a més a més m'has avançat que parlarem de tenis taula.
1: De tenis taula, que van començar el seu primer partit de Lliga aquest cap de setmana, que han baixat dues divisions, en van baixar només una, però per motius econòmics, tècnics i de grup han decidit també fer el pas i deixar encara una categoria més, i per tant de tot això ja no us avanço res més, ho escoltarem d'aquí una estona.
0: Molt bé, doncs esperarem allò que passi, això, uns 30 minutets, una mica menys, i tindrem actualitat esportiva. Ens retrobem d'aquí no res, Joel.
1: Que vagi bé.
0: Fins ara. I ara anem a saber de la previsió meteorològica per aquesta jornada. Ens la avança en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
4: Bon dia, una jornada variable, cada vegada amb més núvols, sobretot arran de mar, i de fet acabarà plovent, però d'una forma local, dispersa. En qualsevol cas, algun dels patacs d'aigua que aniran caient seran bastant intensos, però ja diem, molt puntuals. La màxima possibilitat d'aquests xàfecs més destacables els tindrem entre el Delta de l'Ebre i el Baix Camp, i entre el Baix Llobregat i la costa del Maresme. També en alguns moments arriben al Penedès, a l'Alt Camp, també al Priorat, o a les comarques del Vallès i de la Selva. Quan més cap al nord,

0: Jo he presentat que avui als nostres convidats que anàvem a parlar d'un festival que és més que un festival de música, un festival internacional de música, el Sona Mollet, però jo dic que és el festival de l'amor i de la il·lusió. No sé si els convidats deuen compartir aquests dos adjectius, no? Aquests que posem, no? I tenim el Mariano Villascusa. Benvingut, Mariano, com estem?
1: Molt bon dia.
0: Pare de l'Anna, que jo crec que no sé si amb aquest festival això ajuda,
1: Bé, és una dualitat, sempre ho dic, no? Per una banda, molt content de recordar l'Anna, any darrere any, però per l'altra banda estem recordant, doncs, la seva mort. No? Bueno. Però és una dualitat acceptada, que forma part de la nostra vida, i tirem endavant, amb molt d'il·lusió cada any, sí.
0: Amb molta il·lusió i amb molt d'amor, perquè doncs, tot l'amor que també rebeu, no? Sí, dels integrants que participen d'aquestes formacions que, una bona part, doncs, havien tingut un lligam amb l'Anna i que no es trenca, sinó al contrari, no?
1: Durant aquests dies estava rumiant, no? Vam començar ara tenim la 11a edició, i clar, recordo la primera edició, vam moure com 30, 40 músics, tots il·lusionats per poder participar

0: El Departament de Cultura de l'Ajuntament coordinar tot aquest moviment de gent era un impressionant, tots amb molta il·lusió, i després d'11 anys continua aquesta il·lusió, però aquests joves músics ja s'han fet grans professionalment, també familiarment, ja tenen fills, ja estan casats, ja no? I bueno, és tot un... són dates que aprofites també per seguir també personalment a tots aquests músics, no? I un punt de trobada, Mollet, com sempre.
1: Sempre que se'ls crida venen.
0: Ah, sí, no,
2: Tenim a la Mercè Pérez, que és la regidora de Cultura, i que deia, doncs, el Mariano, no? El Departament de Cultura, jo, els principis col·lapsats, jo m'imagino molt tanta gent. En aquesta ocasió hi ha una de les no, de les trobades que mobilitza 60 músics, crec.
3: Sí.
2: No?
3: Sí, és la...
1: De tota manera, és molt més fàcil ara que va ser en aquell moment, perquè era un festival que començava i en aquell moment sí que movien les emocions al festival. Ara també les emocions mouen el festival, però ja en menor mesura. En aquell moment era el primer any, celebràvem el primer aniversari de la mort de l'Anna i tots els seus amics volien venir, amb el qual es van juntar com 30 o 40 nanos joves. O sigui, jo recordo el diumenge, el primer diumenge, van tocar com 7 o 8 pianistes, però és que el diumenge, que era tema de cambra,
0: moltíssims.
1: O sigui, eren un amic i un amic i un amic i un amic, un tocava la flauta travessera, l'altre tocava el clarinet, l'altre tocava... Saps? I clar, cadascú venia d'un país, va ser complicat. I els primers 3 anys va ser una mica en aquesta línia, però després ja, o sigui, s'havia de professionalitzar d'alguna manera, i havíem d'ordenar-lo, no? I per tant ja vam començar a dir, bueno, anem a fer-ho amb
2: una miqueta d'ordre.
1: Exacte. Sí. Però amb tot i amb això, tots aquells nois que aquella vegada van venir, sabem que si els truquem, venen. S'ha de dir, aquest festival, o sigui, no seria possible sense els amics de l'Anna, bueno, jo sempre dic sense la família de l'Anna, perquè ens ho fan fàcil, però a més, algunes d'aquestes figures, o sigui, no vindríem pel preu que podem pagar nosaltres.
2: Clar, perquè la projecció internacional...
1: Són concertistes internacionals, alguns. Per tant, venen ben bé... Els paguem perquè hem de dignificar la seva professió i perquè, bueno, el festival es vol professionalitzar, però no tindríem les figures de primer nivell si no fos per l'Anna Villascú-Sarrebull. Per tant, agraïts a l'Anna Villascú-Sarrebull sempre, al Mariano de la Nori, tots els seus amics que l'estimen molt. I també destacar, o sigui, com devia ser l'Anna, jo sempre ho dic, que tothom l'estimava.
2: Clar.
1: I que 11 anys després la continuen estimar.
2: Exacte. Sí. Realment és allò de dir...
1: Una persona que va deixar molta petjada.
2: Sí. Digues, Mariano.
0: No, comentaves que hi ha 60 músics, és una orquestra. Aquesta edició, la 11a, per fi tenim un concert de piano amb orquestra sinfònica, que això vull agrair molt a l'Ajuntament, aquest pas que hem donat. Considero que a nivell de pianístic, doncs és el màxim que podem aspirar, i això serà el dissabte amb un concert de Grieg, especialment, que és una delícia, és una peça romàntica increïble, d'un compositor noruec. La peça va descriure paisatges i també música folklòrica de Noruega, i és una peça espectacular. Jo vaig estar amb aquesta orquestra, que és de Granollers, una orquestra, per altra banda, que s'hi diu molt amb el terreny del Sona. És una orquestra de joves músics, alguns estan estudiant, altres ja han acabat la seva carrera, però s'afegeixen i tenen la possibilitat d'expressar-se a sobre d'un escenari, no?
2: L'orquestra és Art Sinfònica Jove, i a més tindrem a la Dària. La Dària és...
1: Dirigida.
0: La Dària també és un altre buque...
2: Clar, hi ha dos noms, allò, que sempre que veig allò, el de Hud Salim i la Dària Piltai, dic, vaja...
0: Dària, tenim l'avantatge que la tenim aquí i no hem de moure gent de diferents llocs i de més, però... properes edicions vindrà gent d'altres llocs, segur.
1: La Dària és que si no s'enfada... O sigui, la Dària i el Daud els hem de col·locar perquè si no s'enfaden. Per tant, és allò que diem, d'onde, no?
0: Sí.
1: Jo volia dir de l'orquestra aquesta de gent jove, que la dirigeix el Josep Maria Sauret, que és un director de Granollers i que ha tingut aquesta fantàstica idea de plegar 60, bueno, músics joves, també té una base de gent més professional, però sobretot és gent jove, que se diu molt amb el trenar del festival i que ens va semblar estupendo, i per això el vam convidar i ells estan encantats a participar.
2: Tot i això, d'un i do, perquè la que el concert de diumenge, aquest Bon Voyage, també són 10
1: músics, d'acord?
0: Sí, no? Aquí de nou tenim un enllaç. Un dels components de l'orquestra és la Violeta. Violeta també va ser una amiga de l'Anna, que va estar
1: a Amsterdam. Va venir al primer festival.
0: Sí, sí, tenia un trio i per 2 o 3 anys van estar aquí. I vàrem pensar també en aquest caràcter pedagògic que volem de promoció de la música clàssica, doncs, a la ciutat, doncs, intentar apropar la música clàssica, en aquest cas, amb una obra de teatre, que és música, són músics, però interpreten una història. Recomano també, perquè és un espectacle de música clàssica, però assequible per totes les famílies, fins i tot...
2: És a dir, pels més menuts també.
0: També, segur, perquè, bueno, és una interacció, passen una història... En fi, és sorprenent, sorprenent. La veritat és un gran, un gran espectacle.
1: 10 músics sobre l'escena.
2: Sí. Clar, sí, sí, no, que pensar, dir, bueno, 60, 10, després tenim el quintet,
0: de la Paula,
2: no?
0: Sí,
2: de
0: sí.
2: La Paula.
0: Sí, sí, sí. Bueno, també la Paula té també la seva història. Dins del quintet.
2: És gaditana, no, la Paula?
0: És gaditana, és la companya del Bruno Calvo, que és trompetista del quintet del Daud. I una de les edicions, la Paula va venir a escoltar el quintet, i sempre els dissabtes doncs anem a sopar. Fem un sopar, família, autoritats, a més. I venia la Paula. Bruno me la va presentar. Diu, mira, esta és Paula Vilà, ella és cantante. Diu, hombre... cantaries. Sopar. Li vam buscar una guitarra i va començar a tocar. La meitat del menjador va quedar plorant, perquè té una veu molt càlida. Ella és una cantautora. La seva primera etapa la va passar a Irlanda i sempre cantava en anglès. Ara té una etapa que està cantant en castellà, en espanyol, i té una veu molt especial. És camaleònica, pot cantar jazz, pot cantar blues, pot cantar boleros, pot... En fi.
2: És a dir, que en aquesta 11a edició tenim com a moltes novetats,
0: correcte,
2: no? Perquè, clar, tenim allò, aquest concert teatralitzat, exacte, tenim aquest altre concert amb 60 músics, tenim aquesta...
1: L'11a edició, havíem de fer canvis.
2: El concert de jazz, però amb veu, no?
0: Exacte. És que aquesta és la idea, innovar. Sí. Cada vegada se'ns fa més difícil. Sí. Intentar innovar perquè, bueno, vas agafant cada vegada més espais, no?, musicals. Però sí, aquesta també és la idea. Voldria parlar també del Maria Canals, de la participació d'aquesta aspecte pedagògic.
2: Sí, comentaves això, no?, sí, que també l'aspecte pedagògic del festival, doncs ja fa uns anys que vau incorporar, no?, amb la Fundació Maria Canals.
0: Exacte. Bueno, nens d'escoles de Mollet van... els hi ensenyem morfològicament com és un piano, com sona les vibracions, els pedals, i a més tenen l'oportunitat de tocar. Venen pianistes també de l'escola de Mollet a tocar, o gent que passa pel carrer i vol tocar, pot tocar sense problemes. I després hi ha un concert d'un pianista professional per la tarda, i bueno, és això.
2: Això, quan han arribat els hi he dit, escolteu una cosa, perquè això serà aquest dimecres, és a dir, el festival arrenca aquest dimecres amb aquesta proposta pedagògica a la plaça Catalunya de 9 del matí a 8 del vespre. Durant tota la jornada hi haurà, doncs, aquelles persones que vulguin. També suposo que hi ha persones que s'han adreçat al Departament de Cultura per dir, escolta'm, jo participaré. Acabarà amb un concert. Això és a la plaça Catalunya, però clar, el temps... Han anunciat pluges per aquesta setmana i clar, ens adrecem a la Txetxe perquè, clar, m'imagino allò que sempre hi ha un pla B, no? S'ha de buscar pla B.
1: El pla B és el mercat vell, vull dir que és el que tenim allà, que està més cèntric i més a prop, i per tant, en cas de pluja, si ens hi caben, perquè la jasmana és gran i estem intentant aviam si... La previsió és això, que en cas de pluja vagin al mercat vell.
2: És a dir...
1: No plourà, per això.
2: El dimecres, amb el piano de Maria Canals i amb la Mollet Jazz Band, que també són allò una bona quantitat de persones, en cas de pluja es traslladaria fins al mercat vell.
1: Sí, que passa
2: però
1: que...
2: no s'anul·larà,
1: No s'anul·larà i no plourà, perquè el que volem és que hi hagi música al carrer, també, i, per tant... No, ja no plourà.
2: No plourà.
1: I hi haurà música al carrer.
0: No.
2: Escolteu una cosa, continua jo a Maria Canals, parlàvem al Conservatori d'Amsterdam, al Conservatori del Liceu, també la Fundació Carreras.
1: Sí, sí.
2: La Fundació Carreras, que en aquests 11 anys, no sé si heu fet allò el compte de... les aportacions que n'heu fet.
0: Sí,
2: allò.
0: Sí, bueno,
1: tota la
0: participació de la gent que ve al Sona Mollet... literalment, va per salvar vides. Això és un lema que hem fet des de la primera edició i continuem. Tenim relació amb la Fundació Carreras. Nosaltres, ara fa uns mesos, també vam estar amb la Núria i jo al centre d'investigació que tenen al costat de Can Ruti. Ens vam explicar, doncs, el nostre projecte dins de davant d'investigadors que, bueno, els investigadors són investigadors i potser no tenen contactes amb pacients o amb pares o amb familiars, i vam voler, doncs, això, que coneguessin una mica que la seva feina tenia una transcendència, no només científica, sinó també humana, no?
2: Perquè m'imagino, Mariano, que tu i la Núria també seguiu allò moltíssim les notícies d'aquests avenços, no?
0: Sí, sí.
2: Perquè, doncs...
0: Forma part de la nostra vida.
2: Sí, no, sí, no, i malauradament tot el que té a veure amb el càncer ja s'ha convertit allò en un fet...
0: Sí, allò, ja no és tan tabú.
2: Ja és malaltia, com quan sí. vas allò al metge et posa, té vostè una malaltia comuna.
0: Sí, sí.
2: I és veritat que en els darrers anys s'estan havent-hi allò molts avenços, no? Així que són d'esperança.
0: Sí, sí, sí. Bueno, no? Aquesta és la idea. Ja. I amb la zona Mollet ajudem amb la nostra granet de sorra, doncs, a que això sigui possible, perquè bueno, són recursos per a la investigació.
1: La Fundació valora molt positivament, vull dir, cada vegada, o sigui, aquest diumenge, dissabte vindran i fan la seva intervenció, i sempre diuen que és un, per ells és un projecte emblemàtic perquè fusiona la investigació i la música, que al final, no, és una fundació que també aquests dos eixos són la seva
2: de fet, estava pensant que a l'Hospital de Mollet, que està commemorant el 30è aniversari i que ha fet aquesta commemoració ajuntant art i salut, i evidentment, doncs, vosaltres ho vau avançar, no? Perquè, sí, doncs, exacte, fa 11 anys ja vau ajuntar una vessant artística, com és la música, amb el tema de la salut, no?
1: La salut, sí.
0: Bé, la feina de la Fundació Carreras dins del món de les enfermedades de la sang és increïble. No només a nivell d'investigació, sinó d'assistència als pacients, als familiars, i demés, és increïble. No sé com ho poden fer, però és una tasca impressionant. Ajudem, ajudem.
2: Com estan anant, tia, allò, la venda d'entrades? Jo he anat mirant i sembla que està prou allò...
1: Ja has esgotat, com sempre. El diumenge hi ha molta venda d'entrades, el diumenge molt bé, i dissabte també preveiem, de fet jo crec que la platea ja està venuda pràcticament, falta omplir les grades, però bueno, ja sabem que el dia del piano és com més costós, vull dir, és més costós, no? Perquè la música clàssica i s'ha d'anar escoltant, mica en mica, cada vegada t'agrada més, contra més escoltes més agrada,
0: sí,
1: no?
0: Sí, jo crec que el preu, a veure, no és un tema determinant, no? Sinó que és això, és com diu la Txetxa, escoltar i ser capaç de posar una música de peça clàssica i educar la teva ment.
2: De vegades és que algú t'acompanyi, que algú t'arrossegui,
1: Perquè mira, aquest any que hem dit que diumenge era teatralitzat, ja ho hem explicat, curiosament hi ha més venda d'entrades, no? És allò, quan tu vas a veure un concert de piano, ja saps, has d'anar, seure, relaxar-te tranquil·lament, no? I...
2: Sí, sí, deixar-te allò en tu pel que estàs escoltant, fins i tot pots tancar els ulls, no?
1: Exacte, no? I emocionar-te i plorar, vull dir que passen moltes coses en un concert de piano, però s'ha d'anar, no estem acostumats i s'ha d'anar educant amb això.
0: Sí, per això crec que el fet d'introduir una orquestra sinfònica en piano és molt més ric a nivell de sons, i això fa que sigui més digerible per la ment, no? A vegades quan escoltes peces d'un piano solista, doncs es fa, diguem-ne, més complicat si no estàs doncs preparat o no has exercitat la teva ment, no?
2: Escolteu, una cosa, que parlàvem de la vessant pedagògica i aquesta xerrada que també hi haurà el divendres.
1: De Fons Clausell, em sembla que venen del Palau de la Música, no?
2: Sí.
1: I que són els que estan treballant al Fons Clausell i ens faran una explicació d'aquest tema. Ens ha semblat bé o interessant incloure'l en aquest programa perquè la gent que li agrada la música i que està interessada, pues, per tant, el Palau de la Música aquest any també col·labora amb el nostre festival.
2: Això serà el divendres a la Marineta, a les 7 de la tarda, aquelles persones allò que...
1: Totes les institucions del món de la música del país i també d'Holanda, no? Participen en aquest festival, amb la qual estem molt honrats i molt contents.
2: A més, que aquesta és una iniciativa, de vegades allò, les coses menudes es van fent grans, no? I això jo crec que és un exemple, aquest festival.
0: Així és.
2: Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. M'imagino que teniu molta feina, no sé, a casa del Mariano i la Núria, aquesta vegada.
0: La família una mica més tranquils, però sí, sempre és feina. Però bueno, benvinguda sigui.
2: Benvinguda sigui, tant que sí. Gràcies també a la regidora per haver-nos acompanyat. I això, doncs, deia, no plourà, doncs nosaltres també confiem que no plogui. I si no, sempre hi ha alternatives, però gaudiu sobretot del festival i participeu. Les entrades a través de la pàgina web de l'Ajuntament, podeu entrar a aquesta plataforma de molletvallès.covid.com i si no, doncs us adreceu a la Marineta, no? Que també es poden de forma presencial.
1: I segurament a taquilla també quedaran, eh?
2: Vull dir, si queda
1: menys el jazz
2: cosa.
1: Que està esgotat. El jazz està esgotat.
0: Fenomenal.
1: Però la resta encara hi ha entrades i segurament a taquilla es podrà comprar.
2: Molt bé. Doncs queda dit. Adéu-siau, que vagi bé. Adéu.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: I tot seguit donem pas a la secció de la petita i la gran pantalla. Vam estrenar la temporada parlant de la gran pantalla. Avui toca petita i això vol dir que el nostre company en Josep Casasnovas ens apropa, ens recomana una sèrie. Endavant, molt bon dia.
1: Bon dia, comencem una nova temporada i com fem cada 15 dies us portaré una sèrie o minissèrie i us faré aquesta proposta a veure què us sembla. Comencem, i avui el que us porto és una minissèrie, The Staircase. És un thriller judicial i psicològic basat en el cas real que va commocionar els Estats Units a principi dels anys 2000. La història gira al voltant de Michael Patterson, un escriptor nord-americà que veu com la seva vida es desfà quan la seva esposa, Karen Patterson, apareix morta al peu de l'escala de casa seva. El que inicialment sembla un accident domèstic es converteix ràpidament en una investigació criminal plena de contradiccions, secrets familiars i dubtes constants sobre què va passar realment aquella nit. La sèrie, protagonitzada per Colin Firth i Toni Collette, no només explica el cas judicial, sinó que també mostra l'impacte emocional que té sobre tota la família Patterson. Michael assegura des del primer moment que Karen va caure accidentalment per les escales després d'haver begut alcohol, però la policia descobreix elements estranys a l'escena del crim. Grans quantitats de sang, ferides sospitoses al cap i incoherències en el relat del marit. Això provoca que Michael sigui acusat d'assassinat. A mesura que avancen els episodis, la sèrie mostra el judici mediàtic i judicial que converteix Michael Patterson en una figura pública molt controvertida. La fiscalia intenta demostrar que va matar la seva dona després d'una discussió relacionada amb la seva bisexualitat amagada i amb problemes econòmics. La defensa, en canvi, insisteix que no existeixen proves definitives i que la policia va construir una teoria basada en especulacions més que en evidències sòlides. Aquesta tensió entre veritat i interpretació és un dels temes principals de la sèrie. Un dels aspectes més interessants de la producció és que no presenta una única versió dels fets. Als diversos moments recrea diferents possibilitats sobre la mort de Karen, que fos assassinada per Michael, que realment caigués accidentalment, o fins i tot la famosa teoria del mussol, segons la qual un atac d'aquest animal podria haver provocat les ferides que va patir abans de caure. La sèrie juga constantment amb ambigüitat i obliga l'espectador a qüestionar-se què creu realment. A banda del cas criminal, la sèrie també reflexiona sobre el fenomen del true crime i sobre com els documentals i els mitjans poden influir en la percepció pública d'un judici. De fet, la història inclou els creadors del documental original francès sobre el cas, mostrant com les càmeres transformen la vida dels implicats i com la frontera entre realitat i espectacle es fa cada vegada més difusa. Visualment, la sèrie manté un to fred, tens i molt íntim. Les interpretacions són un dels seus punts més forts, especialment la de Colin Firth, que aconsegueix crear un personatge tan carismàtic com inquietant. L'espectador mai acaba de saber si Michael Patterson és una víctima d'un sistema judicial defectuós o un home manipulador capaç d'amagar la veritat fins i tot davant de la seva família. Aquesta ambigüitat és precisament el que converteix The Staircase en una sèrie tan absorbent. La sèrie deixa clar que, en alguns casos, la veritat absoluta és impossible de demostrar. I és precisament aquesta sensació d'incertesa la que fa que la història continuï fascinant avui dia. La banda sonora de la sèrie, The Staircase, és obra del compositor Danny Benzie i Souther Jurians. Tots dos són molt coneguts per crear músiques inquietants i atmosfèriques per a thrillers i drames psicològics, com ara Ozark. La música de Staircase té un estil molt minimalista i tens, amb melodies lentes i fosques que representen la sensació d'ambigüitat i misteri del cas. Esperem que us agradi la proposta que us hem portat avui. Serà fins la propera.

Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: I tot seguit abans ho comentàvem amb en Joel, que el tornaríem a donar la benvinguda, en el posat les piles, perquè arriba l'actualitat esportiva. Com ha anat, Joel? Bon dia, de nou.
1: Bon dia, Emma. Avui ens retrobem un dilluns més amb tots els resultats que hi ha hagut aquest cap de setmana, i en aquest cas, com sempre, posant el focus en els equips molletans que juguen la seva competició. Ho fem començant amb futbol, a Primera Catalana, on la Molletense ha caigut per la mínima 1-0 al camp del Club Natació Terrassa. Els molletans van veure com el rival se'ls avançava al marcador en el minut 7 i, malgrat les infinites opcions de poder empatar el partit, no van poder fer cap gol. El partit no es va acabar i és que en els darrers minuts de partit el jugador de la Molletense, Víctor Gagó, rebia un fort cop que el deixava inconscient a la gespa, que, a més d'haver de parar el partit per atendre'l, va generar una baralla entre jugadors dels dos equips i l'afició del Club Natació Terrassa. De fet, si anem a la fitxa tècnica d'aquest partit, de la Federació Catalana posa el partit suspès, però es veuen també els minuts dels gols, les targetes fins i tot en el minut 89, i per tant no sabem si l'àrbitre ja donarà el partit finalitzat, això s'haurà d'estudiar després des del comitè d'àrbitres, o faran jugar els minuts que restaven, si eren molts o pocs. Si més no, de moment fica partit suspès, però amb declaracions també de l'entrenador de Terrassa veiem com, en teoria, el partit s'havia havia finalitzat, i per això estarem pendents i preguntarem també a la Molletense aquesta setmana. Després, a Segona Catalana, victòria del Club de Futbol Mollet Unió Esportiva per 1-2 al camp de l'Olímpic La Garriga. Els blanquivermells van saber remuntar un gol en contra per emportar-se els 3 punts i sumar 2 victòries en 2 partits, que els situa tercers classificats amb els mateixos punts, 6 que el primer i el segon. Com sabeu, l'objectiu és clar del Club de Futbol Mollet Unió Esportiva, que és pujar directe a aquesta temporada i recuperar la plaça perduda de Primera Catalana. I a quarta, primer partit de la Lourdes en Lliga, i va perdre per 2-0 el camp del Palau Tordera. I en bàsquet, victòria de l'equip femení del Sant Gervasi a Copa Catalunya per un contundent 73-42 davant el Tarragona Bàsquet en la seva estrena a Lliga. I de la seva banda, l'equip masculí, que també milita a Copa Catalunya, s'ha vist superat per l'Esparreguera per 75-55. I en hoquei, victòria del Mollet Hoquei Club femení de Primera Catalana per 1-3 contra el Club Hoquei Arenys de Mar. I el masculí a segona s'ha estrenat amb una victòria per 0-4 a la pista de l'Esfèric. Per tant, aquesta és la prèvia, els resultats, volíem dir, d'aquest cap de setmana. Pendents també, com dèiem, de la prèvia que farem el proper divendres, però si més no, doncs podríem dir que hi ha hagut una miqueta de tot aquest cap de setmana, més derrotes, això sí, però si més no, tot això acaba de començar. I qui també han començat són el Club Tenis Taula Mollet 2002, i amb ells volem saber una miqueta com encaren aquesta temporada a la Lliga de Tercera, i ho fem amb el seu president, que el tenim en línia. Molt bon dia, Martí.
2: Hola, bon dia.
1: I amb tu volem parlar d'aquesta nova temporada que encareu des del Club Tenis Taula Mollet, on l'any passat veu estar disputant la divisió nacional, es va perdre la categoria. Hem vist que hauríeu de jugar la segona, però passeu a jugar directament a la tercera. És una divisió menys, no?, que ens ho explicaves també quan ens ficaven en contacte amb tu per entrevistar-te. Explica'ns una miqueta el perquè de tot plegat.
2: Sí, bueno, pues nosaltres, bueno, anem a fer la temporada al gimnàs de l'escola del Bosc, i el tema és que, diguem que vam baixar a segona divisió nacional la temporada passada, i bueno, van sospesar amb la junta i els socis que per la nostra estructura del club i per les despeses que això comporta, desplaçaments i els recursos que disposem, a més de la plantilla de jugadors que tenim a Mollet, van decidir que era més sostenible i més adient per nosaltres jugar a tercera que no pas a segona. Tot i així, bueno, tenim desplaçaments una mica complicadets, perquè hem d'anar a Andorra, a diverses ciutats de Lleida, de Tarragona, de Girona, de Barcelona, però bueno, les despeses sempre són menors que l'abans, que havien d'anar a València, Castelló, Saragossa i tot això, no? Llavors, clar, normalment, com que són jugadors que encara que tinguin un nivell alt, però són persones que o estudien o treballen, pues clar, aquest desplaçament es complicava molt el tema, no? I també, bueno, el més important, que nosaltres aquest equip el vam posar per motivar més, més, o sigui, per, el motiu principal va ser motivar a los joves jugadors que estan a categories de les lligues catalanes o territorials de Barcelona perquè tinguin un al·licient d'entrenar i jugar en les perspectives d'arribar a la Lliga Nacional. Però, de fet, el club de Mollet està principal basat en una escola de nens i nenes i de gent jove que vulgui iniciar-se en la competició d'aquest esport. I a la vegada, bueno, també tenim un grup de dos equips de veterans que aquí ja entren totes les edats, des de 43 anys fins a 80 o 90, vull dir, no hi ha límit. I aquesta és la nostra tasca principal, per dir d'alguna forma.
1: Perquè en aquest sentit, quina valoració en fas d'aquest any que heu estat jugant en aquesta primera divisió nacional? Si comentaves que a segona encara hauríeu de viatjar també bastant, imagino que a primera ha sigut,
2: sigut
1: una bogeria.
2: Sí, sí. No, i a més, també passa que els equips de primera disposen d'uns mitjans d'entrenadors d'alt nivell, disposen d'una plantilla més àmplia, i a més tenien més experiència. Nosaltres amb això eren novells i una mica, el que es diu vulgarment, hem pagat una mica la novetada. Però sí que, es va desenvolupar d'una forma esportivament bastant bé, perquè, de fet, la majoria de partits se van perdre per petits detalls, per coses mínimes tècniques que ho dic. Però aquests nanos van agafar una experiència. També això va donar al nostre club de veure com juguen aquests nivells de la primera divisió. Però, clar, hem de ser realistes. Mantindre un equip a aquesta divisió a nosaltres es complicava molt. Aquest any estem en una fase de renovar materials, taules, valles, xarxes, moltes... I si tenim aquestes despeses de nacional... Encara que tenim alguna ajuda de l'Ajuntament i alguna ajuda d'algun particular i tal, però hem de ser conscients que estem molt limitats. I, ara a veure... Em penso que en tercera podem jugar i estar més tranquils. I, a més, tindre un nivell bastant bo.
1: Mm-hmm. Perquè quin és l'objectiu aquest any en aquesta tercera divisió?
2: Jo, com diguem, de cara a les... com president del club... assignaria ara mateix perquè mantingui la categoria, però la gent jove té aspiracions més altes i volen inclús lluitar el play-off de pujar. Jo aquesta il·lusió no la vull treure, però serà complicadet. Però perquè encara que sigui tercera, a Catalunya el nivell que hi ha d'aquests equips és molt alt, vull dir, hi ha molta competència, molta rivalitat, i cada vegada aquests joves estan més preparats. Vull dir que mantindre l'equip a tercera per aquest any ja serà un repte important.
1: Uh-huh. I com aneu això d'equips de base? Quanta gent formeu al club aquesta temporada?
2: Llavors ara tenim també un a primera territorial catalana, un a segona, també territorial catalana, dos equips de sèniors de tercera A i tercera B, i dos equips de veterans. El nostre tema és que, i a part tenim la base, un equip de nens i nenes de promeses, que aquests comencen a jugar des dels 10 anys, i el que volem fer és tindre unes categories escalonades, que poden ser de quarta, tercera, segona, primera, de forma que cada noi o noia que... a mesura que vagin millorant la seva tècnica o la seva forma de jugar, puguin escalar aquest tipus de categories. I més que res, ja dic, l'enfoque és més un tipus escola i promoció que no pas de lluitar per les categories altes, perquè, de fet, també és molt difícil que quan arribes a una categoria alta poder mantenir aquests jugadors al poble. És difícil, perquè hi ha equips potents que paguen diners i tal, i llavors, clar, nosaltres no podem mantenir una plantilla de jugadors professionals, que això és el que seria dient per estar a primera, no? I, d'una forma amateur, arribem a tercera i per mi ja és un logro important.
1: Si més no, com comentaves, no? El fet de mantenir aquesta base, que després potser veieu com se us acaba anant, com deies, a d'altres equips, perquè al final sí. Teniu comptabilitzat el nombre de persones que formareu part aquest any de jugadors i jugadores?
2: En aquest moment seran uns 58, però sí que és veritat que com que els col·legis i tal han començat a mitjans de mes, quan veritablement veurem la xifra total serà la primera setmana d'octubre, perquè hi ha nens ara que han vingut a provar però encara no s'han apuntat, estan pensant, perquè bueno, aquestes edats és important que provin pues, una mica de tot, no? De bàsquet, de futbol, de tal. I d'aquests que han vingut a provar, realment, no sé, l'1 d'octubre, quan s'apuntaran. Però de moment 58 ja el tenim.
1: Mm-hmm. Doncs queda dit, i després queda fer una persona, no?, que es vulgui apuntar doncs, al club. No sé si està oberta també això a totes les edats, que pot venir des d'un nen d'amb 12 anys i algú amb 30 fins i tot.
2: Sí. Bueno, de fet, nosaltres ara tenim equips bastant bons en veterans, i que és l'agafen com un hobby a la vegada que fan esport, i bueno, també és una mica social, no? Perquè bueno, a partir d'unes edats pues, venen, si es cansen s'asseuen, parlen, fan una mica de tertúlia. Vull dir, és una mica per com un club social per la gent més gran, no? Però bueno, nosaltres el tema que tenim limitat és l'horari, perquè al estar al gimnàs de l'Escola del Bosc només disposem d'aquesta pista a partir de les 18 hores. Llavors fent un tor, per dir d'una forma, fent 3 dies a la setmana amb entrenador, que los acostumen a fer el dilluns i divendres, dedicat principalment per nens i nenes, el dijous per adults, i a sota la primera hora de 6 de la tarda fins a les 7:30. I després, bueno, tots els adults que vinguin a fer partides o compartir una estona amb nosaltres, pues, seran benvinguts, no hi ha problema.
1: Doncs molt bé, Martí, només volíem això, conèixer una miqueta com inicieu el curs, i també això, estarem en contacte veient com aneu evolucionant partit rere partit, sobretot en aquest equip més alt, sí. O fins i tot també doncs, amb altres iniciatives que feu, sí, per aquí, per la ciutat.
2: Sí, bueno, nosaltres, exacte, penso que en el mes, abans de Nadal volem fer un Open per tota la gent de Mollet que vulgui, que bueno, lo publicarem a les escoles, perquè si hi ha nanos que volen provar o iniciar-se, pues que coneguin una mica més com va el tema de la competició, amb un àrbitre, amb unes taules ja de diguem, de categoria, amb uns comptadors i tal. I bueno, això pues, per promocionar l'esport. I sí, de vegades fent activitats amb l'Ajuntament, com és el carrer de l'esport, o si de vegades la mateixa Escola del Bosc es demana fer un dia de portes obertes, le dediquem per les diferents classes amb jugadors nostres per jugar amb els nanos i nanes. En fi, és un tema més social que no pas per fer categories molt altes. És de base, és un esport de base i per al poble, diguem.
1: Mm-hmm. Doncs queda dit. Gràcies a Martí i estem en contacte. Que vagi molt bé.
2: Gràcies. Adéu.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Forta pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi demà al Consell de Ministres l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge amb 10 mesures per evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per aquesta tarda. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
2: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol per la lluita de l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona. 4 dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici. L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jaume Beltrán, el tècnic de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Conrad Soler, i els empresaris Josep Manuel Bassols i Oriol Mestre han reconegut els fets i han acceptat condemnes menors de presó, inhabilitació, multes i treballs a la comunitat en alguns dels casos. El judici d'Efial ha començat aquest dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies. El banc dels acusats hi continuen, entre d'altres, el president d'Efial, Antonio Martos, l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, l'exalcalde d'Escó, Rafael Vidal, i el també exbatlle de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí. Més qüestions. La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per evitar la presó. El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial. I en esports, el Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte i va imposar-se als Amalek per 39-29 en el segon partit. Encara en falta un, que jugarà demà contra el Montcada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar la final de dijous davant el Veszprém. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet, 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: La setmana passada, en aquest espai de l'Enfoca't, us parlaven del programa Orienta, que doncs promou l'empresa municipal Enfo. Ja sabeu que els dilluns tenim aquí a l'Enfoca't i des de l'empresa municipal sempre ens comenten doncs això, aquells programes, serveis que ofereixen a la ciutadania, sobretot aquelles que estan en el procés de recerca de feina i també aquelles persones que doncs fan la passa d'emprendre. Avui parlarem d'emprenedoria, concretament ho farem amb l'Eva Mendoza, que és de l'equip d'Enfo. Benvinguda, Eva.
1: Bon dia, gràcies.
0: Molt bon dia. I també amb la Elia Gossin. Molt bon dia, Elia.
2: Bon dia.
0: Que és l'emprenedora, eh? Anem a parlar primer amb l'Eva perquè ens faci 5 cèntims d'aquells serveis que des del Mollet Hub es posen a l'abast d'aquelles persones que vulguin emprendre o aquelles que ja han emprès, no?, i que continueu acompanyant.
1: Bueno, doncs el Mollet Hub és un espai dedicat a emprenedors i petites empreses i nosaltres el que oferim és un acompanyament continuat, ja des de formacions, assessoraments personals. Llavors el que fem és això, no?, ajudar-los a que emprenguin i ho facin de forma segura i amb les idees una mica més clares.
0: Després parlarem del tema de la digitalització, que crec que és un dels punts forts, no?, que, de serveis que oferiu. Dius, bé, el que intentem és allò, acompanyar, que ho facin d'una forma segura. Quin és el, digue'ns una miqueta el procés, no?, quan arriba una persona, s'adreça a vosaltres, imagino doncs que teniu una conversa per saber-ne quina idea tenen, no?, en quin moment estan.
1: Bueno, normalment ja des del primer moment, quan s'adrecen a Enfo Mollet Hub, sempre els diem que el primer de tot és donar-se d'alta a Enfo, i un cop fet això, els convidem a que vinguin al Camí per Emprendre, que és una sessió que fem tots els divendres, i aquesta sessió està dedicada a explicar totes les passes que s'ha de seguir a l'hora d'emprendre i perquè ho puguin fer de forma una mica més segura i amb les idees més clares.
0: Quantes passes han de fer allò per emprendre? Allò en aquesta sessió dels divendres, que a quina hora és?
1: És de 10 a 12.
0: De 10 a 12,
1: tots els divendres.
0: Al Mollet Hub. I llavors, aquestes passes que hauria de tenir clares un emprenedor, quines són?
1: Sí, bueno, no hi ha un número exacte de passes, però és cert que el primer que han de fer és aquesta sessió de Camí per Emprendre. Després, tots els dilluns, fem una sessió de Canvas i d'AFO, que serveix per analitzar una mica la idea de negoci, veure si és viable i de més. I després ja comença una mica l'itinerari formatiu, on ells es van formant sobre temes de digitalització o temes de finançament. I en paral·lel també doncs treballem els assessoraments individuals, on bueno, es va informant de què han de fer per acabar de construir el pla d'empresa i totes aquestes...
0: És a dir, que més enllà de l'assessorament, no?, i aquest acompanyament individualitzat, sí que hi ha unes formacions paral·leles que m'imagino són grupals, no?
1: Sí, són grupals i pot accedir tothom qui estigui donat d'alta Enfo i bueno, sempre ens agrada recordar que són gratuïtes, llavors sempre convidem a qualsevol emprenedor o petita empresa que vulgui formar-se a que vingui.
0: Diu la Eva, ens agrada recordar i sobretot perquè una de les coses que fa més respecte quan un emprèn és el tema de els diners que s'haurà de deixar en tot aquest procés, de manera que saber-ne que tota aquesta formació a la que poden accedir ho poden fer totalment de franc dona una tranquil·litat. M'imagino que és una de les qüestions que us agraeixen els emprenedors, no?
1: Sí, totalment. O sigui, al final, emprendre no és un camí fàcil i fer-ho acompanyat i a sobre de forma gratuïta crec que és una gran oportunitat per donar el pas.
0: Després, a més, Eva, crec que feu també el que és la part més burocràtica, no? És a dir, una cosa és la inversió financera, el pla d'empresa, però després el donar-se, no?, la part d'allò de més feixuga, també, no?, de la tramitació de si hi ha subvencions, això també esteu amb els emprenedors, no?
1: Sí, tot això també els informem, els hi assessorem de si és millor doncs ser autònom o ser una societat mercantil, tot això ho posem sobre la taula i es valora una mica. I també és gratuït.
0: La Elia, doncs, crec que fa 7 mesos, sí?
2: 7 mesos, sí.
0: Amb la teva germana,
2: sí.
0: Que diu la Elia, són bessones, de manera que si ens estiguéssim totes dues, no sé si sabríeu diferenciar.
3: No, i menys per la veu, no.

0: patró, si tens algun tipus de bloqueig en la teva vida que veus que no pots avançar. Llavors nosaltres el que fem és mitjançant teràpies alternatives que hi hagi un petit moviment en la teva vida. Llavors que estiguis més alineat amb tu, més perquè podem portar càrregues socials, càrregues familiars, que potser no ens deixen tant avançar amb el que nosaltres en essència som. Realment.
1: I en aquestes teràpies alternatives les us heu format prèviament,
0: sí, exactament,
1: no?
0: Sí. I llavors va ser en les pràctiques on ens vam adonar del poder que tenen. Nosaltres ja havíem fet moltes per nosaltres personalment, llavors ens vam dedicar a estudiar-ho. Tot això és treballant nosaltres en el sector químic, i quan vam veure que tenia aquest poder en les persones de moure's de lloc, canviar de feines, molts moviments, vam dir, ostres, podem arribar a més gent. I llavors també ens vam dedicar a fer les espelmes artesanals, perquè és algo molt creatiu, a nosaltres ens encanta, és algo que també és molt emocional, perquè cada aroma té una emoció, i és com la part més química nostra, que també ens agrada.
1: Aquest és els inicis de Ritual Renacer.
0: Exacte.
1: No?
0: Exacte.
1: Vosaltres dieu, escolta'm, anem a llançar-nos a la piscina, no?
0: Sí.
1: Tot i que jo li he preguntat a l'Èlia si és que hi havia alguna tradició a la família en l'àmbit d'emprendre, i m'ha dit no, fins i tot ens havien dit no ho feu.
0: Exacte. Però crec que l'experiència és personal i al final has de fer la teva experiència. Sempre tenint les passes ben donades i no apressurant-te. És a dir, nosaltres des de que vam decidir emprendre fins que vam emprendre va passar 10 mesos. Van passar 10 mesos perquè és un període pues, llarg, anant a la info, posant-li moltes ganes, són moltes coses que has de tenir en compte que tu no preveus.
1: I tu, Elia, tu i la teva germana havíeu sentit a parlar d'Enfo? És a dir, com és que feu, no? Dieu, anem a emprendre, i no sé si algú us va dir, doncs escolta'm, abans de fer-ho, no? Primer us van dir la família, no ho feu, però i no sé si després algú us va dir, abans de fer-ho,
0: no,
1: passeu per aquí.
0: La meva germana, la Lídia, ella és d'aquí de Mollet. I ella sí que tenia nocions, perquè nosaltres som molt de ment inquieta i sí que sabia de l'existència d'Enfo. I llavors va dir, escolta, anem aquí que ens assessorin. I llavors ens vam, encara recordo el primer dia que vam entrar, i vam dir, mira, volem fer això, i vam fer el que ha dit la Eva, no? El dia aquest dels divendres, de 10 a 12, que és grupal, i llavors després ja vam començar pues, més en assessoraments personals.
1: I llavors quan us van començar a guiar, ho anàveu veient més clar o va haver-hi en algun moment que vau dir escolta'm, potser que sí que ho deixem córrer?
0: Home, vam pensar, ostres, això és més gran del que penses en el teu cap, però li poses forma. Tu tens idees, moltes idees en el cap, i tu arribes allà i exposes les idees que ells ho veuen, entenen del que estàs parlant tu, i ells t'ho estructuren. Estructuren tot el que tu tens en el cap.
1: Abans li va dir, clar, s'ha de fer un pla d'empresa, m'imagino que vau fer aquest pla, has de tenir en compte, no?, proveïdors, a quina clientela, no?, a quines
0: Exacte.
1: Persones t'adreces...
0: Sí, sí, sí, tot això ho vam fer, màrqueting, sobretot, que nosaltres no tenim molta idea, el social media, que també ens estan ajudant moltíssim, encara a dia d'avui, nosaltres som persones que ens costa molt el tema de tecnologia, però, bueno, és que al final, quan emprens, has de saber de tot una mica, i llavors la info t'ajuda a poder, si et falta algun coneixement.
1: Quan comentava ara Eva, que deia l'Elia B, també el tema, no?, de la digitalització, no?, el social media, quins són els recursos que poseu a l'abast dels emprenedors? No sé si teniu en compte en funció del tipus de negoci que és més útil que... No?
2: Bueno, realment el que tenen a l'abast són els assessoraments individuals i també oferim formacions relacionades amb àmbits digitals. Per exemple, ara en el nou itinerari formatiu oferim una sobre Canva, que és una eina per pues, fer tots aquests dissenys de màrqueting d'una manera una mica més fàcil. Llavors tenim aquesta sessió i allà podem explicar tot el que podem fer a partir d'allà.
1: Moltes persones no, que passen aquí pels micròfons, que les portem info, diu, clar, també fa una miqueta allò

0: de respecte a exposar-te, no?, a les xarxes socials i, no?, i com fer-ho. No sé si és una de les qüestions que palpeu, no?, en el dia a dia amb els emprenedors.
1: Sí, totalment, és una de les que més ens venen, perquè és cert que no tothom vol, bueno, posar la seva cara a la xarxa social, i al final jo sempre dic que tampoc és una cosa obligatòria perquè el teu negoci funcioni de forma digital, però sempre els animem a fer-ho, perquè sobretot quan ofereixen un servei tan humà com el de l'Elia, doncs per crear aquest vincle amb l'usuari i amb les persones que t'estan veient, doncs sempre recomanem.
0: Com us està anant, Elia? Dèiem allò, 7 mesos, obertes...
2: Bueno,
0: on està el Ritual Renacer? Aprofitem allò els micròfons de Ràdio Mollet.
2: Està bastant bé. Per nosaltres estem contentes. Sí que és veritat que ens falta com que la gent ens conegui més, però jo entenem que és algo molt personal també el exposar-te i fer teràpia i veure tu que pots fer un canvi. De vegades aquest canvi és el que dic jo, entre el que eres i el que ets hi ha un buit, i aquest buit de vegades fa molta por i ho entenem perfectament.
0: Mm-hmm. On sou físicament?
2: Estem a la rotonda al costat de la Prat.
0: Mm-hmm.
2: En el carrer Anselm Clavé,
0: sí,
2: el 88.
0: Uh-huh. I llavors deies, costa una miqueta allò que la gent ens conegui. Esteu fent servir xarxes socials. De vegades allò, el boca a orella continua sent allò dels,
2: sí,
0: més efectius, eh?
2: Sí.
0: Perquè si tens allò una persona que, doncs, ha fet una, no?, d'aquestes teràpies,
2: sí,
0: alternatives i li ha anat bé, doncs és la millor publicitat,
2: sí,
0: segurament.
2: Sí, la veritat que sí. I també molta gent que ha dit, ostres, en aquest moment necessitava això, perquè estava ja molt malament, i ja es veuen una mica desesperades i entren, i la veritat és que veuen un canvi molt, molt fort, i llavors ja s'animen també. A vegades el boca a orella amb aquests temes encara no està molt, molt visualitzat, no? El dir vaig, potser ho pots dir amb algú de confiança, mm-hmm, però sí que és veritat que visualment veus el canvi en la persona.
0: Mm-hmm.
2: I nosaltres agraïdíssimes i supercontentes de veure i fer que la gent faci aquests canvis a la
0: seva
2: vida.
0: Perquè, quan parlem allò de teràpies alternatives, com ara, per exemple, no sé, quina mena de teràpies
2: fem? Fem kinesiologia, biodescodificació, flors de Bach, també. Bueno, totes toquen a l'inconscient, de diferent manera, però totes van tocant a l'inconscient. Per exemple, la biodescodificació és més de patrons familiars o de traumes que has tingut tu a la infància, llavors es van descodificant, com diu la paraula, i llavors tu arribes a ser més tu, perquè potser portes algú d'una àvia que no és teu, però és com hereditari, no?
0: Sí.
2: És hereditari com, bueno... I la kinesiologia és algo diferent. És més, el cos et diu que per un fall muscular et va dient que és el que necessita el teu cos per solventar X emocions.
0: Mm-hmm. No sé si deies, abans quan han arribat la Elia deia, bé, el fet d'emprendre realment allò té molts salts i baixos, no? Li has de dedicar moltes hores, és gairebé allò, no sé si les 24 hores del dia... Pràcticament.
2: No. Les 24 hores al dia en el cap, sí.
0: Sí.
2: Però després, si t'organitzes i sobretot, per exemple, per nosaltres, o sigui, la Enfo ha sigut com... sempre que tenim una idea anem a ells i ells ens ho aclaren, perquè tu pots tenir moltes... I nosaltres tenim moltes idees i sempre estem funcionant, i sí que és veritat que al principi li poses moltes hores... que no són remunerades, però bueno, és... per això dic que has de tenir moltes ganes i ser molt constant.
0: També. De les eines aquestes de digitalització que us han ofert, n'heu participat, que és el que valoreu allò més positivament, o si dieu, és que encara anem coixes, o...
2: Bueno, en veritat, hem fet servir totes les eines. Em sembla a mi que hem passat per tothom d'allà. I I bueno, el que més ens costa és el tema d'Instagram. La veritat, el tema de social media és el que més costa, perquè està molt, molt... Hi ha molta informació, és un, bueno, un àmbit que està molt creixent. Llavors, pues per allà és el que més ens costa, la visualització.
3: Mm-hmm.
2: Sí.
0: Us han explicat, però com ser més visibles.
2: Sí, sí, sí, exacte. Sí, sí. Estem cada setmana amb la Eva revisant i veure quins punts d'acció podem anar fent. Sí, sí.
0: Més enllà del que és les eines digitals i també el boca orella que comentàvem, no sé si heu fet ús d'algun... Si heu estat presents en alguna fira d'aquí de Mollet, per exemple...
2: Sí, sí, vam estar...
0: Que ara, quan has parlat allò d'espelmes, he pensat, no sé si a la Fira d'Artesans o en la Fira de Fira Mollet...
2: La de comer... Vam estar a la de Nadal de l'any passat, que va ser com la primera, que encara no teníem ni el local, i després vam fer la de comerç. La d'artesans no, perquè estem en tràmits de validació del carnet d'artesans. Uh-huh. I va una mica més lent, però també volíem estar-hi. I també anem fent fires, i clar, això també ens van coneixent més la gent, també.
0: Uh-huh. Què és el que diries allò a persones que, doncs, com vosaltres, hagin fet aquesta passada a emprendre? Els hi recomanaríeu que passessin per Enfo?
2: Sí? Totalment.
0: Totalment?
2: Totalment. O sigui, jo crec que és un servei gratuït que, si el fessis a fora, valdria molts diners, perquè tenen molts coneixements.
0: Uh-huh. Sí. Us ho esperàveu? És a dir, quan vau decidir allò, comentaves, la meva germana és d'aquí de Mollet, la Lídia, i vam dir, anem, no? Però no sé si esperàveu rebre l'atenció.
2: No tant, potser no tant, no. Si et soc sincera, no tant com el que inclús ara, havent emprès, o sigui, que encara estiguin allà, saps? Uh-huh. De si podem fer aquesta acció, podem fer això, això organitza-ho així, no? És que és un descans mental molt, molt gran, la veritat.
0: Uh-huh. I us heu empenedit o encara no ha donat temps? Esteu contentes?
2: No, encara no ha donat temps. I no crec que ho fem, perquè és la nostra feina al final és molt gratificant. O sigui, només que una persona ja canvi la seva manera de viure més alineada amb si mateixa, ja és molt gratificant.
0: Uh-huh. És a dir, que, sí. Bueno, de fet, heu fet una passa, això, no?, que teníeu molt clar que volíeu ajudar la gent.
2: Sí, exacte.
0: I a través d'aquesta, no?, de ritual, no?,
2: Renacer,
0: sí. Doncs esteu vivint aquesta experiència, no?
2: Sí, totalment. Sí, sí.
0: Doncs tant de bo l'any vinent ens vingui a visitar la Èlia i ens digui, és que continuem, eh?
2: Sí, estem aquí, ho crec, que sí.
0: I va, fem recordatori una miqueta allò, aquelles persones que, com la Èlia i la Lídia, no?, hagin decidit emprendre, o fins i tot el que comentava ella, no?, que el que no s'esperaven és que una vegada hagués iniciat el negoci, doncs encara estiguéssiu allà darrere, no?, donant suport.
1: Exacte, o sigui que això crec que no ho he comentat abans, o sigui, nosaltres els acompanyem des de l'inici fins al final, però realment no hi ha un final, sinó que un cop ja han obert el negoci, poden seguir adreçant, o sigui, es poden adreçar a nosaltres igualment i continuar creixent i formant-se amb nosaltres.
0: I fins i tot, Eva, si una persona diu, és que jo vaig muntar el negoci però no ho vaig fer de la mà d'Enfo. Llavors, ara tinc allò dubtes, però no sé si anar-hi, perquè igual em diuen, escolta'm, doncs, si tu no has vingut mai, si no et coneixem,
1: no,
0: ho poden fer igualment?
1: Sí, ho poden fer, per això no és cap problema, al final és això, ajudem a tots aquells que volen emprendre o que ja ho han fet i volen seguir millorant.
0: Uh-huh. S'han d'adreçar al Mollet Hub, hi ha diferents vies, no?
1: Sí, s'han d'adreçar al Mollet Hub, es donen d'alta info, que ho poden fer des del web o nosaltres mateixos en el local, i ja està.
0: Uh-huh. I sobretot que tingueu presents que tots els divendres, tots, de 10 a 12, hi ha aquesta sessió inicial i que paga la pena una miqueta jo també per posar les quatre potes, de dir, escolta'm, vull una cosa sòlida, segura, i llavors aquesta sessió, no sé si la Èlia i la Lídia, quan van anar, us va sorprendre aquesta sessió?
2: No, No? No, la veritat que no. Oh,
0: bueno, us va ajudar, jo de dir, escolta'm,
2: al final
0: hem arribat allà, no? Hem anat a parar allà on necessitàvem.
2: Sí, bueno, i al final anàvem fent, ells són els professionals i nosaltres anàvem amb una idea, llavors el que ens anessin dient. Estaven assessorant-nos.
0: I m'imagino que també en aquestes algunes sessions grupals que heu fet, el fet de compartir, no?, amb altres emprenedors que no ho hem comentat, però això també enriqueix. No?
2: Sí, molt. I les jornades de network que fan també són molt, fan molt perquè fas molts contactes, veus que hi ha gent igual a la teva situació i és molt maco, sí.
0: Doncs res, el que hem dit, si voleu conèixer Ritual Renacer, a més també a Instagram, no?
2: Exacte, doncs i tenim podeu, web també, sí.
0: Doncs podeu entrar, tafanejar i si no, doncs passar-vos directament pel local, carrer Àngel Clavé, número
2: 88.
0: 88, ho podeu fer. I si no, doncs ja sabeu també, per aquells que digueu, ah, doncs jo vull fer com la Lídia o la Elia, doncs aneu al Mollet Hub, a l'avinguda de Jaume I, i també diferents maneres de contacte, perquè també tenen WhatsApp i són presents a diferents xarxes socials. Eva, Elia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per explicar el testimoni i també la Eva per explicar tots els recursos que oferiu des de l'empresa municipal. Fins una altra.
2: Gràcies.
0: Adéu-siau. Anem a posar ara aquest àudio que sempre ens fan arribades d'Enfo i que recorda que aquest, com altres programes, doncs està subvencionat.
3: Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local.

La fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes i esperem comptar també amb vosaltres, és a dir, que estigueu així, escoltant-nos, ja sigui ara o després a la reemissió a través de la pàgina web radiomollet.com. Gràcies, com dèiem, tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són 4:45, us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet del Vallès reprèn l'activitat plenària. Avui dilluns a les 6 de la tarda se celebra una sessió plenària ordinària que tindrà lloc a la sala de plens de la Casa de la Vila i que està oberta a tota la ciutadania. La sessió inclou un total de 13 punts entre assumptes de caràcter resolutiu, mocions dels grups municipals i punts de control de l'activitat del govern municipal. Entre els principals assumptes de la part resolutiva hi ha la revisió anual del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2026. La part de mocions inclourà dues iniciatives relacionades amb polítiques socials. El grup municipal de la Mollet Esquerra, EUIA, presentarà una moció per mantenir Mollet com a zona de mercat residencial tensat i accelerar les polítiques d'habitatge protegit. Per la seva banda, Mollet en Comú Podem i ara Mollet Esquerra, EUIA, presentaran conjuntament una moció per reclamar els recursos necessaris per garantir l'atenció domiciliària ordinària als caps de Mollet del Vallès. El ple es podrà seguir presencialment a la mateixa sala de plens de l'Ajuntament i també en directe a través del web municipal molletvallès.cat i de Ràdio Mollet 96.3 de la FM. I continuem parlant de política perquè Esquerra Unida i Alternativa de Mollet fa una valoració positiva de la coalició amb Esquerra que va formar de cara a les eleccions municipals del 2023. Des de la formació asseguren que l'experiència ha funcionat bé i que estan disposats a repetir-la. Això ho ha explicat el regidor Antonio López.
1: I nosaltres, com tenim una coalició, pues estem parlant amb Esquerra Republicana per a fer aquesta reedició, no?, d'aquesta coalició, que sembla que ha anat molt bé, i tenint un sol alternativa i, per tant, tenint un candidat molt jove, molt implicat en la ciutat.
0: López també apunta que la intenció de cara als propers comicis és repetir aquesta coalició amb l'objectiu de forçar un canvi en el govern de la ciutat. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
1: Blanc i Negre, un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor.
0: Dilluns a les 11 de la nit i reemissió diumenge a les 8 del matí.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Andrea Medina. La ponència del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, sobre el recurs de Dolors Bassa proposa aplicar, per lògica i sentit comú, l'amnistia a l'exconsellera i retreu al Suprem que vulnerés els seus drets amb una interpretació clarament expansiva, oposada a la finalitat de la norma i contrària al reu de la llei, ha dit. El text de 65 pàgines al qual ha tingut accés la CN i que es debatrà al ple del Constitucional del 6 d'octubre proposa anul·lar les resolucions del Suprem i ordenar a l'alt tribunal que en dicti amb caràcter preferent i urgent una de nova en què declari amnistiat el delicte de malversació pel qual va ser condemnada Bassa. Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que l'anomenat decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació dels preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
3: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
2: En el mateix sentit, s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, el portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox i animat al PSOE a negociar per portar el decret a bon port. En el mateix sentit, Junts anima el govern espanyol i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim acord, un mínim comú denominador. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada i podria provocar incidències. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
4: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia. Més que demanar a tothom aplicar el seny, com demanem sempre.
2: Soler, sentien, ha apuntat que a hores d'ara no es preveu suspendre o ajornar activitats, però ha demanat aplicar el sentit comú. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.

0: Bona tarda, són 6:15, us parla Carla Ramos. El documental de Gallecs, el batec de la terra, es continua coent. El projecte impulsat per la Comissió per la Defensa de Gallecs i dirigit pel cineasta granolleri Agustí Coromines continua prenent forma i aquest mes d'octubre finalitzarà el rodatge. La iniciativa està prevista que vegi la llum a finals de la primavera de l'any vinent i després d'aquest any d'enregistrar i amb un total de 20 hores gravades, ara arriba el moment d'ajuntar el projecte i crear el documental. Per fer-ho possible, Agustí Coromines ha comentat que s'ha apostat per un Verkami amb l'objectiu de realitzar la postproducció.
1: Ara que tenim el treball, diguem-ne ara a l'octubre, acabem el rodatge i acabem, esperem que surti per la primavera el documental acabat, doncs ara és el moment de dir, miri, tot això està així. El Verkami no és un Verkami que en fem, ara volem fer. Està el rodatge fet. Per tant, aquí ja tot el material ja fet. Per tant, busquem ara un recolzament econòmic més ampli perquè d'aquesta manera pues, poder treballar la postproducció. La postproducció en els documentals és molt important. És clau.
0: El documental s'ha anat enregistrant aquest darrer any per mostrar les quatre estacions en el territori. L'hivern, la primavera, l'estiu i la tardor ensenyen com llueix la terra en cada període de l'any i aquesta imatge es combina amb històries de lluita, però també dels joves que han apostat per iniciar recentment projectes a Gallecs. I per altra banda, us informem que els castellers de Mollet han acabat en desena posició al concurs de castellers de Torredembarra. Aquest diumenge s'ha celebrat a Torredembarra la primera jornada del 30è concurs de castells amb 12 colles en competició. Els castellers d'Esparreguera s'han imposat amb 1.940 punts després de decidir la victòria a l'última ronda amb el 5 de 7 amb l'agulla. La colla castellera de Figueres ha quedat segona amb 1.925 punts i els castellers de Cerdanyola han completat el podi amb 1.735. Pel que fa als castellers de Mollet han sumat 1.525 punts que els han situat en la desena posició. Això és tot. Més informació de caire local a l'informatiu de les 8.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril.
4: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
2: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
4: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: tothom. Molt bona tarda. Doncs sent ja una miqueta passada a les 6 de la tarda, donem inici al ple ordinari del mes de setembre, que és el primer ple que fem després de l'aturada d'estiu, així que desitjo que tots i totes hagueu passat unes bones vacances i ara sí, ja retomem en plena normalitat la convocatòria dels plens municipals i, com no podia ser d'una altra manera, comencem amb el primer punt, que és l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària de data 20 de juliol del 2026, que no sé si hi ha algun comentari al respecte o si la podem donar per aprovada per unanimitat. Entenc que sí, com sempre. Doncs donem per aprovada l'acte. I passem al segon punt de l'ordre del dia, que és el dictamen per donar conformitat als resums numèrics resultants de la revisió anual del padró municipal d'habitants a 1 de gener del 2026. Senyora secretària.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Passem a lectura d'acords. Primer, donar conformitat al resum numèric resultant de la revisió anual del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2026, de la qual en resulta una xifra de població de 53.583 habitants. Segon, traslladar aquest acord a l'Institut Nacional d'Estadística per al seu coneixement.
0: Moltes gràcies, senyora secretària. Li passo la paraula a la senyora Pérez, que donarà explicació d'aquest punt. Endavant.
2: Hola, molt bona tarda a tots i a totes. Cada any presentem en el ple sobre el resum numèric d'habitants a 1 de gener del 2026. El total de la població, com ha dit la secretària, és de 53.583 habitants, la xifra més alta tinguda mai en el municipi. Representa un increment de 530 persones en relació a la xifra oficial de l'any passat, que era 53.053 habitants. S'han produït un total de 331 naixement, sent la xifra més alta dels darrers 5 anys, i 475 defuncions. Això denota un creixement vegetatiu negatiu que queda compensat per les altes al padró per canvi de domicili procedents amb un 56,6% de la mateixa província de Barcelona, un 15% de la resta de províncies espanyoles, contemplant també la resta de catalanes i la resta d'altres països del món. Pel que fa a la piràmide d'edat, es manté la proporció entre sexes amb 27.206 dones i 26.377 homes. Això és un 50,8 dones i un 49,2 d'homes, respectivament. Pel que fa a la piràmide d'edat, la franja amb més volum és la dels 45 als 59 anys. Això ja denota una piràmide, bueno, una mica envellida.
3: Jove.
2: Pel que fa a la distribució de la població per barris, veiem com els barris amb més població són Col·legis Nous, Planellador, Estació de França i Zona Centre. La població d'aquests quatre barris agrupa el 53,5% de la població molletana. Del total de Catalunya suposa un 58,44%, la població nascuda a la resta de l'estat espanyol conforta en un 18,36% i la nascuda fora d'Espanya un 23%. En relació a la distribució de la població a les llars de la ciutat, el tipus de llar més habitual és la formada per 4 membres, seguides per les unitats domiciliàries de 3 membres. I, bueno, no he dit els percentatges, 4 membres són un 24,30%, les de 3 membres un 24%, de 2 membres un 22,5% i un 8,6% del total de les llars estan ocupades només per una sola persona. Això vol dir que 4.614 molletans viuen sols. En quant al nivell d'estudi, predominen els estudis obligatoris i mitjans, ESO, primària, FP i batxillerat, només un 11,4% de la població, amb molta més presència femenina, té estudis universitaris o de postgrau. I com a anècdota, i perquè sé que us agrada, us diré els noms més posats en aquest any, que han sigut entre els nens Tiago, Arnau i Leo, i de les nenes Ona, Arlet i Emma.
0: Gràcies, senyora Pérez. No sé si es demana intervenir en aquest punt que ha descrit la regidora. No? Igualment l'hem de passar a votar, tot i que són dades objectives. Vots en contra? Abstencions? Doncs s'aprova el padró per unanimitat. I passem al punt 3 de l'ordre del dia, que és el dictamen d'aprovació de l'adhesió a l'acord marc de subministrament de maquinària tècnica, elements de transport i serveis de manteniment de l'Associació Catalana de Municipis i d'adjudicació del contracte basat pel subministrament de 7 vehicles elèctrics. Senyora secretària.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Passem a lectura d'acords. Primer, aprovar l'adhesió a l'acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya, expedient 2023-07 de l'Associació Catalana de Municipis. Segon, adjudicar el contracte basat amb l'empresa Banco Bilbao, Bizkai, Argentaria S.A., amb NIF, endavant BBVA, pel subministrament de 7 unitats de vehicles elèctrics per a la brigada municipal de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, marca i model Goupil G4, amb complements i accessoris en la modalitat d'arrendament amb opció de compra del lot 26 de l'acord marc de subministrament de maquinària tècnica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, formalitzat amb el Consorci Català per al Desenvolupament Local, pel període de 1 de novembre del 2026 a 28 de febrer de 2031, segons el preu del contracte i les condicions especificades següents. Preu màxim del contracte 441.007,05 euros, IVA 21% inclòs. Accessoris inclosos a l'acord marc per a cada vehicle, caixa basculant amb alces de reixeta, suplements xassis llarg, accessoris no inclosos a l'acord marc, cofres exteriors laterals drets, cofres exteriors lateral esquerra, dipòsit de rec sobre caixa, pintura corporativa, franquícia de 300 euros any per sinistre i vehicle i al finalitzar l'arrendament opció de compra de 20 euros i basclòs per vehicle. Termini de contracte de 53 mesos, termini d'arrendament de 48, termini de lliurament de 90 dies i el termini de rendiment s'iniciarà a partir de la recepció dels vehicles en conformitat per les parts. Lloc de lliurament dels vehicles, dependències de la brigada de jardineria municipal. El servei de manteniment va a càrrec de BBVA en els termes establerts a la prescripció sisena del plec de prescripcions tècniques a l'acord marc de referència. Lliurant-se els subministraments dels vehicles abans del pagament del preu es dispensa a BBVA de la Constitució de Garanties Definitives. Les penalitats per l'incompliment i el seu pagament s'aplicaran en els termes previstos a les clàusules 40 i 48 del plec de clàusules administratives particulars de l'acord. Cinquè, notificar l'adopció d'aquests acords a l'ACM, preferentment per enòtum, i a la resta d'interessats que s'escaigui i donar els efectes de publicitat que siguin preceptius. Sisè, publicar l'adjudicació del contracte, el perfil del contractant, i setè, notificar la formalització del contracte de subministrament de referència en el registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.
0: Moltes gràcies, senyora secretària. Li passo la paraula al senyor Broto, que donarà explicació del punt.
3: Molt bona tarda a tothom. Doncs, com bé ha dit la secretària, es tracta d'un contracte basat per adquirir 7 nous vehicles elèctrics per la Brigada Municipal de Jardineria, complint amb els compromisos adquirits pel que fa a la renovació de la flota municipal. I, per tant, doncs, es tracta d'una millora important. Són 7 nous vehicles, com deia, amb un preu màxim estimat del contracte de 441.007,05 euros en la modalitat d'arrendament amb opció de compra.
0: Moltes gràcies, senyor Broto. Es demana intervenir en aquest punt? No, doncs passem al punt a votació. Vots en contra? No n'hi ha. Abstencions? No n'hi ha. Doncs s'aprova aquest punt per unanimitat. I passem al punt 4 de l'ordre del dia, que és el dictamen per a la ratificació del decret d'alcaldia número 3.890 d'aquest any, de 28 de juliol, pel qual es va sol·licitar a la Comissió de Territori de Catalunya la incorporació d'ofici de les determinacions contingudes en l'informe del Departament de Cultura de 8 de juliol del 2026. Senyora secretària.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Va ser la lectura dels acords. Primer, ratificar el decret d'alcaldia 3890 de 2026, de 28 de juliol de 2026, pel qual es va sol·licitar a la Comissió Territorial de Catalunya la incorporació d'ofici a les determinacions contingudes a l'informe del Departament de Cultura de data 8 de juliol del 2026, que són les següents. Eliminar la categoria d'Espai de Protecció Arqueològica EPA de les fitxes corresponents a Gallecs, Església Parroquial de Sant Vicenç, Plaça de Prat de la Riba 14, Carrer de Portugal 15 i Pla de les Prunes, Solar de Menir de Mollet de Vallès, atès que aquests béns no havien estat protegits per aquesta normativa en etapes prèvies. Incorporar la fitxa EAEU-BARP al centre històric la delimitació gràfica corresponent de l'àrea expectativa arqueològica. Incorporar el catàleg de béns immobles catalogats d'interès local, BECIL, la Casa Museu Joan Abelló, element catalogat com a BECIL per l'acord del ple de l'Ajuntament de data de 29 d'abril del 2024 i número de catàleg BECIL 1717-I i el Museu Municipal Abelló, element catalogat com a BECIL per l'acord de ple de l'Ajuntament amb data de disposició 29/4/2024 amb número de catàleg BECIL 1718-I. Segon, declarar assumit pel ple l'acord contingut en el decret d'alcaldia esmentat atès a l'urgència que va justificar la seva adopció. Tercer, notificar el present acord a la Comissió Territorial de Catalunya als efectes oportuns.
0: Moltes gràcies, senyora secretària. Senyor Broto, si vol explicar aquest punt.
3: Sí, en aquest cas, doncs,

0: Gràcies, senyor Broto. Es demana intervenir en aquest punt. Senyora Vilaret, endavant.
1: Moltes gràcies. En primer lloc, bona tarda a tothom. Evidentment, intervenim en el punt no tant pel contingut del punt en si, que som conscients que és força testimonial, en el sentit que, com ja ha explicat el senyor Broto, el regidor ponent, aquest decret que avui es convalida ja ha fet efecte, diguéssim. Aquestes modificacions ja es van enviar a la Comissió d'Urbanisme i ja les va incorporar al text del POUM, que es va aprovar definitivament el 30 de juliol del 2026. Segur que tots àmpliament ho hem pogut llegir als mitjans de comunicació o a la web municipal, tot i que no havíem tingut cap ple per poder-ne parlar. Per tant, entenc que, sent el primer ple, i com que nosaltres creiem encara que el ple hauria de tenir importància en les decisions que es pren aquesta ciutat, creiem que avui és un moment per tornar a parlar, o és un moment important, i cal tornar a parlar del POUM de Mollet. Succintament, no m'allargaré mitja hora com en les aprovacions inicials, provisionals, etc., però crec que és important recordar que justament fa 10 anys i mig que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va suspendre o va anul·lar el POUM anterior, el POUM que havia quedat aprovat definitivament el 2005, i per tant hem estat més de 10 anys sense pla d'ordenació urbanística municipal. Ha sigut un periple llarg. El 2016, com deia, ens quedàvem sense POUM. El 2017, al principi, s'aprovaven les normes urbanístiques, que diria que tenien 3 anys de vigència i havien de durar 3 anys. Ja sabíem que fer un POUM en 3 anys era complicat, però de fet tampoc pensàvem que s'allargués 10 anys. I aquí també una petita crítica als tempos, perquè des de que el 2021 es va fer l'aprovació inicial del POUM, ara fa més de 5 anys, fins que es va aprovar provisionalment el setembre de 2024, van passar 3 anys amb un decalatge que per nosaltres responia més a que hi van haver unes eleccions municipals al mig que no una altra cosa, i per tant són uns tempos que s'han anat allargant, en alguns casos per causes polítiques, en molts també és cert, i no ho volem negar, perquè la quantitat d'informes preceptius que s'han de demanar per aprovar un POUM és interminable, i la quantitat de departaments i empreses públiques que han d'informar i després respondre i incorporar, és veritat que és que és molt farragós. Però tot i així, des d'aquesta aprovació provisional anem fent passos que van passant aquí al ple sense pena ni glòria, i no hem tornat a tenir cap debat en profunditat. De fet, com deia, aquesta aprovació definitiva, doncs aquí al ple ni se n'ha parlat. Però tindrà conseqüències, i en té, per algunes evidentment positives, perquè no tenir pla d'ordenació aprovat, encara que no ho sembli, doncs fa que moltes de les coses que podrien passar no passin, però també avui és un moment per dir que es torna a explicar per què nosaltres no hem donat mai suport a aquest POUM. Sempre hem dit que això no era una esmena a la totalitat. El pla urbanístic que ja està aprovat definitivament també a dia d'avui té coses positives, perquè permet un desenvolupament intern de moltes àrees de Mollet que no estan desenvolupades a dia d'avui, que encara estan mal acabades, o solars o espais de la ciutat, doncs, que deixen molt que desitjar i que voldríem, doncs, que tinguessin una molt millor consideració. Però tot i així, sabeu que incorpora també i dona avala un planejament que ha anat en paral·lel, que és el desenvolupament del Calderí, que suposa l'esgotament del sòl urbanitzable de la ciutat. A partir d'ara, doncs, ja no tenim res més nou per planificar, a no ser que volguéssim ocupar espai protegit com Gallecs, que evidentment espero que ningú, cap govern municipal, vulgui mai. Per tant, es tanca la ciutat d'una manera més que nosaltres no compartim, amb un model de ciutat, el Calderí, basat en habitatge, sense tenir en compte, doncs, una ciutat viva amb teixit mixt i també, doncs, comerç, etc., sinó que es tracta de posar-hi molts pisos i com permetent unes mides que ja hem denunciat moltes vegades que per nosaltres són insuficients. Però a més de tot això, i és una cosa que hem criticat molt en aquest ple, hem fiat l'habitatge de protecció oficial, el desenvolupament de nous serveis, moltes de les coses que necessita Mollet pel futur les hem fiat a que es desenvolupi el Calderí, que és una cosa que dependrà d'uns privats que desenvoluparan quan decideixin. Ara ho poden fer, però això no vol dir que ho facin, però en tot cas és una decisió que no depèn de nosaltres. I quan es demanen nous serveis, quan es demana habitatge de protecció oficial, fa molts anys que tot queda supeditat a que es desenvoluparà el Calderí. Però tinguem en compte que desenvolupar un sector tan gran seran molts habitants nous a Mollet.

0: i amb uns serveis que ja són deficitaris a dia d'avui, doncs ens agradarà equivocar-nos, però tenim la sensació que això no... En fi, el dèficit de serveis serà encara més gran. Però, a més, i això s'ha repetit manta vegades, és un terreny inundable, que a més, amb el canvi climàtic que estem vivint avui i els desastres que sobten sovint i les alertes al mòbil que ja comencem a no espantar-nos de tantes que en rebem, doncs ens aconsellarien de no desenvolupar aquest últim tram d'aquesta manera. Dit això, que ja ho he explicat àmpliament altres vegades, ja no m'allargo més, només crec que avui també és important de dir que aprovar un pont per si sol no fa res, això també ho he dit aquí diverses vegades, teníem un POM que només va durar 11 anys, però que no es va desenvolupar gens en aquests 11 anys, perquè cal proactivitat de l'administració, i això ho he dit moltes vegades, que si l'Ajuntament no hi posa de la seva part, que encara que el POM prevegui 2.900 habitatges nous i que la meitat siguin de protecció oficial, si l'Ajuntament no fa res, això potser no passa mai. Per tant, que pugui passar no vol dir que passi, i aquí és com tornem a demanar proactivitat d'aquest govern, sobretot, evidentment, no per desplegar el calderí, perquè és una cosa que nosaltres creiem que no s'ha de fer, però sí perquè es desenvolupin tots els plans de millora urbana interns a la ciutat, que fa anys i dècades que haurien d'estar desenvolupats. Per tant, anirem discutint aquest desplegament, que advertim que no es farà sol, i malgrat no sigui el nostre POM, doncs benvingut sigui per fi tenir planejament aprovat. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Vilaret. No sé si el senyor Broto vol... Sí, fem un segon torn, endavant.
2: Sí, molt ràpid, perquè jo crec que la postura de tots sí que havia quedat clara els molts cops que hem parlat del POM, i per tant, doncs, crec que ja tothom està molt posicionat amb el tema. En tot cas, avui simplement doncs eren aquests petits canvis que es van haver de fer per assegurar l'aprovació definitiva. I deia abans que ara comença una nova etapa, i és així. Precisament agafo això últim que comentaves, que és que precisament ara comença una nova etapa d'oportunitats de desenvolupar tots aquests sectors, tots aquests plans de millora, plans d'actuació, que ens portin a fer realitat això que de moment només està dibuixat en el paper, no? I per tant, doncs, després d'aquests 10 anys que han estat complicats, que ha estat realment una cursa d'obstacles, aquest últim obstacle, de fet, de l'informe de cultura ja va ser per rematar-ho tot, però en tot cas, per nosaltres comença una etapa il·lusionant. A nosaltres ens agrada i ens engresca el POM que dibuixa la ciutat del futur, i treballarem aquest any, òbviament, i els que vinguin per davant per fer-lo una realitat.
1: Gràcies, senyor Broto. Sí, senyora Vilaret, endavant.
0: És que m'he oblidat de dir que ens absteníem per tot això. No, és que m'ha fet notar la meva companya que no ho ha dit. El nostre posicionament serà d'abstenció. Gràcies.
1: Doncs moltes gràcies. Doncs passem al punt a votació, que hem de ratificar aquest decret que ja va ser aprovat. Vots en contra. El senyor Soto vota en contra. Abstencions. El grup de Junts per Catalunya Mollet, el grup municipal de Vox i el grup d'Ara Mollet Esquerra avui ja s'abstenen, i la resta són vots afirmatius. I passem al punt cinquè de l'ordre del dia, que és el dictamen d'aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic de Concreció de l'Ús Sanitari de l'Equipament Urbà de la Ronda de l'Espinatón 6A de la Fundació Sanitària Mollet. Senyora secretària.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Passem a lectura dels acords. Primer, aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic PEU de Concreció dels Ús Sanitari en l'equipament ubicat a la Ronda Pinatón 6A de la Fundació Sanitària Mollet. Segon, requerir el promotor del pla el text de les normes urbanístiques en format de tractament de text i els plans d'ordenació en format editable, tal com determina l'article 17.6 del Reglament d'Urbanisme de Catalunya i l'ordre PTO 343-2005 de 27 de juliol, pel qual s'estableixen els requeriments tècnics de la presentació en suport informàtic de les normes urbanístiques, de les figures de planejament urbanístic, als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva. Tercer, requerir el promotor del pla, tal com es determinava en l'informe tècnic de 3 de juny de 2016, de conformitat amb les determinacions de l'article 102.1 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i com a condició de l'efectivitat del pla, l'establiment de les garanties per a l'acompliment dels compromisos adquirits. Aquestes garanties poden tenir caràcter econòmic, constitució d'una fiança o aval proporcional al cost estimat de les actuacions comprometides compromeses. Resolutori, incorporació de clàusules que permetin a l'Ajuntament intervenir o revertir el pla en cas d'incompliment greu. De supervisió i seguiment, establir mecanismes que permetin controlar el compliment del pla. Documental, establint en el PEU com a condicions d'eficàcia o qualsevol altre similar que garanteixi el compliment de les obligacions sense perjudici que l'Ajuntament pugui imposar les condicions, les modalitats i els terminis que siguin procedents o convenients, sempre sota el principi de proporcionalitat. Quart, trametre a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a la seva aprovació definitiva de conformitat amb els articles 80C i 85 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.
1: Gràcies, senyora secretària. Li torno a passar la paraula al regidor de Planejament Urbanístic, el senyor Broto, que donarà explicació d'aquest punt.
2: Doncs sí, avui portem a aquesta aprovació provisional un projecte important, un projecte de ciutat, de futur a la ciutat. Ja es va aprovar inicialment per Junta de Govern i després de l'aprovació provisional d'avui, doncs la Comissió Territorial de Catalunya l'aprovarà definitivament. Com deia, un projecte de futur, també de present, perquè la Fundació Sanitària doncs té la voluntat d'iniciar els tràmits de la llicència immediatament estigui el pla especial aprovat definitivament i, per tant, de començar la construcció el més aviat possible. I és que fa temps que en parlem de salut mental aquí al ple i en general a la nostra societat, especialment des de la pandèmia, i és que és una necessitat millorar tots els recursos que a la nostra ciutat destinem a millorar els serveis en aquest àmbit. Amb el nou Institut de Salut Mental es duplicaran els metres quadrats actuals destinats a aquest servei, integrarà tots els dispositius de salut mental i benestar emocional d'adults i infants i joves, millorarà el confort professional i espais d'atenció a pacients i famílies i obre la porta a la incorporació de nous dispositius de caràcter ambulatori. Igual que la resta d'edificis de la Fundació, doncs està plantejat amb una arquitectura plenament sostenible, llum natural, absència de gas i amb plaques fotovoltaiques. I per tant, doncs, com deia, un projecte engrescador, un projecte que ens ajuda a seguir teixint aquest pool de serveis sanitaris i educatius que tenim a la Ronda Pinatons i que, sens dubte, és referència a tot el Baix Vallès.
1: Gràcies, senyor Broto. Es demana intervenir en aquest punt. Senyora Vilaret, endavant.
0: Gràcies. Bona tarda. No? Veig que només he intervingut jo. Una cosa, ningú té res a dir. Bé, nosaltres ara, ho dic abans de tot per no oblidar-me'n, ens abstindrem en aquest punt. Bé, i ens abstindrem una altra vegada, com en el punt anterior, és una abstenció més política que no realista, perquè no és que estiguem en contra en concret d'aquest pla especial urbanístic, però com que la decisió de com s'està desenvolupant tot el projecte de salut a Mollet no es decideix en lloc, en cap fòrum on ni siguem nosaltres, l'únic que veiem és en aquest ple doncs, quan passen aprovacions urbanístiques, però realment aquestes decisions de si s'amplia aquest edifici o aquest altre doncs es prenen des d'una fundació privada amb una opacitat que no és la mateixa que si fos doncs, el Departament de Salut o si fos l'Ajuntament de Mollet o si fos un ens públic, doncs no podem compartir aquest model de gestió. I no se li escapa a ningú, perquè n'hem parlat moltes vegades, de que defensem no només que la salut doncs, es desenvolupi en edificis públics i que sigui un servei públic, sinó que a més estigui gestionat de forma pública. I en aquest cas doncs, això no és exactament així, sinó que, com sabeu, això, tot i que sigui una fundació sense ànim de lucre, doncs la Fundació Sanitària de Mollet doncs, no és un organisme públic ni es regeix pels mateixos principis de transparència, per exemple. Per tant, evidentment que estem d'acord en que es millorin els serveis de salut mental a les persones, només faltaria. És una demanda que n'hem parlat en aquest ple sovint, que és creixent, que malauradament cada vegada ho és més en comptes de menys, i això ens ho hauríem de fer mirar com a societat, doncs, que cada vegada ens costi més a tots plegats, perquè això no s'escapa a ningú, doncs, viure plenament en societat, però no confonguem la necessitat de salut, o sigui, d'una millor servei de salut mental, i aquí hem parlat sovint que es reclamen des de la plataforma de sanitat pública, i segur que heu sentit el meu company Antonio López parlar de les 24 hores que és necessari d'atenció a la salut mental, que no hi són, i més professionals. N'hem parlat, no vull riure, perquè és un tema molt seriós i n'hem parlat moltes vegades. Però tot i així, això no vol dir que l'única manera possible de fer-ho és la que es planteja mitjançant aquest pla especial urbanístic, que no deixa de ser doncs, la construcció d'un nou edifici d'una fundació sense ànim de lucre, però privada, i que ja en té un que va construir fa relativament poc, no deixa de sorprendre la capacitat inversora d'aquesta fundació, però en tot cas sorprèn que no pugui ser la mateixa administració pública la que s'encarregui de donar aquests serveis, que al final els acabarem pagant. Per tant, aquest model de gestió mixta en què l'edifici és de la fundació i es consorcien els serveis, nosaltres creiem que no és el model òptim i que no és el model que el nostre partit ni el nostre grup municipal comparteix. Per tant, atenent a tot això que dic, més que per criteris urbanístics, per criteris de gestió de la salut pública i de model, ens abstindrem a aquest punt.
1: Gràcies, senyora Vilaret. Senyor Broto.
2: Sí, en primer lloc, un tema que se m'ha oblidat en la intervenció inicial i que l'alcaldessa em recordava, i és que, evidentment, aquest Institut de Salut Mental permetrà ampliar els llits de l'hospital en 60 llits en base a l'espai que ara ocupa actualment aquests serveis, i per tant doncs, el propi hospital de Mollet també se'n veu beneficiat directament. Sobre la intervenció de la regidora Vilaret, dues consideracions. Una primera ràpida, que és que doncs, evidentment poden no compartir el model sanitari que tenim a Catalunya, però és veritat que és un model que quan heu estat governant a la Generalitat de Catalunya no només no heu canviat, sinó que heu recolzat. I per tant, doncs jo crec que més que un debat local, que evidentment el podem tenir, podem tenir-lo les vegades que calgui, jo crec que això és un debat nacional de país i que per tant, doncs si s'ha de decidir canviar el model, doncs s'haurà de decidir en unes altres instàncies, però crec que aquí a Mollet, com sempre hem dit, tu vas amb la targeta sanitària i t'atenen a tot arreu, no com altres hospitals que sí que doncs, depens d'una mútua, una assegurança, etc. Aquí el de Mollet tots hi podem accedir. I en segon lloc, sobre la participació o no participació, aquí doncs, crec que l'hospital en els últims anys ha fet un avenç a nivell participatiu molt important, i és que a part del patronat de la Fundació també compta amb un Consell d'Alcaldes de tot el territori, en el qual doncs, estan representats gairebé tots els colors polítics, i en principi les decisions que es van prenent compten amb el suport unànim de tots els alcaldes i per tant de tots els partits. I en segon lloc també hi ha un Consell de Participació en el qual participa la societat civil i on poden donar la seva opinió, els seus neguits, etc. I per tant, doncs, aquí a Mollet, evidentment, doncs, al ple en parlem dels temes que competeixen al ple o els temes que parlem d'alguna moció, però hi ha els òrgans de la Fundació Sanitària que crec que és on es parlen d'aquests temes concretament. Però bé, en tot cas, tornant al final de la meva intervenció inicial, per nosaltres aquest és un projecte engrescador, un projecte de ciutat, un projecte de futur, i que, com deia, ens ajuda a seguir teixint aquest pool de serveis sanitaris i educatius que tenim en aquest frontal de ciutat, a la Ronda Pinatons, i que, com deia, ens ajuda a reforçar aquesta capitalitat de Mollet al Baix Vallès.
1: Gràcies, senyor Broto. Senyora Vilaret, endavant.
0: Gràcies. Dos apunts ràpids. El model de sanitari a Catalunya és complexíssim i a més és variat, no és a tot arreu igual. A tot arreu no són... A cada municipi, bàsicament en funció de la història que hi ha hagut anant i també en funció del posicionament de cadascun dels ajuntaments, ha sigut d'una manera o d'una altra. Per tant, és un debat, evidentment, a nivell català, però és un debat en el que l'Ajuntament de Mollet hi ha participat sovint, i que si ara tenim el model que tenim i la gestió que tenim és perquè hi ha apostat també el govern de Mollet des de fa molts anys, i això no podem negar-ho perquè és així i s'ha dit públicament. Per tant, si l'Ajuntament de Mollet hagués volgut un altre model, i això ho hem discutit, i quan hem tingut, com diu vostè, el partit que represento, aquesta responsabilitat de la Generalitat, això s'ha intentat discutir, i com que l'Ajuntament de Mollet estava tancat en aquest model, doncs això ha sigut molt més difícil. Per tant, sí que hi tenim a dir, i sí que s'ha dit, i ha sigut fonamental el posicionament del govern socialista de la ciutat perquè el model fos així. I la segona cosa, ja sé que hi ha un Consell de Participació i que hi ha un Consell d'Alcaldes, però deixi'm, senyor Broto, que dubti que siguin els òrgans realment decisoris d'aquestes decisions. Bàsicament crec que són òrgans informatius, que està molt bé, que s'informi, però no crec que siguin òrgans realment decisoris, i per tant no crec que sigui el mateix que una institució pública amb les auditories, etc., que tenen i la manera de funcionar. I per això ho deia. I ja està. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Vilaret. Evidentment, el Consell d'Alcaldes, i parlo perquè en formo part del Consell d'Alcaldies i també del Patronat, el Consell d'Alcaldia és un òrgan se'ns comunica tot, però no només se'ns comunica, sinó, jo li asseguro, que almenys des que jo sóc alcaldessa, totes les decisions que s'han pres del futur de la Fundació Sanitària Mollet han tingut el vistiplau, el recolzament i l'aplaudiment de tots els alcaldes del territori on estan representant doncs, diferents forces polítiques. Per tant, els asseguro, perquè aquí en formo part, que cap alcalde d'aquest territori, que abarca molts ajuntaments i, com deia, diferents partits polítics, està en contra del que això suposarà ara, que és la creació d'un institut de salut mental i addiccions a la nostra ciutat, que donarà doncs, servei a 175.000 persones aproximadament, que si tot va bé, perquè hem de tramitar la llicència d'obres, etc., doncs està previst que comenci a construir-se l'any que ve. I és, per nosaltres és una molt bona notícia tenir aquesta inversió que donarà servei, com deia, a 175.000 habitants, i no només per això, sinó com que permetrà fer una cosa molt important, que és que alliberarem espai de l'Hospital Nou per tenir 60 llits més. Jo crec que és una evidència que l'any 2030 ja es preveu aquest increment de població tan gran que tindrem a tota Catalunya i també, evidentment, a la nostra comarca. L'Hospital de Mollet va començar doncs, amb 120.000 aproximadament ciutadans, ara estem 175.000 i els llits doncs, són molt justos i, per tant, doncs, és una bona notícia que podrem alliberar l'espai de l'hospital per aconseguir aquests 60 llits també que donarà doncs, servei els propers anys a la nostra comarca i també altres ajuntaments que estan fora de la comarca del Vallès Oriental, com és el Vallès Occidental. Per tant, evidentment, doncs, respectem les diferents opinions, com no podria ser una altra manera, però en tot cas, sí que m'agrada doncs, deixar palès que cap alcalde o alcaldessa que forma part del Consell d'Alcaldies estan en contra d'aquest nou edifici que construirà la Fundació Sanitària, sinó tot el contrari. Si us sembla bé, doncs passem al punt a votació. Vots en contra? No n'hi ha. Abstencions? El grup d'Ara Mollet Esquerra avui ja s'absté. La resta són vots afirmatius. I passem al punt 6è de l'ordre del dia, que és el dictamen de l'aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2025, així com dels seus annexos. Senyora secretària.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Passem a la lectura d'acords. Primer, aprovar els comptes i estats que componen el compte general corresponent a l'exercici 2025, així com els seus annexos presentats de conformitat amb l'ordre AP 1781/2013 de 20 de setembre, per la qual s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local i que es troba integrada pel compte del propi Ajuntament i dels següents ens: organismes autònoms administratius, Institut Municipal d'Educació, Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, Fundació Joan Abelló, Societat Mercantil de Capital Integrament Municipal, Mollet Comunicació SL, Marca Mollet SL, Mollet Impulsa SL, Enfo SL i per adscripció al Consorci Teledigital Mollet. Segon, donar-se per assabentat de l'informe d'intervenció relatiu al compte general de l'exercici 2025 i tercer, remetre i rendir el compte general corresponent de l'exercici 2025 al Tribunal de Cuentas a través de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
1: Gràcies, senyora secretària. Doncs li torno a passar al senyor Broto la paraula, que donarà explicació d'aquest punt, en aquest cas, doncs, com a regidor d'Economia de la ciutat. Endavant.
2: Doncs el compte general és un tràmit formal i tècnic que també ha de ser aprovat pel ple i es tracta doncs, no només del compte general de l'Ajuntament, sinó també dels seus ens instrumentals per l'exercici anterior del que estem actualment, seria l'exercici 2025. Abans d'entrar en el contingut, quatre aspectes procedimentals, i és que aquest compte general ja va ser informat a la Comissió Especial de Comptes del passat 23 de juny, on estem representats tots els grups municipals, ja va ser enviada la informació complint amb els terminis legals. El compte general ha estat en exposició pública i no s'ha rebut cap al·legació. En tercer lloc, el compte general és un document elaborat des de la intervenció de l'Ajuntament i, per tant, per part de funcionaris públics. I, en quart lloc, s'ha realitzat d'acord amb la instrucció de comptabilitat local i, per tant, seguint amb la normativa pressupostària, fiscal i comptable en la que ens hem de regir els ens locals. Entrant en el contingut, molt resumidament, destaco alguns dels punts més importants, i és que és un document comptable que, bàsicament, representa una fotografia de l'actiu i el passiu acumulat de l'Ajuntament l'any passat, En segon lloc, és una ampliació de la informació econòmica que ja vam compartir i no aprovar perquè era un donar compte, però que corresponia a la liquidació pressupostària de l'any 2025. I en tercer lloc, doncs, contempla una sèrie de documents com són l'estat de fluxos, el balanç i la memòria d'intervenció, entre d'altres. Concretament, i com deia, ja es va informar en la liquidació pressupostària, però pel que fa als resultats econòmics, doncs teníem un resultat pressupostari ajustat positiu amb un superàvit de 9.718.091,68 euros. El romanent de tresoreria total va ser positiu en la xifra de 5.568.306,42 euros, i pel que fa al deute viu, seguim molt per sota del que marca la llei, en aquest cas un 36,21 a l'Ajuntament i un 33,52 al Consolidat, i per tant, com deia, lluny del límit legal del 75% i 110%, i és que seguim reduint percentualment respecte a anys anteriors. En l'any 2025 no vam disposar de les pòlisses de tresoreria i, per tant, aquestes no computen com a deute a curt termini. I remarcar, com ja vam dir en la liquidació, que estem a un nivell d'endeutament que aquest Ajuntament doncs, no veia des de feia anys. I, per tant, doncs, reafirmem un cop més la bona salut econòmica de l'Ajuntament, que ens marca una bona tendència pel present i el futur. Com deia, tots els indicadors tanquen de manera positiva, romanent de tresoreria creix, estalvi net creix, el deute es redueix substancialment, i això doncs, no és casualitat, és fruit d'una gestió responsable i rigorosa, com sempre venim també explicant. La situació ha millorat molt des del pla financer del 2021, sempre en règim pel criteri de prudència, no gastar més del que ingressem, però sempre posant els recursos als serveis de la ciutadania. I això ho fem, sobretot, amb les inversions, i és que mantenim el nivell d'execucions d'inversions de 10-12 milions d'euros anuals. És cert que va descavalcat, com sempre també expliquem, fruit de que el préstec d'inversions no ens arriba fins al maig-juny, però sí que des de la pandèmia podem dir que estem en aquest en nivell d'execució d'inversions. I per tant, doncs, això, aquestes són les dades que ja van ser compartides fa mesos amb els grups, i en tot cas qualsevol dubte o qüestió doncs estem a disposició.
1: Moltes gràcies, senyor Broto. Es demana intervenir en aquest punt. Senyor Suárez, endavant.
4: Gràcies, alcaldessa, regidors, també públic que ens acompanya, veïns, entitats, síndica personera, que també ens acompanya avui al ple, gràcies. Nosaltres, a diferència dels pressupostos, on, si recordeu, doncs, vam votar en contra, avui ens abstindrem, perquè creiem doncs, que aquest dictamen doncs, és un tràmit administratiu doncs, que evidentment s'ha de fer, i com sempre doncs, no dubtem de la qualitat tècnica de l'informe, només faltaria, però sí que, com molts anys, doncs, evidentment ens agrada de centrar-nos en una part, que és la que comentava el regidor Broto ara al final, que són les inversions, perquè són més de 500 pàgines, per tant es fa complicat doncs, poder-ho veure tot, però sí que mirant doncs, alguns dels temes no, que són més, que més ens preocupen i on tenim més incidència no, a partir de l'Ajuntament, veiem que en algunes d'aquestes, en aquests programes o en aquestes inversions, doncs hi ha un grau d'execució baix. Per posar alguns exemples, en instal·lacions esportives, doncs el 60, les escoles del 60, en el clavegueram un 9,5. Sabem que tot això és relatiu, però ja insistim, és molt hi ha molts àmbits, molts aspectes, però ens han sobtat alguns, també en matèria de via pública o pavimentació de via pública, és un 16 o 21%. Parlem d'inversions de més d'un milió d'euros on potser s'han executat entorn dels 200.000, 300.000. I això, que no és el primer any que es produeix, sinó que la meva companya Marta Vilaret ho porta comentant durant molts anys, doncs el grau d'execució de les inversions doncs, determina el futur de la ciutat i on s'inverteixen els diners de tothom. I veure que en àmbits com aquest, habitatge, un 70%, etcètera, doncs hi ha un grau d'execució baix, doncs de res serveix no? que veiem doncs, que es redueix el deute o que el romanent de tresoreria està en 9 milions, etcètera, si els ciutadans al cap i a la fi doncs, no veuen aquests resultats al llarg dels anys. No? I per tant, doncs, volíem destacar que això, perquè quedi constància, i malgrat vam votar en contra els pressupostos, doncs ens abstindrem en aquest punt. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Suárez. Senyor Broto.
2: sinó només remarcar el que ja havia dit en la primera intervenció. Amb les inversions, doncs, sempre tenim aquesta situació, que l'execució d'inversions realment va descavalcada respecte a l'any natural i, per tant, si agafem el tall a 31 de desembre, doncs encara queden algunes intervencions que executar, no? I ho hem vist aquest any, que, per exemple, vam resfaltar els carrers de Francesc Layret, el carrer Alzina, que eren previstos de l'any 2025, els vam acabar resfaltant al febrer de l'any 2026. Això, doncs, crec que ens ha de fer una reflexió, també, que hem fet moltes vegades, que és sobre els terminis d'execució de les inversions i de tots aquells grans contractes de l'Ajuntament, que moltes vegades, doncs, no va tan ràpid com ens agradaria i, sobretot, no va tan ràpid com la ciutadania espera, però, en tot cas, nosaltres, com ho treballem, això és amb molta planificació, intentant avançar-nos els tempos, poder planificar d'avançada, perquè així que tenim els recursos, que, com deia abans, el préstec d'inversions acostuma a arribar sobre el mes de maig, doncs ja puguem ràpidament, per exemple, llançar les licitacions, no? I això crec que és una millora que en els últims anys hem avançat molt, però igualment ja molt marge per millorar, no? Aquí crec que tots els ajuntaments i de tots els colors fa temps que demanem algun canvi normatiu per poder agilitzar totes aquestes execucions. Però, en tot cas, això, com deia, estem millorant i jo crec que encara tenim una mica de marge per millorar i així esperem fer-ho de cara a l'any vinent.
1: Moltes gràcies, senyor Broto. Passem al punt a votació. Vots en contra? No n'hi ha. Abstencions? Ara Mollet, Esquerra i ja, bueno, la resta, menys el govern, són abstencions. El regidor no ha escrit. Junts per Catalunya, Mollet, Vox i el Partit Popular s'abstenen. La resta són vots afirmatius. I ara passem a la part de mocions i comencem per el punt setè de l'ordre del dia, que és una moció que presenta el grup municipal d'Ara Mollet Esquerra Uillà per mantenir Mollet com a zona de mercat residencial tensat i accelerar les polítiques d'habitatge protegit. Senyora secretària.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Passem a lectura dels acords. Primer, instar el govern de la Generalitat de Catalunya a reconsiderar i revertir la decisió d'excloure Mollet del Vallès de la pròrroga de la declaració de zona de mercat residencial tensat, mantenint la ciutat dins d'aquest règim de protecció mentre persisteixin les dificultats d'accés a l'habitatge. Segon, instar el govern de la Generalitat a accelerar al màxim la construcció dels 32 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer assequible previstos al carrer Berenguer III, 75, garantint un calendari públic i transparent de les diferents fases de l'actuació fins a la seva posada en funcionament. Tercer, instar el govern de la Generalitat a incrementar la seva inversió a Mollet del Vallès en habitatge públic de lloguer, prioritzant la construcció de noves promocions sobre sòl públic i l'adquisició d'habitatges existents per incorporar-los al parc públic. Quart, continuar treballant per reforçar les polítiques d'adquisició d'habitatges mitjançant els mecanismes de tanteig i retracte i altres instruments disponibles amb l'objectiu d'ampliar el parc públic i social de la ciutat. Cinquè, donar trasllat d'aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, a l'Agència d'Habitatge de Catalunya, a l'Incasol, al Parlament de Catalunya i al Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana.
1: Gràcies, senyora secretària. Com deia, aquesta és una moció que ha presentat el grup d'Ara Mollet Esquerra UIA. El senyor Suárez explicarà aquesta moció. Endavant.
4: Abans de tot, alcaldessa, perdona, aquest matí hem arribat a un acord amb el grup dels comuns que hem notificat a secretaria i la regidora Escribano ha enviat a la resta de grups i contempla, en principi, uns acords diferents als que ha llegit la secretaria avui.
1: Teniu el primer, és una modificació?
4: Sí, jo la tinc aquí també, si la necessito. El correu s'ha enviat a la una, més o menys.
1: Estic per llegir una miqueta els canvis, tot i... Vale. Entenc que s'ha arribat a un acord de modificació del primer punt dels acords, no? Doncs si vol, llegim el canvi del primer acord.
3: Molt bé, passem a la lectura del primer acord. Donar suport a les al·legacions presentades per l'Ajuntament en relació a l'exclusió de Mollet del Vallès de la pròrroga de la declaració de zona de mercat residencial tensat per tal de mantenir la ciutat dins d'aquest règim de protecció mentre persisteixin les dificultats d'accés a l'habitatge i en aquest sentit instar el govern de la Generalitat de Catalunya a reconsiderar i revertir la decisió d'exclusió.
1: Gràcies, senyora secretària. Doncs, haver llegit aquest canvi en el primer punt, ara sí, passem a explicació i a debat de la moció. Senyor Suárez, entenc que és vostè el regidor ponent. Endavant.
4: Gràcies, alcaldessa. Disculpes pels temps. És veritat que s'ha anat tard, però, en fi, fem el que podem, en tot cas. Fa uns mesos, com sabem, doncs, el mes de juliol, dies més tard, doncs, que la consellera de Territori i Habitatge doncs, visités la ciutat i presentés doncs, que es faria una reforma, una proposició de llei nova per agilitzar doncs, que diferents locals, equipaments, etc. es poguessin destinar a l'habitatge. Malauradament, tres dies més tard doncs, vam conèixer la notícia de que el propi govern de la Generalitat trauria a partir del mes de març del 2027 a la ciutat de Mollet de la zona d'àrea tensionada d'habitatge. Una mesura que va implementar l'anterior govern de la Generalitat i que ha permès a molts ajuntaments, a molts municipis, sobretot pràcticament tots a l'àrea metropolitana de Barcelona i la segona corona metropolitana, que som doncs, les àrees, una de les àrees més tensionades en el mercat de l'habitatge els darrers anys, doncs, a posar un topall precisament a aquest habitatge. Malgrat que no era la mesura definitiva, perquè veiem que el mercat de l'habitatge doncs, està en una situació insostenible i aquests dies precisament parlar d'aquest tema doncs és més important que mai, veient tot el que estem vivint els últims dies a Catalunya i a l'Estat i que demà serà un dia molt important per veure doncs, quins canvis es poden produir en matèria d'habitatge, perquè la veritat que aquesta situació és insuportable, doncs aquesta mesura si es manté al març de l'any 2027, per tant encara no és una decisió definitiva, però pot passar, doncs el que pot fer és que la nostra ciutat els lloguers a partir de l'any que ve estiguin encara més cars, veient que l'oferta és pràcticament inexistent, perquè ho hem dit aquí moltes vegades, qualsevol persona que obre un portal immobiliari a la ciutat doncs veu que pràcticament no hi ha pisos i els que hi ha doncs, tenen un preu que més del 80% dels casos supera els 1.000 euros al mes, un preu que pràcticament ningú, i Mollet, que és una ciutat treballadora, de persones treballadores, doncs no poden assumir. I per tant, veient aquesta decisió, vam creure oportú doncs, presentar aquesta moció per tal que l'Ajuntament de Mollet i tots els regidors i regidores que formem part d'aquest consistori doncs, manifestem a la Generalitat, que al cap i a la fi és l'administració que ha de retirar aquesta mesura que no entenem, doncs el nostre posicionament. En la idea inicial, doncs nosaltres el que demanàvem era, i ho vam dir des del primer dia, que l'Ajuntament presentés al·legacions per tal doncs, que la Generalitat reconsiderés aquesta decisió. Com mesos setmanes més tard vam poder veure una nota de premsa on la pròpia Ajuntament havia presentat aquestes al·legacions i aprofito aquí per fer un prec, i és que si ens poden enviar a tots els grups municipals, bueno, els grups municipals de l'oposició, aquestes al·legacions que s'han presentat a la Generalitat per poder-les veure, per tant seria aquest prec. Com creiem, no?, que aquestes al·legacions ja s'havien fet, vam reformular el primer punt, que considerem que és el més important, precisament per instar la Generalitat, no?, a reconsiderar aquesta decisió i que, per tant, fos un compromís d'aquest Ajuntament, una voluntat política dels grups municipals que volguessin aprovar aquesta moció doncs, per pressionar la Generalitat per reconsiderar aquesta posició. I aquest matí doncs, el grup dels comuns ens han presentat una esmena que el que fa és doncs, demanar precisament també posar en el primer punt donar suport a aquestes al·legacions. Nosaltres ja ens sembla bé, és a dir, volíem no, que es presentessin aquestes al·legacions, s'han presentat aquestes al·legacions, la proposta ja ens sembla bé i per tant doncs hem arribat a aquest text de consens que insta per una banda la Generalitat a reconsiderar la posició i d'altra banda també doncs donar suport a aquestes al·legacions que esperem veure en el futur. I també volíem aprofitar doncs aquesta moció, ja que la presentàvem, no, per instar la Generalitat de Catalunya, no, a accelerar al màxim possible doncs la construcció d'aquells 32 pisos que si tenen alguna informació de novetat, doncs d'informar al ple i a la ciutadania, doncs ja també ens semblarà bé, de protecció oficial que en un ple extraordinari el mes de desembre doncs vam aprovar pràcticament tots els grups d'aquest ajuntament, que permetrien a la ciutat tenir 32 habitatges més i que sabem, pel que hem pogut veure a premsa, doncs que hi va haver una licitació, però no hem sabut si aquesta licitació ha acabat, qui l'ha guanyat, i el més important, no, quan, no, aquesta licitació doncs, serà una realitat per construir aquests habitatges a Berenguer Tercer 75. I per tant, doncs, demanar a la resta de grups doncs, que votin a favor d'aquesta moció, perquè creiem que és de dret, no, que la ciutat de Mollet doncs, estigui dins del mercat tensionat de l'habitatge, com ho està Barcelona, o com ho està Granollers, o com ho està Sabadell, crec que també l'exclouen. Per tant, doncs, bé, creiem que és necessari doncs, tenir un posicionament públic de tots per tal de revertir aquesta situació. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Suárez. Ara serà el torn de la resta de grups municipals, així ho demanen, i comencem. Perfecte. Comencem per Junts per Catalunya Mollet. Senyor Laulària, té vostè la paraula.
5: Gràcies, alcaldessa, regidor, regidores, públic assistent. Avui un ple, força ple. Senyor Suárez, mantenir Mollet com a zona de mercat residencial tasada, accelerar les polítiques d'habitatge protegit. Hi ha un pito que sona molt, oi? Estic jo? No ho sé. Començarem per parlar de les polítiques d'habitatge protegit, que no és només una qüestió urbanística o econòmica, sinó que és una qüestió de salut, de dignitat i de cohesió social. Quan una persona té accés a un habitatge digne, guanya estabilitat, seguretat i benestar. Per això, invertir en habitatge protegit és invertir en la salut de les famílies i en el futur de la nostra societat. Toca, doncs, que aquest compromís es converteixi en una realitat tangible, que la construcció d'aquests 32 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer al carrer Berenguer es materialitzi, que calen més propostes per a la rehabilitació i l'adquisició d'habitatges, en definitiva, una estratègia integral d'habitatge. Ens sumem, doncs, a tot el que exposa la moció en aquest tema. I com hem dit sempre des de Junts, la prioritat ha de ser augmentar l'oferta d'habitatge, agilitzar la construcció i impulsar la col·laboració públic-privada. Ara bé, des de Junts també defensem que les zones de mercat residencials tensat han de ser avaluades periòdicament, veure resultats i revisar-les si és que no funcionen. Defensant, com ja he apuntat abans, l'increment del parc d'habitatge assequible, agilitzant tràmits i incentivar la rehabilitació. La limitació administrativa dels preus no resol l'arrel del problema. Ara bé, i veiem que el govern de la ciutat demana una revisió de la zona del mercat residencial, això és en el moment que vam estar parlant d'aquesta moció de la Junta de Portaveus, i que demana incrementar l'oferta, reforçar polítiques i l'adquisició d'aquests habitatges i que s'acceleri la construcció d'aquests 32 pisos de Berenguer Tercer. De fet, estem d'acord en tot. Clar, aquesta era la idea ideal. Aleshores, en aquest moment, ara ens demanen votar les al·legacions que no tenim. Se'ns fa difícil quan venim predisposats a votar aquesta moció, votar-la a favor, perquè precisament el que volem és això, que les coses funcionin. Ara bé, si en dues hores se'ns demana que votem unes al·legacions que no hem vist, clar, aquí el problema és que no votarem una cosa que no hem pogut veure més que a nivell de mitjans. Aleshores, en aquest cas, malauradament haurem de fer una abstenció. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Olària. Ara és el torn de la senyora Santiago. Endavant.
6: Buenas tardes a todos. No podemos pretender solucionar la falta de vivienda únicamente interviniendo los precios. La experiencia económica muestra que los controles del alquiler pueden desincentivar que los propietarios mantengan sus viviendas en el mercado. Y cuando eso ocurre, la consecuencia es precisamente lo contrario a la que buscamos, menos oferta de las que necesitan alquilar. No compartimos que la solución pase por mantener indefinidamente a Mollet bajo un régimen de intervención de precios. Si queremos alquileres más accesibles, necesitamos más viviendas disponibles. No medidas que puedan provocar que parte de ellas desaparezcan del mercado. Queremos que nuestros jóvenes puedan quedarse en Mollet y que las familias puedan acceder a una vivienda. Para lograrlo hace falta más oferta, más construcción, menos burocracia y seguridad jurídica. Por todo esto votaremos en contra.
1: Gracias, señora Santiago. Ahora es el turno de la señora Calvo, del Partido Popular. Adelante.
7: Bé, bona tarda a tots.
6: Des del Partit Popular compartim la preocupació per les dificultats que tenen moltes famílies i joves de la nostra ciutat per accedir a un habitatge i, evidentment, també compartim que les administracions públiques han de posar tots els seus mitjans al seu abast per incrementar l'oferta d'habitatge protegit i de lloguer accessible. Precisament per això creiem que aquest és un debat que ha de ser fet amb molt rigor i, sobretot, amb dades que jo crec que ara mateix nosaltres no tenim. El que plantejava aquesta moció en un inici era demanar a la Generalitat que reconsiderés i reverteixi la decisió d'excloure de Mollet de la pròrroga de zona de mercat residencial tensionat, quan, si no m'equivoco, la Generalitat encara no havia o no ha exclòs encara definitivament a Mollet. I també tenim constància que l'Ajuntament havia presentat unes al·legacions que tampoc nosaltres hem vist, coincideixo amb la senyora Eulària. Aquesta situació és la que tenim avui sobre la taula. Segons la Generalitat, Mollet ja no compleix els requisits jurídics per seguir continuar dins d'aquesta declaració. Però, sincerament, tampoc tinc els arguments que la Generalitat ha donat per justificar-ho. I davant d'aquest problema, l'Ajuntament, com he dit també abans, presenta unes al·legacions per defensar que la seva permanència, per suposat, és totalment legítica, a més segur que s'ha encertat, però són unes al·legacions que tampoc nosaltres no hem vist. Nosaltres, ho hem dit moltes vegades, no considerem que la zona tensionada sigui la solució al problema de l'habitatge, perquè creiem que limitar els preus no resol el problema de fons si no aconseguim augmentar l'oferta. I augmentar l'oferta per nosaltres passa per donar seguretat als propietaris, oferir garanties davant dels impagaments i de les ocupacions il·legals i generar confiança perquè més propietaris puguin posar aquests habitatges en el mercat de lloguer. Perquè si volem facilitar l'accés a l'habitatge, per suposat que necessitem molta més oferta de la que hi ha. Per tant, sincerament, jo crec que els grups de l'oposició hauríem de conèixer l'estat real de la tramitació d'aquest tema i tenir tota la documentació al respecte. Primer, saber els motius que ha donat la Generalitat per justificar el que ja no complim aquests requisits i l'altre, doncs, les al·legacions que va presentar l'Ajuntament i que nosaltres ens vam assabentar pels mitjans de comunicació. Aquest és un dels temes que presenta la moció. En un principi demanava i ara ja és aprovar unes al·legacions que nosaltres no hem vist. I per l'altre costat, respecte dels 32 habitatges de lloguer assequible del carrer Berenguer III, nosaltres també volem que es construeixi com més aviat millor, però precisament per això el que volem és que necessitem una concreció. L'última notícia que tenim és del juliol del 2026, quan la Generalitat va anunciar l'adjudicació d'aquesta promoció a Visorent Copis Habitatges. I ara el que demanem és un calendari real, públic i transparent, és a dir, volem saber en quin punt exacte es troba aquesta actuació, volem saber els terminis previstos, el procediment d'adjudicació a les famílies, així com la previsió de la seva posada a disposició de les mateixes. Per nosaltres, això sí que pot resoldre part del problema d'habitatge, no solament declaracions institucionals que van sortint per tot arreu. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Calvo. Ara li passo la paraula a la portaveu del grup municipal de Mollet en Comú, que a més és la regidora d'habitatge, la senyora Escribano. Endavant.
7: Moltes gràcies, alcaldessa. Benvinguts al ple. Comencem el curs polític en quant a plens. El curs polític ja ha començat fa setmanes. I això ho dic per alguna cosa, ja ha començat fa setmanes. Bé, ara en parlarem. A nosaltres sempre ens agrada parlar d'habitatge, perquè és una de les nostres absolutes prioritats, màximes prioritats, i que l'hem posat al centre de l'acció de govern, des que hem entrat al govern de la ciutat, però ja molt abans estant a l'oposició. I no com una política sectorial més, sinó com una política o una condició material indispensable per exercir la resta de drets. Sense habitatge digne no hi ha salut, ni autonomia, ni possibilitat de crear un projecte de vida estable. I per això cal regular, cal posar l'habitatge al centre, no només als municipis, sinó a la Generalitat i a l'Estat. Com el decret d'habitatge que hauria de veure la llum demà i que hauria de ser valent i hauria de ser útil. I per això li demanem al PSOE, el Partit Socialista, que sigui valent. Els nostres socis, sí, estem comuns governant a l'Estat amb el PSOE. I li demanem que sigui valent, que ja no valen parxes, que ja no valen sessions, que hem de fer unes polítiques estructurals de debò a favor de la gent, i per això reivindiquem una protecció real contra els desnonaments, regular els pisos turístics, frenar l'especulació dels fons voltors, limitar preus, etc. Ara parlarem una miqueta més d'aquest decret i d'aquestes polítiques i de tot allò que cal que passi al Congrés dels Diputats. A nosaltres ens ha sorprès aquesta moció. Ens ha sorprès perquè d'alguna manera ignora tot el que s'ha fet i el que s'està fent. L'Ajuntament ja va anunciar públicament que presentaria al·legacions al juliol, que és quan va sortir això. Al juliol cap grup municipal es va dirigir a nosaltres amb aquesta preocupació, ni a l'agost tampoc, ni al setembre tampoc, però nosaltres hem fet feina. Hem presentat les al·legacions i ara toca doncs, sostenir-les perquè efectivament siguin estimades i es reverteixi l'exclusió de la zona tensionada. No es pot, això per una banda, i en parlarem una mica més. No, en referència a Berenguer III, sapiguen vostès, no es pot accelerar una contractació o una tramitació. El que sí que es pot fer, i ara els hi donaré informació, és seguir els passos, i ja s'estan fent, ja està a sobre. Hem estat notificats formalment aquest divendres passat de l'adjudicació de qui serà, qui redactarà el projecte i construirà els pisos de Berenguer III, i els hi he de dir que el dilluns dia 5 d'octubre ja hi ha prevista una reunió tècnica. Per tant, estem a sobre treballant-hi. D'altra banda, i vaig passant pels diferents punts de la moció, per prioritzar la construcció de noves promocions per part de la GENEC, entenc jo que caldrà proveir de sòl públic. Abans parlàvem del POUM, de generar sòl, doncs en això estamos, i de fet els hi puc dir que ja s'està a punt de licitar aquest mes d'octubre les obres dels 100 pisos de Can Borrell. Recordem que aquest solar fa molts anys que es podria haver promogut i no s'ha promogut amb els darrers governs, que això també és important fer una mica de memòria. També s'ha generat aquest sòl necessari dins el POM, no esperant, ja saben la nostra opinió al calderí, però generant aquest sòl per construir HPO amb un canvi que vam propiciar precisament a Santa Rosa amb el PMU 21 que va passar a ser el PAU 12 i escoltant les reivindicacions del veïnat per desplaçar aquella edificació allà i promoure habitatge protegit amb una nova ordenació i per tant allà també ja es poden començar i de fet ja hi ha interès en tirar endavant aquells habitatges. D'altra banda, i també ho diu la moció, estem fent ús del dret de tempteig i retracte, però ho fem quan les condicions són favorables i invertint de millor manera els diners públics, els de tothom. I això vol dir que quan un habitatge per tempteig i retracte val 240.000 euros, no el comprem, perquè seria tirar els diners públics, si em permeten l'expressió. I els he de dir que el Pla Local d'Habitatge, en redacció, anirà més lluny en el tema del tempteig i retracte. Què vol dir per qui ens estigui escoltant i no sàpiga què vol dir? El dret preferent de l'administració a adquirir una vivenda abans que ho faci un altre. I no s'espantin, no li traurem a ningú l'habitatge, però sí que li volem, en tot cas, avançar-nos als fons voltors que saben que els compren només per fer-hi negoci. Tenim una voluntat molt clara de fer una política d'habitatge integral, completa, i per aquest motiu, com els deia, estem enllestint el Pla Local d'Habitatge. I no és un pla més dels molts que van sentint, que també són planificacions. Aquest pla de local emmarca el que s'està fent i el que es farà, amb un objectiu molt clar, més habitatge assequible a la ciutat. En aquests gairebé 2 anys que portem a govern i que personalment doncs, estic portant la regidoria d'habitatge, hem posat en marxa diferents serveis. El servei gratuït d'assessorament jurídic d'habitatge, hem ampliat recursos econòmics per ajut al lloguer i emancipació i rehabilitació, hem adquirit habitatges, els hem adjudicat, hem treballat per mobilitzar habitatges buits, hem impulsat habitatge protegit, hem impulsat bonificacions per propietaris i estem treballant per impulsar habitatge cooperatiu, assequible i per posar en marxa serveis de mediació i evitar desnonar amb famílies vulnerables. Per tant, quan llegim els acords d'aquesta moció, la veritat, amb carinyo, ens trobem que no hi ha cap cosa nova ni novedosa. Que està bé per l'habitatge, però no hi ha cap cosa nova ni novedosa. Són precisament les línies en les que estem treballant des de govern i en concret des de la regidoria d'habitatge.
8: Em torno a aturar allò de la reserva de solars. Una mica per fer memòria, que ja ho feien algunes portaveus. El 25 vam sol·licitar incorporar 3 immobles municipals a la reserva de solars per dir, nosaltres tenim això a Mollet, Generalitat, per incorporar-ho a aquest pla, amb l'objectiu de facilitar la construcció de vora 80 habitatges protegits. Potser amunt, potser avall. El desembre vam aprovar el conveni amb l'Agència de l'Habitatge per impulsar en concret el de Berenguer III. Vam tenir doncs la celeritat per poder entrar en el primer pack, en el primer paquet. El gener es va licitar, això ja ho saben, que es va licitar el gener, perquè per això vam fer un ple extraordinari el desembre per entrar en aquesta licitació, i tots vam saber-ho per premsa doncs, que s'havia adjudicat. Com els deia, divendres ens van notificar formalment aquesta adjudicació i dilluns que ve hi haurà la reunió tècnica. Si en volen saber més, doncs ens emplacem i parlem a partir del 6 o el 7 d'octubre. Per tant, jo els demano ser rigorosos amb els processos administratius, d'acord? Perquè hi són i els hem de complir. Evidentment, sóc la primera que vull que això es faci com més aviat millor. Però clar, saben vostès que no podem prémer un botó i automàticament tot es faci de seguida. Nosaltres hi serem al damunt sense cap dubte. Sobre la zona de mercat tensionat, doncs està clar que hem de mantenir aquest règim de protecció. El regidor ponent explicava les coses amb un ordre un tan curiós, no? Diu que primer ells van dir que presentéssim al·legacions. Pues jo no els he sentit fins a aquesta moció. El juliol ja hi havia, ja va haver-hi aquesta alerta i ens vam posar a treballar en la redacció de les millors al·legacions, treballant conjuntament amb l'equip redactor del Pla Local d'Habitatge per tal de poder sostenir els millors arguments per tal de que això no fos així. Li contesto la senyora, no sé si era la senyora Calvo, que deia quins motius ha donat la Generalitat. I algú deia de revisar, no? També de revisar. Escolteu, és que això, malauradament, va amb uns criteris. Va amb uns criteris freds i que no tenen res a veure amb la realitat que vivim el dia a dia de Mollet. Van amb dos criteris. L'IPC en relació amb els preus de l'habitatge i dos, el percentatge que dediquem als ciutadans de Mollet a pagar el lloguer en relació amb la nòmina. Quan aquests indicadors estan una miqueta per sota del que estableix aquest decret, que per cert la Generalitat ho proposarà però ho acabarà ratificant l'Estat, doncs diuen no compliu, quedem fora. I això és el que els hi volem fer entendre, que les condicions d'habitatge a Mollet segueixen sent complicades, difícils o més que difícils. I per tant, això és el que sostenim. Les al·legacions, vostès saben perfectament que les hem presentat, hi ha hagut notes de premsa, hi ha hagut vídeos. Cap regidor portaveu amb dedicació en aquest Ajuntament, i quan dic amb dedicació vol dir que tenen unes hores per dedicar aquí, m'han demanat aquestes al·legacions i el seu contingut. És que ho vull dir tot. No, ho vull dir tot, home. Tothom sap que hem presentat les al·legacions, ningú m'ha demanat el contingut. Quedem quan vostès vulguin. Segueixo. Com deia, clar, sembla que la moció, jo ara el que fem a la moció no és aprovar les al·legacions. El que demanem és, ja que presenten aquesta moció, donem suport a aquestes al·legacions, perquè el que volem fer és fer força perquè Mollet no es tregui aquesta protecció. Però ja dic que a mi m'agradaria trobar-los assentant-nos i parlant d'aquest tema, trobant-nos a la feina, no només en les mocions. Perquè és que no he trobat cap proposta d'informació aquí, ni tampoc malauradament, i em sap greu si m'estic posant una mica, perquè és un tema que és molt clara de la senyora Mari Carmen amb 87 anys que la van desnonar. Aquest tema es preocupa des de fa molts anys. Moltíssimes famílies perdent la seva llar, moltíssimes persones abusant de la seva propietat i moltíssims fons voltors fent això multiplicat per 1.000 milions. Ens hem de trobar en això, però és que en el Pla Local d'Habitatge, que a l'abril vam iniciar procés de participació, no va haver-hi participació dels grups municipals, ni tampoc hem tingut cap proposta. Jo puc entendre que tot, la no disponibilitat, però clar, és que tenim una oportunitat al damunt la taula, que és el Pla Local d'Habitatge, que el que ha de marcar és analitzar la situació de Mollet i definir les polítiques i actuacions dels propers anys. I els anuncio, al novembre els reunirem, al novembre, d'aquí mes i mig, per explicar-los ja tot l'anàlisi i totes les línies d'acció del pla local. Vaig acabant. Estem parlant d'una política de ciutat, que és com nosaltres l'entenem, i evidentment no és només construir pisos, que també és rehabilitar, mobilitzar, adquirir, cedir, és lloguer assequible, habitatge cooperatiu, és emancipació, és donar suport a qui té dificultats per pagar el lloguer, és prevenir situacions de pèrdua d'habitatge, és tenir serveis municipals que acompanyin a les persones i és reservar sòl públic per fer habitatge. Per tant, votarem a favor de la moció perquè se'ns demana el que ja estem fent. Per tant, doncs benvingut sigui que ara parlem d'habitatge. Però fem-ho, a mi m'agradaria, a partir del coneixement de la feina que s'està fent. Perquè si no, clar, podríem córrer el risc de que la moció només servís per deixar constància que un grup ha presentat una proposta que parla d'habitatge però que no afegeixi cap proposta nova o cap acció nova. I ho dic de veritat, amb respecte i ho dic superconvençuda i ferma. Com deia, estem definint aquestes polítiques d'habitatge no només

0: Perquè demà s'aprovi una nova moratòria de desnonaments, una pròrroga de lloguers, perquè aquestes mesures ajudaran a molts mulletans i mulletanes, a moltes persones, a viure tranquils, podem pagar el lloguer i amb estabilitat a les seves vides. Perquè està clar que senyora Guadalupe, senyora Susana, el mercado no lo regula todo i ja ho hem vist en els últims anys. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Escribano. I ara és el torn del senyor Broto, portaveu del grup municipal socialista. Endavant.
2: Bé, en el nostre cas també votarem a favor de la moció i m'havia preparat una petita intervenció, però penso que realment el més útil és que des del nostre grup ens sumem al 100% a la intervenció de la regidora Escribano, la regidora d'Habitatge, que aprofitem per valorar molt positivament, no només la intervenció i exposició que ha fet avui, sinó també la seva feina des de la seva regidoria. I aprofito com a detall per recordar que era el mes d'agost que ens estàvem enviant e-mails i tant la regidora com la coordinadora que la tenim allà, doncs fins i tot de vacances, doncs van poder treure una estoneta per poder preparar les millors al·legacions possibles. Així que gràcies i seguim.
1: Moltes gràcies, senyor Broto. Doncs hem acabat el primer torn d'aquesta moció i comencem el segon i passo la paraula en primer lloc al portaveu. Endavant, senyor Suárez.
3: Gràcies, alcaldessa. Nosaltres, quan hem acceptat precisament per contestar al Partit Popular i a Junts, precisament nosaltres, és veritat que tampoc hem vist les al·legacions, però crèiem, no, que era necessari no votar avui aquestes al·legacions, perquè les al·legacions no es voten, sinó doncs, donar suport precisament a que l'Ajuntament de Mollet doncs, presenti al·legacions en aquest àmbit. Per tant, crec que és diferent, perquè les al·legacions no es voten i, en tot cas, donar suport a les al·legacions que es presentaven. Per tant, creiem, amb tot el respecte, doncs, que és més una excusa per no votar a favor que no pas perquè si en el fons estan a favor, doncs, evidentment podríem votar a favor d'aquesta moció. Que s'hagin presentat unes al·legacions o no, les podem veure més tard, per tant, creiem que és una excusa. Més enllà, jo no pensava que contestaria la regidora dels comuns, que ha vingut enfadada, sembla ser, perquè haguem presentat... Puc? Gràcies. Perquè hem presentat una moció sobre habitatge, que per cert no és la primera, i li torno a dir una cosa que li vaig dir l'última vegada que vaig parlar d'habitatge en aquest ple. Vostè no és l'única que defensa l'habitatge ni a Mollet, ni a Catalunya, ni a l'Estat. Vostè no és l'única. Que vostè sigui regidora d'habitatge sembla molt bé, però que no és l'única que defensa l'habitatge, això és així. De fet, és que al Congrés ens posem d'acord en tot. Vull dir, el problema són uns altres. PSOE, Junts, PP, Vox, no, Comuns i Esquerra. I sembla que vostè avui ha vingut ha atacat més a Esquerra que el PP i a Junts. I ha vingut a justificar, i no deia que els hagin d'atacar, però és que ens ha atacat més a nosaltres perquè presentem una moció d'habitatge. És que vostè ha estat mitja hora parlant de tot el que estan fent, em sembla molt bé, però d'accions reals que vegi la ciutadania, cap. Per això demanem aquí forçar, des del nostre posicionament polític, perquè som oposició, perquè no governem, doncs pressionar a qui sigui perquè es facin els habitatges de Berenguer III i tots els que calguin, però la realitat és que vostè, des d'aquest regidora d'habitatge, Mollet, hi ha 4 pisos més. No és mentida. Per tant, vostè pot fer aquí grans discursos, que em sembla molt bé, i els compartim, però d'accions reals que vegi la ciutadania, és que 4 pisos. Ens n'alegrarem, quan hi hagi més, perquè la veritat que el problema de l'habitatge és un drama. I no m'agrada confrontar amb vostè, perquè és que compartim el fons, i nosaltres acceptàvem les al·legacions que ens han fet vostè aquesta moció de bona voluntat, perquè creiem que en el fons vostès i nosaltres compartim les mesures o el model d'habitatge que ha de tenir Catalunya i que ha de tenir l'Estat en els propers anys. I que vostè digui que li ha sorprès aquesta moció, que no li hem preguntat sobre les al·legacions, i vostè també, com a regidor d'habitatge, podria tenir la proacció d'enviar

0: Les delegacions a la resta de grups? O és que s'oblida, quan vostè era a l'oposició i recriminava a l'equip de govern que no li donava la informació com a grup de l'oposició? Se'n recorda? Quan vostè era a l'oposició i recriminava al govern que no la informaven de les coses? Quina diferència! Hem de ser nosaltres els proactius que li demanin a vostè o a qualsevol membre que ens demani... Vostès no poden ser proactius amb nosaltres. Això també és transparència i respecte als grups municipals. Perquè nosaltres ens vam enterar que hi havia unes al·legacions per la premsa. Vostè podria haver enviat un WhatsApp, té el meu WhatsApp, el meu correu, dient-nos, presentem aquestes al·legacions i adjunto les al·legacions. Vostè no ho va fer. Ara, en aquest ple, li hem demanat que presenti les al·legacions. Però és que, en fi... Vostè també podria haver tingut la proacció d'enviar-nos-les. I no m'agrada enfrontar-me a vostè amb aquest tema perquè és que estem d'acord. Però que vingui a justificar la seva feina quan la nostra, que som a l'oposició, és presentar uns punts que és instar la Generalitat a que reverteix aquesta situació. Generalitat que governa ara el PSC, el seu soci, que és qui ho ha fet. I presentar al·legacions, que ja ens sembla bé i que només el que volem fer és veure-les i que els tràmits administratius són complicats, si ho sabem. Per això demanem doncs, accelerar els pisos de protecció vital, de protecció oficial a Berenguer III, que no depèn directament d'aquest ajuntament, ja ho sabem. Per això ho demanem instar la Generalitat de Catalunya. Nosaltres, com no som govern, de moment presentem aquesta moció perquè és un posicionament polític i volem portar aquest posicionament polític a l'Ajuntament de Mollet. I ja està. I perdoneu el to, però jo venia aquí avui a confrontar amb altres doncs, que són els que estan en contra precisament de que hi hagi un topall al lloguer, que hi hagin lloguers accessibles, que hi hagi construcció pública de l'habitatge, i no amb el seu grup, amb el qual doncs, segurament d'entre tots els que estem aquí som els dos que més ens assemblem en la defensa de l'habitatge. I per tant crec que hauria d'haver atacat més a altres, a la seva esquerra i a la seva dreta, que no al grup que presenta aquesta moció. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Suárez. Es demana... Doncs, senyora Eulària, comencem per vostè, sí.
2: Gràcies, alcaldessa. Jo em quedo amb una paraula que m'ha agradat molt, senyor Escribano, siguem rigorosos. M'ha encantat. Senyor Suárez, siguem rigorosos. Quan vostè va presentar-nos aquesta moció a la Junta de Portaveus i va fer dir-ho així en castellà, la coletilla, l'esmena, dient que s'havien presentat unes al·legacions, els equips que ja érem allà representats dels grups municipals li van dir on són aquestes al·legacions, perquè vostè presentava una moció. Han acabat, ho dic pel tema de ser rigorós, perquè han acabat li van i junto, ens vàrem trobar per dir-li que l'últim punt semblava que hauríem de parlar i vostè mateix va dir, bueno, veurem si el govern socialista fa alguna aportació o no. No hem tingut més notificacions. Ara bé, jo li he dit, o sigui, la moció tal com era al principi l'havíem valorada positivament, perquè al final no està dient res més de les coses que tots volem. Cadascú des del seu punt de vista, de la seva ideologia, però estem demanant exactament el mateix. Ara bé, quan parlem de ser rigorosos, senyor Escribano, i aquí llegim, ho dic perquè ho llegiré tal qual, m'he de posar les ulleres, que si no, no hi veig. Donar suport a les delegacions presentades per l'Ajuntament, Si hem de donar suport a unes delegacions i és vostè mateixa qui proposa que aquest text estigui aquí, no costarà ajuntar-les. Que no els vam demanar a l'agost, ens hauria agradat demanar-li a l'agost, possiblement, però moltes coses les demanem i mai arriba o no arriben més tard. Sí, senyor Escribano, sí que som rigorosos, ho hem de ser amb tot. A la Junta de Portaveus de l'altre dia vàrem poder parlar gaire d'aquest tema, no. I és el lloc, és l'òrgan on podem discutir entre grups municipals i govern per poder parlar de certs temes. Ho saben que ho fem justament cada dilluns abans dels plens. No va ser així i no per això estem criticant el fet de que dilluns no es va poder parlar més del que voldríem. Aleshores, si vostè demana que s'aprovi una cosa i diu donar suport a les delegacions, jo crec que quan demana aquest suport li demana a tothom o només li demana als socialistes i a Esquerra aquest suport. Llavors, si demana aquest suport a tothom, ajunti les delegacions. Les haurem llegides i possiblement se li hauríem aprovat la moció a Esquerra Republicana. Merci.
1: Gràcies, senyora Eulària. Senyora Calvo?
3: Bueno, jo la veritat és que amb el que ja han parlat aquí els companys crec que ja ha quedat bastant clar. És veritat que després de la comissió informativa senyor Suárez, li vam comentar la senyora Eulària i jo mateixa modificar alguna cosa de la moció que vostè en un principi presentava, perquè ara vull dir, ara jo no sé si la que passa és la seva, la se, perquè me l'ha enviat la senyora Escribano, però suposo que és la seva, que tampoc ho entenc, però tampoc hi entraré en aquest tema. Però li vam comentar per arribar a un possible acord. Vostè ens va comprometre de que ens diria alguna cosa per bé o per dolent. Jo fins al dia d'avui, fins que he rebut aquest correu, no he tingut cap tipus de comentari al respecte, però tampoc li sàpiga greu que la senyora Escribano es fiqui amb vostè i amb nosaltres, no? Perquè jo rebo cada dia i no passa res, i a més és que m'agrada rebre perquè em dones tema per parlar, no li enganyaré pas. Ara, no em digui que, bueno, sí, ho entenc perfectament, li diu vostè a la senyora Escribano que, bueno, que vosaltres, els vostres grups són els que més assemblen i els que defensen l'habitatge. No, això no és així. Nosaltres defensem l'habitatge, el que passa que no des de la perspectiva que els vostres grups el defensen, però això no significa que no estem preocupats per l'accessibilitat que poden tenir les famílies i els joves a l'habitatge aquí a Mollet. Una cosa és veure-ho des de punts de vista completament diferents. L'argument que ha donat la senyora Escribano és que ha explicat la Bíblia en vers, perquè el que tracta la moció són dos punts i ella pues, ha volgut redactar i explicar tot el que fa a la seva àrea d'habitatge, que em sembla bé, perquè això és la seva feina, sincerament. Ara, que em digui... I la veritat és que no puc negar-li. Vostè, la senyora Escribano, diu que és que els membres de l'oposició no ens hem preocupat de saber quines són les al·legacions que ens vam assabentar pels mitjans de comunicació. És cert, això té tota la raó del món. Però, home, senyora Escribano, amb la defensa que vostè fa de l'habitatge, amb el que li agrada explicar les coses, tan difícil era trucar-nos, perquè jo quan m'ha trucat mai li he ficat una negativa a reunir-me amb vostè per explicar-nos com estava la situació. Tampoc ho ha fet ni el juliol, ni a l'agost, ni el que portem de setembre. Per tant, home, criticar que nosaltres no ho fem, però vostè tampoc ho ha fet, no ho trobo el més correcte possible. Però a més també li afegiré una cosa que em sorprèn molt. Quan vostè parla d'habitatge, solament parla d'habitatge d'aquella gent vulnerable, que n'hi ha moltíssima, Mollet, que no pot pagar avui en dia un lloguer. Però jo li puc assegurar, perquè és la meva feina, que porto molts expedients de desnonaments i moltes vegades no són famílies que no poden pagar. Vale? Hi ha moltes vegades que quan veuen que ja no poden seguir amb un contracte deixen de pagar. I la persona propietària d'aquest pis, que moltes vegades és gent gran, que ha posat un pis en lloguer per complementar una mica la seva renta, acaben pagant desperfectes de la vivenda, mesos impagats i un percal que els queda sobre la taula que no li desitjo jo a ningú. Per tant, quan parlem de desnonaments hem de parlar de dos tipus de desnonaments, d'aquella gent realment que no pot pagar i de la gent que té molta jeta i no paga. I qui ho paga són aquells propietaris que amb bona fe han posat el seu pis en lloguer. I li puc assegurar que n'hi ha moltíssims, molts. M'alegro que des de l'Ajuntament es faci mediació, però la feina dels advocats també és aquesta mediació i li puc assegurar que moltes vegades no es pot aconseguir. Ha fet referència a moltíssimes propostes que vostè defensa, però jo no l'he sentit parlar en cap moment ni de seguretat als propietaris ni de garanties davant d'aquests impagaments i de l'ocupació il·legal, que com li estic dient n'hi ha moltíssima, i tampoc que és el que està fent per generar aquesta confiança perquè els propietaris posin aquests pisos en lloguer. Amb la seva intervenció no ha dit res. Per tant, puc entendre perfectament que com a regidora d'urbanisme estigui superpreocupada. No fa falta ser regidora d'urbanisme per... Ai, perdó, d'habitatge. Entenc perfectament que estigui preocupada per l'habitatge, però això no significa que els altres que no tenim aquesta dedicació a l'habitatge ho estem. Vale? Li puc assegurar que molt. Llavors, home, jo crec que hem de ser que el que jo he dit al principi d'aquesta moció. Jo crec que aquest debat s'ha de fer amb molt rigor i sobretot amb dades. Dades que desconeixem i que de les que poques que coneixem ho hem conegut pels mitjans de comunicació. I vostè també sap que del que es publica a el que realment és, sempre hi ha molt trajecte enmig que pot ser molt desvirtuat. En ocasions sí, en ocasions no. Però jo crec que una de les seves obligacions era també posar-nos a nosaltres al dia d'aquesta situació. Perquè si fos un tema que dius és que passa de tant en tant, però és que és un tema que vostè, com ha dit vostè mateixa, és un tema que vostè està lluitant contínuament perquè això es pugui erradicar dintre de les possibilitats que puguem tenir des de l'Ajuntament. Per tant, jo crec que aquí vostè ha fallat tant com els grups de l'oposició.
1: Senyora Escribano, té vostè la paraula.
4: Gràcies. Vostè déu-n'hi-do també, senyora Calvo, la intervenció em sembla bé, però que aquí parlem de durades i jo, disculpes al públic si m'he estès molt en l'altra intervenció, jo la tenia mesurada per parlar 6 minuts, però clar, amb les intervencions jo vaig afegint elements que em semblen importants per contextualitzar. Evidentment que jo no sóc l'única que defensa habitatge, més faltaria. Tindríem un problema gros en aquest país. Sí, per sort hi ha moltíssima gent al darrere treballant, batallant, dormint a la Plaça del Sol, treballant al Sindicat de Llogateres, moltes organitzacions polítiques i moltíssima gent al voltant treballant en la defensa de l'habitatge aquí i arreu d'Europa. Diu que no he atacat prou al Partit Popular, a Vox i Junts. Bueno, jo no sé, a mi no m'agrada parlar d'atacs. Senzillament li dic que a mi m'ha sorprès la moció perquè no aportava res de nou, però sí, estàvem d'acord. I si m'he estès és perquè aquesta moció parlava de 4 coses, no de 2. Parlava de 4 i jo he volgut parlar de les 4 coses per puntualitzar què es fa i què no es fa. Disculpes per haver-me estès, és un tema que m'apassiona i prefiero implicar-me a tope que no passar de puntetes. Miri, jo prenc nota per millorar la meva proactivitat. Ara també els hi dic, vostès tenen dedicació aquí a l'Ajuntament i també els hi demano que vostès també s'interessin per les coses, perquè jo els hi vaig estar trucant un a un perquè vinguessin a les jornades de participació del Pla Local d'Habitatge. Jo crec que aquesta no és la meva feina d'anar-los perseguint. Disculpes, eh? Disculpes. I per tant, jo prenc nota i seré més proactiva, però també demano que vostès facin pues també la seva part, d'acord? Per tant, aquí no anem a competir qui ha fallat més. Jo ho assumeixo, cap problema. Accions reals. Que vostè digui en un podcast que aquí a Mollet només hem fet 4 habitatges com a acció real, és que té un coneixement molt, molt poquet de les polítiques d'habitatge que estem fent. I em sap greu, perquè estem fent moltes més coses i les he enumerat i no les tornaré a enumerar, Sergi, però, home, parla amb qualsevol de les persones que al servei d'assessorament d'habitatge gratuït, que se'n van encantats de l'atenció ràpida, eficient i que els hi donen moltíssima informació en un camp que, doncs, que és complicat. Entre d'altres, bueno, vostès, què més? Demanava coses, la proacció. Bueno, d'acord, jo no, una altra cosa és que vull dir-ho, jo no vinc a justificar la meva feina, vinc a explicar la meva feina. Hi ha coses que no les puc explicar, perquè a mi no m'agrada dir blat fins que no sigui el sac i ben lligat. I per tant me les he de callar i me les he d'empassar i m'agradaria molt explicar-ho. Però encara, ara de moment, puc explicar el que puc explicar. Atacar el Partit Popular, a Vox, a Junts i al PSOE. El PSOE ja ho he fet. Ara em dirigeixo al Partit Popular, a Junts i al Vox. M'agradaria molt que tot això que deia, senyora Eulària, de que deia vostè que l'habitatge també era salut, doncs, sisplau, donin suport a la moratòria de desnonaments i a la regulació dels preus, perquè així la gent podrà tenir salut i no patir per si li pujaran un 10% l'IPC al seu lloguer o per si els faran fora. I això em porta a parlar dels desnonaments i les ocupacions. Sempre és així en aquest ple, per qui no hi és. Un posa l'accent en les ocupacions delictives i l'altre posa en altres ocupacions, parlem dels desnonaments o d'uns altres desnonaments. Estic al cas de quina és la realitat de moltíssims propietaris que estan desesperats perquè hi ha gent que se'ls ha quedat allà, que els hi destrossen el pis. N'he vist amb els meus propis ulls. No sóc aliena a aquesta realitat i l'hem de regular. De fet, estic treballant amb l'equip d'habitatge per veure de quina manera podríem donar algun tipus de seguretat jurídica més als propietaris que tenen pisos a la Borsa d'Habitatges de Mollet. Ho estic mirant, però no és fàcil. D'altra banda, com a novetat, que no s'havia fet mai, tenim una bonificació del 95% en l'IBI a les persones que posen el seu habitatge a la borsa de mediació. Que és insuficient? Segur. Sí, jo sé que hi ha molt recorregut per fer, però anem fent passos molts més dels que s'havien fet en els últims anys. Per tant, cal dir les coses i no donar-les per fet. Vaig acabant, disculpes, perquè aquest tema, clar, porta molt. Jo no parlo només d'habitatge per gent vulnerable. De fet, els projectes que tenim d'habitatge cooperatiu, malauradament, requereixen d'una certa suma inicial i amb gent que està en situacions vulnerables no hi podran accedir, però per això estem fent el pla local i ja el dia a dia, perquè ens hem d'anar dirigint a diferents col·lectius de la ciutat que necessiten habitatge. Joves, persones grans, persones en situació vulnerable, mares, famílies monoparentals, etcètera, etcètera. No sé, segur que no ho contesto tot. Jo els diria que tot el que estan dient aquí, perquè defensa de l'habitatge, etc, etc, també ho mantinguin i ho sostinguin al Congrés dels Diputats, que és on de debò podem legislar i regular perquè realment l'habitatge sigui un dret i no una mercaderia, no un negoci amb el que especulen aquestes grans empreses, aquests fons voltors, que no tenen cap mena d'escrúpols. De fet, no li diuen ni habitatge, li diuen activo. Ja no és ni un habitatge, ja no és ni un sostre. Per tant, alguns es preocupen per l'habitatge, però segurament uns es preocupen per un sector i uns per un altre. Gràcies i disculpeu-me haver-me estès.
1: Gràcies, senyora Escribano. Senyor Suárez, endavant.
0: Per acabar, perquè hi ha més punts també molt importants per tractar, hi ha gent aquí esperant per poder parlar. Primer, el PP i Junts, la proposta inicial, fins on sé, era eliminar el punt primer de la moció. Nosaltres vam dir que havíem de parlar-ho, que estàvem expectants a veure si es presentava alguna esmena d'algun grup i que a partir d'aquí veuríem. Evidentment, també els vaig comentar que treure el primer punt treia l'essència de la moció. No estaríem parlant ja d'habitatge tensionat, sinó que seria una moció per demanar a la Generalitat només els pisos de Berenguer III. Potser ens vam explicar malament, no ens vam coordinar. Però en tot cas, creiem que l'única diferència entre la inicial i la d'avui és només que afegeix donar suport a les al·legacions, que ja estem d'acord. Per tant, continuem pensant que és una excusa perquè no votin a favor d'això. Però és igual, a banda d'això. I a la senyora Escribano, que no hem afegit res de nou, és veritat, perquè parlem de coses que o ja sabem o que volem saber. Però creiem que, una vegada més, com es fan en molts temes d'aquest Ajuntament, hem afegit un posicionament polític en un tema que preocupa molt a molta gent i amb el qual ens preocupa la situació, en aquest cas com a regidors i regidores, a la ciutat de Mollet. I, per tant, no hem afegit res de nou. Totalment raó, que no ho solucionarem avui amb aquesta moció, també. Però creiem que anar amb un posicionament polític de la majoria de regidors d'aquest Ajuntament demanant, primer, revertir aquesta decisió de la zona tensionada i, dos, intentar pressionar amb els mecanismes que tenim, que són molt pocs, malauradament, per tal de fer més pisos a la ciutat, per això hem presentat aquesta moció i hem tingut fins a l'últim moment la voluntat d'arribar a un acord i ens hem posat d'acord amb aquest punt en una hora aquest matí. Per tant, és que en el fons no hi ha problema. I també volia contestar, jo fins on sé no he rebut cap correu ni cap WhatsApp per participar en cap jornada del Pla Local d'Habitatge. Sap que assisteixo a totes, o pràcticament totes, però no pateixi, perquè jo he participat al Pla Local d'Habitatge en l'enquesta que es va fer i, per tant, allà segur que té la meva opinió, com la té també del podcast que s'ha escoltat, per tal de quin és el posicionament i les nostres propostes en matèria d'habitatge, que, com va poder també escoltar en el podcast, són moltes.
1: Gràcies, senyor Suárez. No sé si hi ha algun grup, no? Tanquem amb el senyor Suárez, que és el ponent d'aquest punt, i passem la moció a votació. Vots en contra de la moció, el regidor no adscrit, Vox i el Partit Popular voten en contra, abstencions, Junts per Catalunya Mollet s'absté, i la resta són vots afirmatius i, per tant, queda aprovada la moció. I passem al punt 8è de l'ordre del dia, que és una moció que presenten els grups municipals de Mollet en Comú i ara Mollet Esquerra Oïllà per garantir els recursos necessaris per a l'atenció domiciliària ordinària als caps de Mollet del Vallès. Endavant, senyora secretària.
5: Gràcies, senyora alcaldessa. Passem a la lectura dels acords. Primer, instar la direcció de l'Institut Català de la Salut Metropolitana Nord a facilitar a l'Ajuntament de Mollet del Vallès la màxima transparència i per escrit la informació actualitzada relativa als recursos destinats a l'atenció domiciliària ordinària dels dos CAPs de la ciutat, CAP de Campaniquet, Pantiquet, i CAP Planellador. Segon, sol·licitar a l'ICS que informi de manera diferenciada per a cadascuna dels dos CAPs sobre el nombre de vehicles actualment assignats a l'atenció domiciliària ordinària, el nombre de professionals que utilitzen aquests vehicles i el sistema d'organització de torns i de desplaçaments, el nombre de visites domiciliàries ordinàries realitzades mensualment, si els vehicles estan destinats exclusivament a l'atenció domiciliària o si són compartits amb altres serveis i activitats, el nombre de vehicles que, segons criteris de l'ICS, serien necessaris per garantir una cobertura adequada de les necessitats de la població, les incidències, ajornaments o demores de visites domiciliàries que s'hagin produït per manca de vehicles o d'altres recursos de transport, el sistema de contractació, adjudicació o assignació dels vehicles destinats a aquesta activitat, les previsions existents d'ampliació de la flota de vehicles destinada a l'atenció domiciliària al CAP de Mollet de Vallès. Tercer, instar la direcció de l'ICS Metropolitana Nord a garantir que els dos CAPs de Mollet del Vallès disposin dels vehicles i els recursos materials necessaris i suficients per desenvolupar l'atenció domiciliària ordinària amb garanties de qualitat, accessibilitat, continuïtat i equitat. Quart, reclamar que qualsevol dèficit de recursos que pugui afectar el normal desenvolupament de l'atenció domiciliària sigui identificat i corregit, evitant que la manca de mitjans materials pugui comportar ajornaments, demores o una reducció de qualitat assistencial. Cinquè, instar el Govern de la Generalitat i el Departament de Salut a garantir els recursos humans i materials necessaris per reforçar l'atenció primària i, específicament, l'atenció domiciliària als CAPs de Mollet del Vallès. Sisè, donar trasllat d'aquests acords a la direcció de l'ICS Metropolitana Nord, a la direcció dels CAPs de Campantiquet i Planellador i a la plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès, Marea Blanca de Catalunya. Setè, fer públic el contingut d'aquesta moció i la resposta rebuda per part de l'ICS amb l'objectiu de garantir la màxima transparència sobre els recursos disponibles per a l'atenció domiciliària als dos CAPs de Mollet del Vallès.
1: Gràcies, senyora secretària. Com deia, aquesta és una moció que han presentat conjuntament Mollet en Comú i ara Mollet Esquerra avui ja, però hi ha una paraula demanada en nom de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès i per tant li demano a la senyora Míriam Sampera si pot començar amb aquesta intervenció. Endavant.
6: Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Parlo en nom de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès. I en primer lloc volem agrair als grups municipals d'Ara Mollet Esquerra Republicana i Esquerra Unida i Alternativa i a Mollet en Comú que hagin presentat aquesta moció i que hagin considerat necessari portar al ple una qüestió que per a nosaltres és molt important, més important del que podria semblar a primera vista. Perquè quan parlem d'atenció domiciliària no parlem de cotxes, parlem de persones. Parlem de persones grans, de persones amb dependència, de persones malaltes, de persones amb problemes de mobilitat o en situació de fragilitat que no puguin anar als CAP i que, per tant, necessiten que el sistema sanitari es desplaci fins a casa seva. L'atenció domiciliària és atenció primària i és una peça essencial d'una sanitat pública que volem accessible, propera i igual a tothom. I precisament per això avui ens preocupa haver d'estar aquí reclamant una cosa tan bàsica com saber amb quins recursos compten els professionals i les professionals dels nostres centres d'atenció primària per poder fer aquesta atenció. La plataforma ja ha demanat informació sobre els vehicles disponibles per als equips dels CAPs de Campantiquet i el CAP de Planellador. I el que ens trobem és una manca d'informació pública clara i accessible sobre una qüestió que afecta directament la prestació d'un servei sanitari. Això no és acceptable. No podem normalitzar que els professionals de la sanitat pública hagin de fer mans i mànigues per organitzar-se perquè no sabem si tenen els mitjans materials necessaris per arribar als domicilis de les persones que necessiten aquesta atenció. I vull deixar clara una cosa. Aquesta reivindicació no és contra les professionals dels CAPs. Al contrari, és una defensa d'aquestes professionals, perquè no podem exigir als equips d'atenció primària que garanteixin una atenció de qualitat si no els proporcionen els recursos necessaris humans i materials necessaris per fer-la, aquesta atenció. Les professionals no poden solucionar amb voluntarisme, compromís o un sobreesforç afegit allò que és responsabilitat de l'administració. I és aquí on aquesta moció és important. perquè no estem demanant una cosa extraordinària, estem demanant transparència. Volem saber quants vehicles hi ha actualment disponibles al CAP de Camp Etiquet i al CAP de Planellador. Quantes professionals els utilitzen? Com s'organitzen els torns? Quantes visites domiciliàries es fan? Si aquests vehicles són exclusius per a aquesta funció o es comparteixen amb altres serveis? Quants vehicles considera el mateix X que serien necessaris? I sobretot, si s'han produït ajornaments, demores o dificultats en aquestes visites domiciliàries per manca de vehicles o per altra manca de recursos. Són preguntes molt concretes i precisament perquè són concretes esperem també respostes concretes. Perquè sense dades no podem saber si el servei està funcionant adequadament. I si existeix un dèficit, tampoc podem acceptar que es mantingui ocult darrere de la manca d'informació. La sanitat pública no es defensa només quan falten metges o infermeres o quan tanquen serveis. També es defensa exigint que cada servei tingui els recursos necessaris per funcionar. I això inclou una cosa tan elemental com que una professional pugui arribar al domicili d'una persona que no pot sortir de casa. I si parlem de transparència, expliquin, no?, que ens expliquin amb quins recursos tenim, quins necessitem i què pensem i què pensen fer per solucionar aquest dèficit. Això l'administració pública corresponent. Des de la plataforma considerem que aquest ajuntament té també una responsabilitat. No és qui gestiona directament els CAP, però és l'administració pública més propera a la ciutadania i quan detectem una possible mancança en un servei essencial no podem mirar cap a una altra banda. Els hi demanem que preguntin, que exigeixin, que traslladin la demanda a qui tingui les competències. Per això volem agrair especialment als grups municipals d'Ara Mollet, Esquerra Republicana i Esquerra Unida i Alternativa i Mollet en Comú que hagin fet possible que avui aquesta qüestió siga debatuda en aquest ple. I fem una crida a la resta dels grups municipals perquè aquesta moció no hauria de dividir aquest ple. No estem demanant a ningú que assumeixi cap posició partidista. Estem demanant que aquest ajuntament digui clarament que vol saber si els dos CAPs de Mollet disposen dels recursos necessaris per garantir l'atenció domiciliària, que vol transparència, que volen dades i que si hi ha mancances volen que es corregeixin. Per això demanem el vot favorable de tots els grups municipals perquè votar aquesta moció és votar també a favor de la transparència, és votar a favor de les professionals de l'atenció primària, és votar a favor de les persones grans, dependents, malaltes i amb dificultats de mobilitat que necessiten que la sanitat arribi fins a casa seva. I en definitiva és votar a favor d'una sanitat pública que no només ha de ser universal sobre el paper, sinó també accessible en la pràctica. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Sampere. Ara sí, és el torn dels grups proposants. La senyora Moya comença de Mollet en Comú. Endavant.
7: Perdonad. Sí, buenas tardes, Miriam, la plataforma, bienvenidos. Y como siempre, bueno, pues poniendo un poco de visión a lo que es y defensa a nuestra sanidad, que nunca mejor dicho, ¿no? Llevamos esta moción a petición de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y de la Marea Blanca, pero sobre todo la llevamos para defender a nuestros profesionales. Y desde aquí poner en valor a todos y a todas nuestros sanitarios, desde la limpieza, auxiliares, enfermeras, doctores y un gran ETC, que a veces se nos olvida defenderlos. En Mollet tenemos dos CAP, el Camp Etiquet y el Planellado, que hacen cada mes unas ciertas visitas a domicilio, a personas mayores, dependientes y que no se pueden mover, que seguramente todos nosotros conocemos a alguien, padres, tíos, abuelos, abuelas, con movilidad reducida y un gran ETC, que además lo necesitan, que lo utilizan y lo necesitan. Y para realizar esas visitas nuestros profesionales necesitan recursos para realizar ese buen servicio. Y hoy en día pues no sabemos cuántos coches se tienen para este servicio. ¿Son pocos? ¿Son muchos? ¿Son suficientes? ¿Son compartidos? ¿Se han aplazado algunas visitas por no tener transporte o por falta de tiempo? Son preguntas que nos hacemos todos los usuarios. y no es un problema de los trabajadores que hacen el trabajo con una vocación, a pesar de algunas limitaciones, pero puede ser un problema de recursos, ¿no? Lo que pedimos, lo que se pide en esta moción es muy sencillo y de sentido común, y lo ampara la ley. Que el IX no diga por escrito y con transparencia qué medios tienen nuestros dos CAP y que les garantice lo que necesiten a nuestros profesionales, nada más. No pedimos nombre, no pedimos datos personales, solamente transparencia para poder defender una atención digna y veraz. Por eso también pido el voto en mayoría y por siempre en defensa de una sanidad pública 100% y con todos los derechos. Gracias.
1: Moltes gràcies, senyora Moya. Ara és el torn de la senyora Planellas. Endavant.
8: Sí, gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. Bé, en primer lloc, doncs, agrair a la Plataforma per la Sanitat Pública del Baix Vallès, no?, doncs, per oferir-nos, per portar-nos a debatre aquest tema a la nostra ordre del dia, perquè és un tema que a vegades doncs, no n'hem parlat gaire o que no es veu massa perquè no és directament doncs, l'atenció en el centre de salut, però és un tema que afecta doncs, directament a part de la ciutadania, no?, que precisament és la que té més dificultats per accedir doncs, a aquests serveis sanitaris. Reiterar per afegir a les paraules de les companyes que m'han precedit que moltes vegades doncs, que això és específicament doncs, important perquè moltes vegades l'atenció domiciliària és l'única mena d'atenció sanitària que reben doncs, moltes de les persones a la nostra ciutat com així al nostre país i que per tant de que puguin doncs, continuar gaudint d'aquest dret a l'atenció sanitària és important que coneguem doncs, quina és la situació de recursos materials i humans amb la que comptem en els hospitals, en els centres sanitaris de la nostra ciutat, però a més de saber i de tenir aquesta demanda d'informació doncs, que amb les eines amb les que comptem nosaltres, no? Doncs que una vegada tinguem aquestes dades puguem demanar a qui sigui precís, a la Generalitat, a l'Estat o a qui ens calgui, doncs, l'atenció que realment mereixem perquè sabem doncs, que és un servei amb mancances, un servei que fa molta feina i que això, com ha comentat la companya, també doncs, depèn molt també de la voluntat i de la bona feina del personal sanitari que hi treballa i que, per tant, tenim encara camí per recórrer. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Planellas. Ara és el torn de la resta de grups. Si demanen paraula... Doncs comencem per vostè, senyora Eulària, endavant.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Gràcies per la intervenció, com sempre, molt acurada. Jo m'agafo a un dels temes que heu comentat, que parlava de l'administració pública més propera als CAP, que en aquest cas és l'Ajuntament de Mollet, i llançaria unes preguntes a la regidora de Salut Pública, perquè a l'Ajuntament tenim una regidoria de Salut Pública, i li demanaria si ella ja coneix el que estan demanant des de la plataforma o si té notícies d'aquestes penes de queixes o petites coses o incidències que hagin pogut haver-hi en aquest temps. I per altra banda, llanço també una altra pregunta, és que si existeix una comissió informativa sobre salut, que no sé si en aquest cas doncs, poder, seria també un moment de poder doncs, fer-ho i estar-hi tots presents i poder que aquestes preguntes les tindríem resoltes. Eh? Tot i amb això, aquesta moció que ens parla de disposar d'aquesta informació objectiva sobre els recursos que actualment són disponibles per donar resposta a la demanda domiciliària ordinària a Mollet i en tot cas valorar-ne si són suficients o no. Estem d'acord, evidentment, la informació i les dades del servei han de ser per millorar i les hem de tenir quan abans millor. Cuidar la salut, ja sabem tots que és un acte de responsabilitat envers nosaltres mateixos i envers el que ens envolta, no? I aquí aglutinem tot el que comentàveu amb la vostra discurs de que, evidentment, arriba a tothom i tothom som tots. Aleshores, cal treballar per garantir aquesta assistència sanitària a tothom. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Eulària. Senyora Santiago.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, nos parece, esta moción pide transparencia y nos parece razonable el que se sepa cuántos vehículos, cuánto personal, cuántas visitas, es lógico, y si se están produciendo retrasos o aplazamientos por culpa de ello, nos parece totalmente razonable, apoyaremos la moción, por supuesto.
1: Gracias, señora Santiago. Señora Rébola.
9: Sí, gracias, alcaldesa. Buena tarde a tothom. Bé, jo, gràcies, Míriam, en nom de Maria Blanca, també per la teva intervenció. No vull redundar perquè bona part del que tenia escrit ho has llegit tu mateixa i, per tant, compartim les paraules que ja has expressat i compartim també aquesta necessitat de tenir transparència en les dades. perquè els professionals de l'atenció primària fan aquesta feina essencial i perquè puguin desenvolupar-la amb totes les garanties han de disposar de tots els mitjans necessaris i és important disposar d'aquesta informació clara, objectiva i sobre els recursos que es tenen, els vehicles, les visites que es realitzen als domicilis, les possibles incidències i les necessitats que puguin existir. Per tant, creiem que exigir a la Generalitat i a l'ICS que garanteixin aquests recursos necessaris per a la nostra atenció primària serveix per garantir que aquesta atenció sigui adequada per tots els veïns i veïnes i per aquest motiu doncs, donarem també suport a la moció. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Rébola. I ara se'l torna la senyora Muñoz. Endavant.
10: Molt bona nit a tothom, al públic en general i a la plataforma i a la Marea Blanca. L'atenció domiciliària és un servei essencial per garantir a les persones grans, dependents, amb malalties o amb dificultats de mobilitat, perquè puguin rebre una atenció sanitària adequada sense haver de desplaçar-se al CAP. A Mollet del Vallès aquest servei es presenta des dels CAPs de Camp Etiquet i Planellador. I per poder funcionar correctament és imprescindible que els professionals disposin dels recursos humans i materials necessaris. Des del nostre govern reclamem a l'ICS i al Departament de Salut que garanteixi els recursos necessaris i qualsevol dèficit que pugui afectar l'atenció domiciliària i sigui detectat i corregit, perquè els professionals puguin realitzar la seva feina i donar el servei de qualitat a les persones que ho necessitin. En definitiva, volem garantir una atenció domiciliària pública i accessible i de qualitat, especialment per a aquelles persones que més ho necessitin. En resposta a lo que m'ha dit que m'ha preguntat la regidora de Junts, doncs, sí, ja sí, per la senyora Olària, doncs mira, jo a Planellador ben bé sé que tenen un cotxe. Si ho comparteixen amb PADES, bé, vale, que és un altre servei, això sí que no ho sé. Jo puc informar on jo treballo, que hi ha dos cotxes, un per PADES i un per domiciliària. És el que puc dir. I de domiciliària, la veritat és que el problema és que quan va marxar la CIR, com, bueno, pues, se'n van portar un cotxe i llavors sí que durant aquest temps he tingut només un cotxe i compartit. Però ara la CIR ja està, des d'avui, ja està instal·lat a Mollet, a Camp Etiquet, i ja tornem a tenir els dos cotxes. Gràcies, bona nit.
1: Gràcies, senyora Muñoz. No sé si podem passar al punt a votació per part dels grups ponents. Sí, doncs passem aquesta moció a votació. Vots en contra? No n'hi ha. Abstencions? No n'hi ha. Doncs aprova la moció per unanimitat. I passem al punt 9 de l'ordre del dia, que en aquest cas és la lectura d'un manifest del Dia Internacional de les Persones Grans a proposta de la Comissió Permanent del Consell Municipal de la Gent Gran. Com sabeu, el proper 1 d'octubre és el Dia Internacional de la Gent Gran i en el Consell Municipal de la Gent Gran de la nostra ciutat es va considerar doncs, aprovar un manifest que ja ha sigut aprovat per, com deia, per aquest òrgan, que és un manifest del Dia Internacional de les Persones Grans. I des del Consell han demanat la intervenció en aquest ple, que en aquest cas han nomenat com a portaveu el senyor Josep Torrecillas, que tindrà la paraula en aquest punt per fer l'explicació d'aquest manifest i posteriorment doncs, passarem la paraula als grups municipals. Endavant, senyor Torrecillas.
11: Bé, bon vespre. Benvinguda, alcaldessa, regidors, regidores, veïns i veïnes que assisteixen a aquest ple. Jo parlaré en nom del Consell de la Gent Gran. No és que sigui jo el repetitiu, però en tot cas aquesta vegada sí que em toca perquè soc membre de la plataforma de l'1 d'octubre del Dia Internacional de la Gent Gran, que hi ha més de 30 entitats a Catalunya que estem impulsant perquè el dia 1 d'octubre omplim la plaça Sant Jaume, però també omplim el conjunt de ciutats i pobles de Catalunya per elegir el manifest, i així ens consta que molts ajuntaments ho faran. I per això avui parlo, però en tot cas crec que el Consell té forces persones com perquè puguin vindre en altres moments, en altres temes, per poder fer la seva intervenció en nom del Consell. Abans de començar una prèvia, jo també parlaré avui també de l'habitatge. No vull incidir, això és competència del ple, però sí que en la intervenció de les persones grans sí que faré una referència. Mirem, avui ens trobem aquí un any més per aprovar un manifest i commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans. I ho fem sota un lema clar, rotund i necessari. Ens jubilem de la feina, no de la vida. Crec que és un eslògan que queda claríssim que qual és la nostra funció a la societat. A Catalunya les persones grans representem més del 20% de la població. Són més d'1.600.000 persones. I la nostra esperança de vida no para de créixer. No som una minoria ni un col·lectiu passiu. Som una realitat central del present i del futur del nostre país. Sí, ho han sentit bé, del futur, perquè el que aconseguim avui, en tot aquest procés, amb polítiques de benestar, serviran perquè les properes generacions puguin estar en millors condicions que les que vam viure o vivim nosaltres. I per tant, som futur, perquè estem treballant per aconseguir amb la nostra lluita diària i les nostres reivindicacions, no solament per nosaltres, abans parlàvem de l'assistència sanitària, l'assistència domiciliària. Aquests també són temes que a nosaltres també ens preocupen i són temes transversals. Som la memòria viva, el teixit social i la columna vertebral de moltes de les nostres famílies i comunitats. I avui, precisament, quan tornem a ser a l'inici d'aquest mes d'octubre, un 1 d'octubre que ens convoca novament a la memòria i a la reflexió sobre els drets, la democràcia i el futur col·lectiu, cal que els calcem la veu amb més força que mai. Hi entro. Perquè no podem parlar de dignitat ni de drets socials si no tenim garantida la base fonamental de qualsevol vida humana, un sostre digne i segur. Enguany, una vegada més, quan arriba aquesta data, estem veient amb una profunda indignació realitats feridores a nivell d'Estat. Estem veient com a ciutats, a Madrid, a Màlaga, també a Catalunya, hi ha persones grans que han treballat tota la seva vida, que són desnudades dels seus habitatges per fons voltors sensibles a res més que al seu benefici econòmic. I hi ha alguns i algunes que fan de masovers d'aquests fons voltors. I l'únic que fan és atacar a les víctimes que avui, algunes d'elles, amb 87 anys, estan al carrer. És inacceptable. És una crueltat intolerable que algú que ha sostingut la societat durant dècades en la darrera etapa de la seva vida hagi d'afrontar la por d'anar al carrer, l'angoixa de perdre la seva llar i el seu entorn comunitari per culpa de l'especulació financera. L'habitatge no pot ser un bé de mercat per al fons d'inversió. L'habitatge és un dret humà. Quan es donen les nostres persones grans, i no tan grans, no només se les expulsa d'un pis, se les expulsa de la seva memòria, de la seva xarxa de suport i de la seva dignitat. Des d'aquest faristol institucional, ho diem ben alt. Volem ciutats i pobles que protegeixin a la gent gran de la voracitat dels fons voltor. El desnonament de la Mari Carmen és la mostra més crua de l'especulació salvatge. Envellir en dignitat hauria de ser un dret, no un privilegi. I com bé recorda el manifest que avui compartim, els drets socials han d'estar garantits, ja lo sé, han d'estar garantits al llarg de tota la vida. Envellir no pot ser sinònim de desigualtats, d'invisibilitat, de precarietat o d'edatisme. I nosaltres plantegem tres grans reptes. Pensions dignes. Cal erradicar la pobresa i la vellesa. Exigim un sistema públic de pensions solvent i sostenible, amb pensions mínimes, suficients i mecanismes d'actualització justos. Autonomia i cures. Envellir amb dignitat. Vol dir poder decidir com viure, en qui viure i com voler ser cuidats. Reclamem un model d'atenció centrat en la persona, accessible, de qualitat, que valori dignament la feina de les persones cuidadores. Tercer, igualtat i diversitat. Cal posar un èmfasi especial en la situació de les dones grans, que massa sovint pateixen les conseqüències d'una escletxa econòmica històrica, més risc de soledat i d'exposició a la violència. Totes les persones, siguin quina sigui la seva procedència o la seva identitat, tenen dret a viure en llibertat i respecte. Tampoc no podem ignorar les xacres socials com la soledat no desitjada o la bretxa digital. Reclamem xarxes comunitàries de proximitat i serveis públics que posin la vida al centre. I sobretot, reclamem protagonisme. Volem continuar actius, volem accedir a la formació contínua, a la cultura, als espais reals de participació on el talent i l'experiència de la gent gran tinguin un pes específic en la presa de decisions. No som el passat, som el present, tenim molt a dir sobre el futur. Des del compromís intergeneracional, defensem la pau, el diàleg, el respecte als drets humans i la lluita contra els reptes climàtics i democràtics que tenim al davant. Benvinguts i benvolgudes. Una societat que no cuida ni respecta les seves persones grans és una societat sense futur. Cuidar i protegir la gent gran és cuidar-se a nosaltres mateixos. Fem una crida a les institucions, a les entitats i a tota la ciutadania a treballar colze a colze per construir un país més inclusiu, més just i lliure d'especulació. Un país on envellir sigui un dret viscut en plenitud, seguretat i alegria, perquè ens jubilem de la feina, però mai de la vida. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Torrecillas. Com deia, és un manifest que ja s'ha aprovat pel Consell Municipal de la gent gran, on estem representant tots els grups municipals, però en tot cas donem una breu període de temps perquè cada grup doncs manifesti la seva opinió. Comencem per la senyora Eulària. Endavant.
2: Gràcies de nou. Gràcies per la intervenció i parlem de la gent gran. Parlem d'aquest moment que ens explicàveu. Cada 1 d'octubre celebra el Dia Internacional de les Persones Grans, una commemoració establerta per les Nacions Unides per promoure els drets, la dignitat i la participació activa de les persones grans en la societat. A Catalunya, el Consell de la Gent Gran vetlla, feu, treballeu, i constituïu un òrgan per lluitar contra la discriminació per motius d'edat, per reconeixement de la dignitat i el valor de les persones grans en totes les etapes de la vida. Combatre contra els estereotips, els prejudicis relacionats amb l'edat. Sempre es proposa la promoció de polítiques públiques que pugui garantir aquesta igualtat, la participació i els drets de totes les persones grans. Fomenteu les relacions intergeneracionals, de la convivència entre joves i grans, amb un impuls d'una representació més justa i diversa, una societat inclusiva. Les persones grans aporteu experiència, coneixement i memòria col·lectiva. Tots hi arribarem. I, evidentment, reclameu que envellir amb dignitat, autonomia i participació activa és un dret. Jo també posaré les dades i m'afegeixo al que comentàveu. Si de gairebé de 143 persones de 65 anys o més, per cada 100 menors de 16, està clar que sou un puntal de la nostra societat i que la societat envelleix. Que no vol dir d'envelleix de ser gran, sinó envelleix amb l'edat i amb les propostes que ens trobem a sobre la taula. Garantir que la gent gran pugui viure amb autonomia, amb seguretat i en ple reconeixement no és només una resposta a les necessitats de present, sinó a la construcció del marc de benestar del qual gaudiran les generacions futures gràcies a la feina que esteu fent. Parlar de dignitat per a la nostra gent gran no és només honrar el nostre passat, és definir el país, la justícia i la humanitat que volem pel nostre futur. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Olària. Senyora Santiago, endavant.
12: Sí, gràcies. Nuestros mayores merecen mucho más que buenas palabras, homenajes puntuales y declaraciones institucionales. Merecen una atención a la dependencia que responda cuando lo necesiten, acompañamiento frente a la soledad no deseada, servicios accesibles y de calidad y una administración que no convierta cada trámite en una dificultad añadida. Evitar que la brecha digital deje atrás precisamente a quienes más necesitan nuestra ayuda también debe ser una prioridad. Por eso, nuestro compromiso debe medirse en hechos y no en discursos. Quienes han trabajado, cuidado de sus familias y contribuido durante toda una vida merecen ahora que las instituciones estén a la altura. Gracias.
1: Gracias, señora Santiago. Señora Rébola.
9: Sí, gràcies, alcaldessa. Agrair també les paraules del senyor Torrecillas per la seva intervenció en nom del Consell de la Gent Gran. I des del nostre grup volem sumar-nos també a aquest reconeixement del Dia Internacional de les Persones Grans i posar en valor aquest manifest que avui se'ns presenta. No només som aquí per donar lectura a aquest manifest, sinó també per reconèixer aquest paper que tenen les persones grans a la nostra societat i també a la nostra ciutat. El manifest parteix d'aquesta idea, no?, que és fonamental. Les persones grans no només són persones que necessiten cures o serveis, són persones que tenen drets, que tenen experiència i capacitat per decidir, i molt a aportar. Hi ha una frase d'aquest manifest que resumeix molt bé aquesta manera d'entendre l'envelliment i que ha esmentat també el senyor Torrecillas, que és que ens jubilem de la feina però no de la vida. Una persona es pot jubilar de la seva feina, però no es jubila de la seva família, de les seves amistats, de la cultura, de la participació ni de la seva ciutat. En aquest sentit, també vull destacar aquestes tres grans idees que porta el manifest, que la primera és el benestar i la comunitat. Cal combatre aquesta soledat no desitjada i garantir aquests serveis de proximitat i espais de convivència que permetin a les persones grans continuar participant activament a la nostra ciutat. La segona idea és l'autonomia i la participació. Envellir amb dignitat significa poder decidir com viure, amb qui viure i com volem ser cuidats, però també poder participar en les decisions que ens afecten. I la tercera, els drets socials, la dignitat i la igualtat. Les pensions han de ser suficients, la sanitat accessible, l'atenció a la dependència ha de ser de qualitat i, sobretot, l'edat mai ha de ser un motiu de discriminació. I aquí també tenim una responsabilitat com a ciutat, treballar perquè les persones grans puguin viure amb aquesta autonomia, seguretat, accessibilitat i dignitat i perquè continuïn sent part activa de la nostra ciutat. Per això vull tornar a agrair la tasca al Consell Municipal de la Gent Gran, perquè amb la seva feina i la seva experiència i la seva participació contribueixen també cada dia a mantenir viu aquest teixit social. Cal que les persones grans siguin reconegudes no només per les seves necessitats, sinó també pels seus drets, les seves capacitats i allò que encara tenen per aportar. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Rébola. Senyor López.
13: Bé, nosaltres estem d'acord en aquest manifest i dir-li al senyor Torrecillas, com a representant del Consell de la Gent Gran de Mollet. Molt bé. Sembla molt, molt interessant, molt important, el lema que han escollit és el jubilem de la feina, no de la vida. Nosaltres som d'aquesta gent, ells i jo també, perquè som de la mateixa edat, més o menys. Jo vaig a parlar avui de la Mari Carmen, perquè... Bueno, avui és un ple d'habitatge, no? I jo me recordo de la Mari Carmen. La Mari Carmen, no de la Mari Carmen Moya, no, de la Mari Carmen. De la Mari Carmen que té 87 anys i porta 70 anys vivint en la seva casa. I una vida sencera construïda amb esforç, treball i arrendament al seu barri. El barri del centre abans era, no era tan, tan important, no? Avui la seva situació ens recorda que envellir no pot significar perdre drets, llar ni seguretat. Les persones grans han de tenir han de poder viure amb dignitat, sense edadisme i cap discriminació a l'accés a l'habitatge assequible, unes pensions públiques suficients i actualitzades en l'IPC i a les cures i la protecció que les necessita. Mari Carmen és no només un cas, són molts casos, i avui els tenim gent vivint al carrer i gent gran també, i gent jove, però avui toca aquest manifest parlar de gent gran. Representa moltes persones grans que reclamen ser escoltades, respectades, protegides davant la pobresa, la solitud, la precarietat habitacional i qualsevol forma d'exclusió. Escoltem i defensem

0: Per tant, i la participació de la gent gran.
1: Aquest no ha pogut reunir-nos per diferents qüestions, però jo he donat el meu vistiplau a aquest manifest, ¿vale? Com a membre d'aquest consell.
0: Reclamem habitatge dotacional, com deia abans. Combatem l'edadisme, que també el passat manifest hablava de l'edadisme, que això també està a l'hora del dia. Ja és molt vell, a partir de 50 anys ja eres molt vell per la feina, per moltes coses. I ara, con 70 anys, 60 anys, també, ¿vale? Construir una societat on no, ningú quede enrere. Esa és la nostra... la discapacitat, que hi ha moltes persones discapacitades també. I la situació econòmica, qualsevol circumstància. Per això, per una bellesa amb drets, un habitatge digne, per unes pensions públiques suficients i actualitzades en l'IPC, per una vida digna, per una societat inclusiva, el jubilem de la feina, no de la vida. Gràcies.
2: Gràcies, senyor López. Ara és el torn del senyor Moreno. Endavant.
3: Moltes gràcies, alcaldessa, i bona nit a tothom. Des de Mollet en Comú volem expressar el nostre suport a aquest manifest i al conjunt de reivindicacions que avui ens interpel·len com a societat. I, evidentment, agrair al Consell Municipal de la Gent Gran per la seva feina imprescindible. La manera com tractem les persones grans diu molt de quins valors defensem col·lectivament. I els drets no tenen data de caducitat. Des de l'Esquerra Transformadora defensem una idea molt simple però molt poderosa, que ningú no avança sol. Els grans avenços socials de la nostra història no han nascut de la competència entre individus, sinó de la capacitat d'organitzar-nos col·lectivament, ni tampoc, evidentment, de la competència entre generacions. Quan posem la vida al centre, entenem que la llibertat real només existeix quan totes les persones disposen de les condicions materials per viure amb dignitat. Per això reivindiquem el paper fonamental de l'estat del benestar, una de les conquestes democràtiques més importants de les darreres generacions. Un sistema públic de pensions digne, una sanitat universal, serveis de cures de qualitat, polítiques públiques que garanteixen drets i no són privilegis ni concessions, són la base de la democràcia real. Necessitem institucions compromeses, serveis públics forts i un sistema fiscal just, progressiu i eficient, que permeti redistribuir la riquesa i assegurar que ningú quedi enrere. Perquè una societat cohesionada no és aquella on cadascú va pel seu compte, sinó aquella que entén que el benestar individual depèn del benestar col·lectiu. Per això avui reconeixem l'aportació imprescindible de les persones grans a la nostra societat. Elles han contribuït a construir molts dels drets, com s'ha dit, i llibertats que avui gaudim. Per això reafirmem el nostre compromís de continuar treballant per una societat més inclusiva, solidària i més democràtica, on totes les generacions puguin viure amb dignitat i amb drets. Gràcies.
2: Moltes gràcies, senyor Moreno. I tanquem el torn dels grups municipals amb la senyora Muñoz. Endavant.
4: Molt bona nit de nou. Primer de tot, donar les gràcies al senyor Josep Torrecillas per la seva intervenció i per la feina que fan des del Consell de Gent Gran. El dia 1 d'octubre és el Dia Internacional de les Persones Grans. Volem recordar que les persones grans són una part fonamental de la nostra societat. Envellir no pot ser sinònim d'invisibilitat, desigualtat o pèrdua de drets. Les persones grans són memòria, experiència i una peça essencial de la cohesió de les nostres comunitats. Defensem el dret a envellir amb dignitat, autonomia i seguretat, amb unes pensions dignes, una sanitat pública universal i una atenció a la dependència i accessibilitat de qualitat. Envellir amb dignitat també significa poder decidir com volem viure, en qui i com volem ser cuidats, sempre respectant la voluntat i els drets de cada persona. També hem de continuar treballant contra la soledat no desitjada, l'aïllament, el maltractament i qualsevol discriminació per raó d'edat, gènere o procedència. Per això és imprescindible reforçar les xarxes comunitàries, els serveis de proximitat i aquelles iniciatives que permetin a les persones grans sentir-se acompanyades i continuar formant part de l'activitat de

0: la comunitat. Perquè jubilar-se de la feina no significa jubilar-se de la vida. Les persones grans tenen dret a continuar aprenent, participant, compartint el seu talent i formar part de les decisions de la nostra societat. Hem d'avançar també amb reducció de la bretxa digital i generar espais reals de participació. Avui fem una crida a institucions, entitats i ciutadania per continuar construint entre totes les generacions una societat més inclusiva, més justa i més humana, perquè una societat que cuida i escolta les seves persones grans, en definitiva, és una societat que es cuida a si mateixa. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Muñoz. Aquest punt, recordeu que és només una lectura del manifest que ja va ser aprovat pel Consell Municipal i, per tant, passem a la tercera part del ple municipal, que és la part de control. Comencem pel punt 10, que és una compta d'un decret d'alcaldia de data 21 de setembre del 2026 d'aprovació del document estratègic de la ciutat intel·ligent de Mollet del Vallès. Secretària? No, sí, ha de llegir, no, ha de llegir, és veritat. Li passo al senyor Sagarra que expliqui breument aquest decret. Endavant.
2: Gràcies, alcaldessa. Aquí no parlem només de tecnologia, sinó de com la utilitzem per millorar la vida dels nostres veïns i veïnes, per fer més eficients els serveis municipals i construir una ciutat més inclusiva i preparada pels reptes del futur. Mollet ja disposa d'actius importants en l'àmbit de la innovació, però fruit d'aquest treball i també gràcies a la feina de diferents serveis municipals, també hem detectat reptes que hem d'afrontar. I per aconseguir-ho hem elaborat aquesta estratègia, que no és un document tancat, sinó un full de ruta viu i que s'anirà adaptant a les necessitats de la ciutat. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Sagarra. No sé si hi ha algun tema. No? Doncs passem al punt 11 de l'hora del dia, que és donar compte dels decrets d'alcaldia de 8 de juliol fins al 19 de setembre i dels acords de la Junta de Govern del 22 de juny al 23 de setembre. No sé si hi ha algun punt, no? Doncs punts d'urgència del punt 12 no ens consta i per tant comencem amb els precs i preguntes. No tenim cap prec per escrit i per... No, per escrit no tenim cap prec i per tant passem amb els precs que fem en el ple municipal. Que demano, si us plau, que aixequi la mà qui demani precs, la senyora Eulària, la senyora Calvo, el senyor López i el senyor Suárez. Perfecte, doncs comencem pels seus precs, senyora Eulària.
3: Gràcies. Bé, tindria un prec. Aquest prec va en relació de la gran quantitat de coloms que tenim a la ciutat. No sé si hi ha algun estudi que ens indiqui la quantitat de colònies de coloms que tenim. No sé si s'ha implantat algun sistema determinat per controlar-ho. Si és així, el prec és que ens puguem doncs, trobar per parlar-ne. I si no és així, doncs demanaríem que es busqués una mica, bueno, una solució per tal de controlar la quantitat de coloms que hi ha. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Eulària. Senyora Calvo.
4: Un únic prec és respecte a la plaça Joan Miró, al pàrquing. Pregaria, sisplau, que miressin, revisessin els fluorescents de les plantes perquè ja fa temps que no funcionen i degut a que encara continuem sense ascensor, doncs els veïns s'han de baixar per les escales i no s'hi veu.
1: Gràcies, senyora Calvo. Senyor López.
5: Jo porto aquí un prec sobre diferents persones de la nostra ciutat perquè m'han demanat que digui aquí mateix, en aquest ple, un prohibit dels patinets, perquè ja hi ha una normativa, si és possible que estudien la possibilitat de posar una senyal de prohibició de los patins perquè hi ha molts accidents, bueno, que hi hagi una mica més de seguretat. Ja està.
1: Senyor Suárez.
6: Gràcies, alcaldessa. Tres precs. El primer també va una mica relacionat amb el de la senyora Eulària, un punt concret, perquè hi ha un problema, bueno, dos punts concrets. El primer és de Santa Rosa, perquè hi ha presència de coloms important a Ramon y Cajal, entre el passatge de l'Ombra i Sant Josep, per tal de que els serveis de neteja doncs, puguin passar i alhora també doncs, fer un control més exhaustiu de si realment torna a haver una plaga de coloms en aquest punt, i també al carrer Arcadi Vinyes, que també doncs, genera molta brutícia i durant moltes setmanes, fins i tot alguna vegada mesos, doncs, es van acumulant els excrements dels coloms, i la veritat que la sensació de brutícia és molt gran en aquest punt. Per tant, aquests dos en concret, a Ramon y Cajal i a Arcadi Vinyes. El segon és, i avui justament li he comentat també al regidor sobre els contenidors de Cristóbal Colón, perquè la veritat que la brutícia des de fa molts mesos s'acumula. Doncs, hi ha dos contenidors al mateix carrer i després fa que en Jacinto Benavente i el posterior gairebé no n'hi hagi, i per tant allà s'acumula molt, i a banda també doncs, dona a un negoci des de fa més d'un any, i això genera doncs, molts problemes tant al negoci com als veïns. Per tant, demanar, reconsiderar, tal com ens va dir el regidor responsable, que s'estava doncs, estudiant la possibilitat de canviar aquests contenidors de lloc, doncs, fer el prec, no? Tornar a insistir en que creiem que és necessari estudiar-ho i fer-ho l'abans possible, perquè la veritat que aquest estiu molts veïns ho han passat molt malament, tant el tema d'olors, camió del contenidor a altes hores de la matinada, i el propi negoci no tenint moltes vegades moltes escombraries davant de la seva botiga. I el tercer és que arran de la Fira d'Artesans, la pilona del carrer Ventalló amb carrer del Sol doncs, torna a no funcionar. L'altre dia li vaig dir al regidor Baños, no he rebut resposta, per això avui ho dic aquí, per si es pot tornar a revisar. Aquesta pilona fa molt de temps que falla, es va aconseguir doncs, que tornés a funcionar fa unes setmanes, però després de la Fira d'Artesans, ja fa gairebé dues setmanes, doncs no funciona, i per tant torna a les dinàmiques d'abans, que és moltes molèsties, sobretot a les hores centrals del dia d'uns veïns, en un carrer que en principi doncs, és peatonal i no ha de passar tothom que vol. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Suárez. Prenem nota dels precs i passem a l'apartat de preguntes, si es demana. Senyora Eulària, endavant.
3: Gràcies. Només una pregunta. Va sobre les pistes de bàsquet a la República. Es van tancar l'1 de setembre amb un cartell que posa a partir de l'1 de setembre serem fent canvi en el paviment i continuen tancades. Com tenim la previsió?
1: És que et pregunto, sí? Pistes, sí. No, adéu. Senyora Calvo?
4: Jo tinc tres preguntes. Una va relacionada, agafo el fil dels coloms. Fa dos plens, al mes de juliol, vaig presentar una queixa, bueno, vaig fer una pregunta conforme al barri de Planellador hi havia gent que es dedicava a tirar menjar que no pot ser per coloms, perquè allò no s'ho pot menjar un colom, del gran que tiren el menjar, i allò provoca rates. Vaig comentar-ho i inclús de veure quina actuació es podia fer i a més si es podia ficar algun tipus de cartell on es digués que la gent no tirés menjar. Posteriorment, la regidora em va contestar per pregunta que no s'havia rebut cap instància. Jo li vaig aportar que sí que hi havia instància, però no parlàvem de paneroles, parlàvem de rates i coloms. Volia saber si s'havia fet ja o s'havia previst fer algun tipus d'actuació al respecte. La segona pregunta, torno a repetir, la pregunta també de l'ascensor de la plaça Joan Miró. Portem dos mesos que l'ascensor no baixa a la segona planta i volia saber quan es preveu que aquest ascensor comenci a funcionar ja, perquè baixa la primera però no la segona. I la tercera pregunta és que hem rebut moltes queixes per l'entrada i sortida del pàrquing de Jaume I. Volia saber si es pensa fer alguna actuació perquè allà la gent fa cua perquè es queda complert el pàrquing i provoca un caos tremendo. A més, és que quan intenta entrar, com que també hi ha gent sortint del mateix pàrquing, allò és un embut que té difícil solució, però volia saber si es tenia en compte fer alguna cosa. Gràcies.
1: Thank you. senyor López.
5: Molt bé, moltes gràcies. Semblava que no m'havia mirat, però veu que sí. La primera pregunta seria para el tema de Berger III, que me parece muy bien que se haga la pavimentación, pero hay vecinos y padres y madres del colegio que hay cerca que se han hecho en horario lectivo, por lo tanto, seguramente es precioso. ¿Por qué se ha permitido que se haga en horario lectivo cuando se podía haber hecho antes o después, etcétera? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, creo que hay unos vecinos que también de la plataforma a la cual nosotros apoyamos, de No Alcaldería, que han visto que están haciendo también una campaña con el tema de Canfilosa en los jardines. Nosotros estamos de acuerdo en que se haga una parte de aparcamiento disuasorio, ¿vale? Pues creo que eso se habló en algún pleno. Pero sí que estamos de acuerdo en buscar una alternativa para preservar el jardín, ¿eh? No sé qué tienen ustedes pensado hacer. Si tienen pensado salvar el jardín y hacer el aparcamiento, ¿o qué? ¿Vale? La otra pregunta sería... En nuestra ciudad hay varias zonas de que hay gente durmiendo en esa casa, al hospital, al hospital o ahora al pont de Camp Antiquet, que se han posat unes valles. Què està fent l'Ajuntament per a aquestes persones, que sembla que hi ha unes 20 o 30 persones dormint al carrer, inclús estaven dormint a l'hospital i ja no està, perquè la direcció de l'hospital ja no està. Però sí, hi ha una persona que està bé. I per últim, el tema del Lledoner, que ja l'he posat aquí diverses vegades, però sembla ser que no... I la pregunta seria, quan està previst obrir-lo i si està fent una nova licitació? Gràcies.

0: Gràcies, senyor López. Senyor Suárez.
1: Gràcies, alcaldessa. Dues preguntes. La primera és de mobilitat. En el ple de juliol, el regidor Baños, parlant sobre el nou conveni que vam aprovar, va dir, i ens va sorprendre en aquell moment, que al setembre estarien en funcionament els nous horaris del bus urbà, i malauradament estem a 28 de juny i els horaris continuen sent els mateixos. Per tant, la primera pregunta seria quan es faran els canvis necessaris d'horaris a les línies del bus urbà de Mollet, que el regidor el juliol va dir que serien el mes de setembre. I la segona, aprofitant que hi ha veïns de Santa Rosa, volem tornar a preguntar sobre el parc, la problemàtica que des del 23 de juny pateixen alguns veïns del carrer Ramon y Cajal amb Emili Ninou respecte al pàrquing d'ambulàncies mèdiques que es va col·locar en l'últim ple. També van venir, es va preguntar i entenem, segons els hi van dir els propis veïns, doncs que s'ha fet un requeriment al Servei d'Emergències Mèdiques, al SEM, però des de mitjans d'agost doncs no han tingut més comunicació, no saben com està el tema, continua la preocupació perquè la situació és molt complicada i, per tant, m'agradaria fer la pregunta en nom dels veïns si s'ha fet el requeriment al SEM, si aquest requeriment doncs ja s'ha contestat i, en tot cas, si no s'ha contestat, demanar doncs que es torni a fer el requeriment el més aviat possible perquè els veïns no hagin de continuar patint aquesta situació més. I, per tant, doncs, aquest seria, en nom dels veïns, el que voldrien doncs, tenir avui resposta per part del grup de govern. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Suárez. I ara és el torn de la senyora Oliva.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Aprofitant que hem parlat d'habitatge, des del nostre grup municipal, volíem preguntar en quin punt es trobava el projecte de les antigues cases dels mestres, tant les del carrer Palau d'Àries com les del carrer Francesc Macià. Moltes gràcies.
0: D'acord, doncs donem resposta a les preguntes formulades. Comencem pel senyor Leo Conde, que donarà resposta sobre l'actuació que hem fet a les pistes de bàsquet de la República.
3: Moltes gràcies. Bona nit a tothom. En principi era una obra que s'ha fet pintar i posar resina sintètica, i aquesta obra va començar, com tu dius, a l'1 de setembre, i era tres setmanes un mes. Aleshores estem a temps. Suposadament aquesta setmana ja s'acabarà, si respecta la pluja, que tenim previsió de que plourà i l'obra s'hi podrà acabar. D'acord? Però aquest mes, aquesta setmana té que acabar-se.
0: Gràcies, senyor Conde. El senyor Ferran Sagarra donarà resposta sobre els coloms i sobre la llicència d'activitats de l'aparcament d'ambulàncies.
4: Gràcies, alcaldessa. Començo pel tema dels coloms i aprofito també per mig contestar també els precs d'abans. Sí que tenim una informació des d'allà fa finals del 23, diria, que tenim una empresa que gestiona el tema d'aus urbanes, incloent els coloms i també les cotorres, i en aquí sí que es va elaborar un cens cada any de l'estat d'aquestes espècies. En aquest sentit, la informació, bueno, us en puc fer arribar aquest informe per si teniu curiositat, però sí que es fan actuacions amb aquesta empresa, amb particulars que són alimentadors i també amb gent a cases que també doncs, alimenten aquests coloms. Pel que fa concretament al tema de planejador, sí que a diferents punts de la ciutat s'han col·locat cartells per recordar a la gent la prohibició d'alimentar. En tot cas, demanaré que comprovin si en aquesta plaça també s'ha col·locat i si no, que es col·loqui un cartell i també doncs, que es facin campanyes amb agents cívics doncs, per controlar això. I igualment també amb l'empresa de gestió de plagues doncs, també mirarem el tema de rates que ens comenta. Pel que fa al tema de les ambulàncies de Santa Rosa, i aquí saludar els veïns amb qui ja hem parlat en alguna ocasió, aquí, respecte a l'expedient d'activitats, com comentava el senyor Suárez, ja s'ha fet un requeriment, no al SEM, sinó a l'empresa que dona aquest servei, i s'està fent seguiment del mateix amb els tècnics d'activitats i la pròpia empresa. En paral·lel, també s'està treballant per buscar un emplaçament alternatiu a aquesta base d'ambulàncies. Tant nosaltres mateixos, pel que fa als espais municipals que tenim, i aquí encara estem esperant que des del SEM ens validin una possible alternativa, com també amb la pròpia empresa que estem aportant tant com podem perquè busquin alternatives d'ubicació. I, de fet, tenim pendent una reunió la propera setmana doncs, per fer seguiment de tots aquests temes. Els que ens heu anat fent arribar, així com també els que els propis inspectors de Via Pública han anat i d'activitats han anat detectant. I aquí dic que entenem perfectament les molèsties que esteu patint i al final així us ho hem traslladat des del primer moment i encara totes les vegades que hem parlat, però malauradament aquesta solució no és ni simple ni ràpida. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Sagarra. La senyora Jara dona resposta sobre les persones que estan al carrer.
5: Bé, gràcies, alcaldessa. Jo no sé d'on treus aquestes dades. Aclarir que en cap cas des dels serveis socials, des de la regidoria que jo lidero, tenim coneixement de que efectivament 20 o 30 persones estiguin en aquesta situació i com ja t'hem dit en diverses ocasions i en repetides ocasions, doncs estaria bé que posessis en coneixement si així és a la policia municipal perquè efectivament puguem activar el protocol de sensellarisme que ja tenim aquí establert en aquesta administració. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyora Jara. El senyor Baños dona resposta sobre els horaris del bus urbà i sobre l'aparcament de Jaume I.
6: Gràcies, alcaldessa. Bon vespre. En relació a l'aparcament de Jaume I, com ja sabeu, es va asfaltar l'avinguda. S'ha posat una graella de color groc molt gran i des d'aleshores, encara que sembli mentida, s'està respectant més que respectava abans aquest espai. La policia està actuant també i esperem que en poc temps funcioni ja definitivament millor. El tema dels horaris, Sergi té raó, jo havia dit que al mes de setembre la idea era que estiguessin els horaris, però segur que estàs d'acord, bueno, suposo que estàs d'acord amb mi si et comento que encara no han acabat les obres. El que no té sentit és canviar els horaris i dir canviar els horaris però els deixen en suspens perquè fins que no acabin les obres els busos no podran tenir un horari normal. Per tant, esperarem a que acabin les obres perquè el bus pugui tenir els nous horaris. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Baños. La senyora Escribano donarà resposta sobre els projectes d'habitatge social en les antigues cases dels mestres. Endavant.
7: Doncs sí, en els dos casos s'està treballant. Les últimes reunions han estat el 14 de setembre, Francesc Macià el 14 de setembre amb una promotora d'habitatge social que properament a l'octubre doncs començaran a fer difusió perquè l'objectiu és que sigui habitatge cooperatiu. I d'altra banda, Feliu Tura, el 21 de setembre ja ens hem doncs, encaminat a fer tots els tràmits administratius. En els dos casos la voluntat és de fer un dret de superfície a favor de promotores socials d'habitatge. És un sistema més àgil i que doncs, ha de permetre que tant en un edifici com en l'altre es pugui fer habitatge assequible. Gràcies.
0: Gràcies, senyora Escribano. I el senyor Broto donarà resposta a la resta de preguntes. L'ascensor de Joan Miró, l'asfaltat de Berenguer III, la neteja de l'espai de Can Filosa, el moll petit i ja està. Endavant.
1: Doncs sí, canviaré una mica l'ordre, però en tot cas sobre l'ascensor de Joan Miró parlàvem ara amb el responsable tècnic i ens comentava que no li constava i que per tant ho verificaríem, que des de l'últim ple sí que ja es va passar fins i tot una revisió i funcionava correctament. Això és el que em diu el responsable tècnic, eh? Si no m'ha traslladat la informació correcta, disculpes. Però és el que em diu. Llavors, sobre el Lledoner, no hi ha novetats, però s'està avançant en la licitació. Sobre Can Filosa estem revisant les al·legacions i és possible que alguna puntualment s'accepti, però en tot cas crec que l'espai i l'estat actual dista molt del que alguns volen fer pretendre i
8: Quan es parla de 500 firmes, que pot semblar molt, seria interessant també saber el percentatge que correspon a ciutadania de Mollet, que m'atreveixo a dir que no arriba ni al 10%. I, a més, crec que la gent de Mollet coincideix totalment que aquest espai no pot seguir en aquestes condicions. I, per últim, sobre el resfaltat de Berenguer III, que en tot cas crec que era molt necessari i al final mai és un bon moment per fer les obres, no? Si l'haguessin fet a l'agost hagués coincidit amb unes quantes onades de calor i també hem de protegir els drets dels treballadors a no treballar en condicions complexes, oi? Doncs també hem de respectar el dret dels veïns a dormir per la nit. Doncs ja m'explicaran quan fem els resfaltats.
0: Doncs, havent donat resposta a totes les preguntes, donem per finalitzat el ple i recordeu que ens veiem amb el ple ordinari del 26 d'octubre.
9: Ràdio Mollet us ofereix la retransmissió del ple municipal.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb ADIMO, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.

0: Tastets de llengua.
1: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rondinar. Diuen que rondinar és l'esport dels impacients. Hi ha persones que canten, persones que xiulen i persones que, senzillament, rondinen. De fet, probablement tots rondinem alguna vegada. Quan el trànsit s'encalla, quan una cua no avança o quan la pluja arriba just el dia que havíem planificat una excursió, és fàcil deixar anar algun comentari mig entre dents. I és aleshores quan entra en escena un dels verbs més expressius de la llengua catalana, rondinar. El diccionari defineix rondinar com murmurar, dir en veu fosca i en to de queixa o d'irritació. També recull el sentit de produir sons rogallosos o bronzents, tant en animals com en objectes. La definició retrata perfectament el fenomen. El qui rondina no protesta de manera oberta ni fa un discurs elaborat. Rondinar és una forma de queixa discreta, sovint persistent, que es manifesta en paraules poc clares, comentaris repetitius o murmuris de desaprovació. Sabeu, però, d'on ve aquesta expressió? Es diu que és de formació expressiva i onomatopeica, és a dir, la mateixa sonoritat de la paraula evoca el soroll greu i continu de qui es queixa. No és casual que, quan escoltem algú rondinar, sovint ens sembli que produeix una mena de brunzit constant. La paraula sona gairebé com allò que descriu. Hi ha molts sinònims relacionats amb aquest verb. Formes com remugar, murmurar, brunzir, rebotegar, protestar, etc. Tot i això, cadascun d'aquests mots té matisos propis. La llengua popular ha creat també el substantiu rondinaire. Tots coneixem alguna persona a qui sembla que res no li acaba d'anar bé. Fa fred, es queixa. Fa calor, també. Hi ha massa gent, malament. N'hi ha poca, pitjor encara. És rondinaire. Expliquen que fraga, rondinar, també significa rondar o fer un tomb. Es tracta d'un significat ben diferent de l'habitual i que mostra com els mots poden evolucionar de maneres diferents segons el territori. I si després de llegir aquest tastet considereu que m'he allargat massa, sempre us quedarà l'opció de rondinar una mica. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català Valencià Balear, el Cuber Moll, del Gran Diccionari de la Llengua Catalana i del Diccionari de Sinònims d'Albert Gené. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 717, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Durant l'any 1906, per iniciativa de César August Torres, llavors president del Centre Excursionista de Catalunya, va anar prenent la idea de construir una xarxa de refugis de muntanya, tot començant pel cercle d'Ulldeter. Al maig de 1906 es decideix fomentar una subscripció per ajudar a pagar la construcció. El projecte i l'execució de les obres van a càrrec de la secció d'arquitectura del Centre Excursionista de Catalunya, sent dirigida pel seu president, l'arquitecte Jeroni Martorell. A finals de juny del mateix any, una comissió, juntament amb veïns de Setcases i el paleta de Camprodon, senyor Pagès, van pujar al Pla d'Ulldeter, escollint finalment un pla dalt d'un turó a uns 100 metres de les urgències del naixement del Ter. El lloc era també molt adequat pel fàcil accés als pics de bastiments de la Dona i del Gra de Fàjol, així com per iniciar la travessa a Núria o Carençà, a través del Coll de la Marrana, a l'oest, o cap a Mentet, al Costa Bona i al Canigó, a l'est. L'Ajuntament de Setcases volia cedir els terrenys gratuïtament, però indagacions del centre van trobar que els terrenys pertanyien a l'Estat. A través d'una instància enviada al Ministerio de Fomento el 18 de juny de 1907, es demanà la concessió o el permís per ocupar una hectàrea de terreny a fi de construir-hi un xalet refugi. Després de moltes gestions i esforços per vèncer la burocràcia ministerial, el juliol de 1907 s'obtingué l'autorització junt amb la d'aprofitar la pedra i la fusta que allà existien. A principis d'agost, el senyor Pagès, mestre de cases encarregat de les obres, i la seva brigada de 15 persones van començar a bastir la barraca on allotjar-se com a pas preliminar a la construcció del xalet refugi. A finals de setembre de 1907 calgué parar els treballs fins al 5 de juliol de 1908 degut al fred i al mal temps. A aquell moment ja hi havia les parets fins arran del primer pis i els arcs de descàrrega que haurien de suportar la volta d'aquest. Tot i el mal temps d'aquell estiu, el 13 de setembre de 1908 van poder celebrar la festa de la Rabellosa, commemorant l'acabament de la coberta sense cap incident. El mal temps de l'estiu de 1909 va obligar a posposar la inauguració fins al 25 de juliol d'aquell mateix any, així com l'inici de les obres del segon mòdul de l'edifici per a traginers i cavalcadures. El xalet refugi tenia una planta baixa de 160 metres quadrats i dos pisos, amb una espaiosa sala menjador, cuina, lavabos i dormitoris per a una vintena de llits. La base de la construcció era de maçoneria i ciment amb bigues de ferro. La Societat General de Asfaltos y Cementos Portland, és a dir, l'Aslan, de la Pobla de Lillet, va donar 200 quintars de ciment pel projecte. Tot el material, excepte les pedres, es pujava des de Camprodon amb corrues de mules. Abans del mes d'agost de 1907 ja s'havien reunit 9.903 amb 90 pessetes. A banda del mateix centre i alguns dels seus socis, la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona van també contribuir amb 2.470 pessetes cadascun. També van contribuir els ajuntaments de Camprodon, Sant Joan de les Abadeses, Ripoll i Ribes de Freser, així com el Cercle del Liceu, la colònia d'estiuejants de la burgesia barcelonina a Camprodon, i llavors el centre va organitzar festes, un parell al Parc Güell, un al Frontó Comtal o el primer torneig català de futbol, a fi de recollir diners per la construcció del xalet refugi. A finals de l'estiu de 1908 ja s'havien reunit 21.377 amb 90 pessetes. El cost total del projecte, segons la memòria publicada pel mateix SEC, el 1914, pujà fins a 48.178 amb 62 pessetes. Per fer-vos una idea del que representava, el mateix refugi, un dinar o un sopar costava 3 pessetes amb 50. A partir d'aquí, qui vulgui que faci números. El Servei de Restauració i Administració es confià al senyor Antoni Rigat, fondista de Camprodon, mitjançant tarifes fixades pel centre. 3,50 al dinar o al sopar. Pessetes, evidentment. I 2,50 pessetes per dormir els no socis i una amb 50 els socis. El 18 de setembre de 1902 es donà per acabada la temporada a causa de les primeres nevades. L'explotació del xalet refugi havia proporcionat un benefici de 121 pessetes. Aquest primer refugi d'Ull de Ter, situat a la part alta del circ, a 2.393 metres, es va obrir el 25 de juliol de 1909. Essent el que es considera el segon refugi de muntanya dels territoris catalans, després del xalet de Cortalets, el massís del Canigó, inaugurat el 1899, i el primer construït a l'estat espanyol. Construït amb estil noucentista, va estar obert fins a la Guerra Civil, quan va quedar tancat. Després de la guerra va quedar abandonat i posteriorment va ser parcialment dinamitat en el context de la lluita contra els maquis. Amb el temps va quedar enrunat i actualment només queden dempeus algunes restes amb una placa commemorativa. El 29 de juny de 1959 es va inaugurar el nou refugi d'Ull de Ter, situat a 2.221 metres a la part baixa del circ. És el refugi que, amb les reformes i millores posteriors, ha arribat fins als nostres dies. Durant aquests darrers programes hem parlat de refugis. Però què passava quan arribava l'hivern i la neu cobria les muntanyes? D'això en parlarem a partir de la setmana que ve.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: Per les activitats de la primera setmana d'octubre, pel dia 1 d'octubre tenim una activitat del grup dels dijous que anirà a la Canal del Rejant, a la Mola, a Sant Llorenç de Munt. El vocal és en Carlos Rivilla. La sortida és al pavelló de Barriera Seca a 8:15 del dematí. El dia 3 hi ha marxa nòrdica. Es anirà al mirador de la Bunyola i al mirador del semàfor des del Mas Blau, al delta del Llobregat. La sortida és a les 7:30 de l'estació de Mollet Sant Fost. Fins aquí les activitats de la primera setmana d'octubre.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.
1: A reveure fins una altra...

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que inicia una nova edició després d'haver començat l'octubre del llunyà 1993. Moltes gràcies per estar en connexió. Algú va dir, bé, concretament ho va dir el gran Bob Marley, mai és tard per arreglar les coses, la vida, l'ànima, ni per fer-ho millor que abans. Ah, però això... Això ho fem junts.
2: Hola, Albert, soy Jesús. A ver si me puedes poner, por favor, por Charles Aznavour, Venecia sin ti. Muchas gracias, recuerdos.
1: Doncs sí, immediatament sonarà, però abans deixa'm tenir un record per al company locutor, radiofonista, televisiu, Toni Guerrero, que ens va deixar el 2023. Però abans, poc abans, va venir al programa per dir-nos quina era la cançó de la seva vida i va resultar que era la que tu ens demanes, Jesús.
3: Toni Guerrero, què tal?
4: Albert Malla, què tal?
3: Anem a escoltar tot seguit un fragment de com feia el CRJ Toni Guerrero, concretament l'any 1973 a Ràdio Joventut.
5: Desde RJ de Barcelona, felices vacaciones, amigos. Aquí estamos, como todos los días, Juanito Puerto coordinando el programa. Vicente Capdevila y Ramón Alberón, la producción. Y tu amigo Toni Guerrero. Para la gran familia de RJ, todos los días y a partir de esta hora, nuestro especial vacaciones. Los mejores temas nacionales e internacionales en el gran show del verano de RJ.
3: Toni, quina podria ser la cançó de la teva vida?
4: Bueno, la cançó de la meva vida és Venecia sin ti, realment té un significat. La meva dona, la Nica, que seguim casats, tenim ja... Bueno, hem tingut 3 fills, tenim 5 nets, i realment, doncs, un dia, doncs, estàvem a punt, ens faltava 2 mesos per contraure el matrimoni, i la vaig acompanyar a l'aeroport, no? Llavors era una de les models més importants que havia al país, no? Mariquí, i a més feia televisió, feia Reina per un dia i tot allò. I llavors, bueno, pues, sortint jo de l'aeroport i mirant un avió que anava cap a dalt, pues, vaig començar, em va vindre el pensament Venecia sin ti, no? I aquesta cançó potser és la cançó que més ha significat a la meva vida.
3: Doncs és una història molt maca, records a la teva dona, que fa molt temps que no la veiem,
4: però clar,
3: la coneixem.

Venècia, Cintí, que Charles Aznavour va publicar en castellà el 1964, s'ha convertit en un autèntic clàssic romàntic de la música de tota la dècada. Per cert que fa alguns anys es va estrenar una pel·lícula biogràfica d'Aznavour, que va passar gairebé sense pena ni glòria, i que jo penso que va estar prou bé i que és recomanable si la pots repescar en alguna plataforma. Aznavour havia nascut el 1924 i va morir el 2018 actuant en directe gairebé fins al final. Havia fet 80 pel·lícules, 180 milions de discos va vendre. I parlant de pel·lícules, quina seria la cançó de banda sonora o el tema instrumental que més t'ha agradat? Me'n dius només un? Per correu electrònic, sisplau, aquí a cocodrilclub@gmail.com. Ara mateix estem obrint la gran cortina vermella que deixa veure la gran pantalla on projectarem una pel·lícula que has escollit tu.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Heu vist el piano? On és? Ah, mira, mira, aquí està el piano. A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, és a dir, per al canal de ràdio de la tele, i ara també a través de DAB+. Sempre a prop teu. I si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu. Els trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, i a Spotify, i a Apple, i a Amazon Music. No perdis la sintonia. I participa. Per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Explica'm coses. Diu, hola Albert, fa anys, amb la meva esposa Lourdes, vam anar a una sala de ball on tu punxaves tota la música pop-rock i ara hem descobert recentment el programa Cocodril Club a Spotify i no parem d'escoltar-lo en el cotxe, a la platja, a casa. Aprofito per desitjar-te salut i que continuï la música per molts anys. I ja que estem, punts suspensius, que a mi m'han agradat sempre els punts suspensius, ja ho sabeu els que em coneixeu. Diu, quan tenia 8 anys, escoltava una cançó que després vaig saber que era del grup Paper Lace, The Night Chicago Died. Per cert, tot això qui ens ho diu? Perquè és que és un correu llarg, però fins al final... Ah, no ens diu el nom. Pere Ponsa. Doncs aquí la tens, va ser un One Hit Wonder molt potent de 1974.

El seu èxit per sempre d'aquest grup britànic anomenat Paper Lace va arribar al 1974. La noche en que murió Chicago. La història d'un enfrontament armat fictici entre la policia de Chicago i la banda d'Al Capone.

I com a mi, a les festes particulars dels anys 70 em deien el Capone los discos, perquè llavors no s'utilitzava l'expressió punxadiscos o DJ o DJockey, doncs segueixo posant una part del correu que agraïm molt d'en Pere Fonsa. Hi ha una banda dedicada a cançons ballables que ens les guardem per al nostre espai Els Més Ballats de la Història. També li va semblar una veu potent la de Jimmy Cliff en el tema I Can See Clearly Now. Però mira, l'escoltem una mica. Ara t'explico.

està gens malament, aquesta versió. Perquè és una versió que es va publicar per una pel·lícula molts anys després de la versió original que ara escoltarem. Jimmy Cliff, nascut a Jamaica el 1944 i que ens deixava el 2025, la va gravar el 1993 per una pel·li que es va dir Cool Runnings. Però Jimmy Cliff ens recorda moltes nits de farra amb un gran clàssic dels 80, Reggae Nights, que m'han agafat moltes ganes de posar-lo, tot i que no està programat, però el programa l'anem improvisant sobre la marxa. Doncs sí, és una versió d'un tema original de Johnny Nash, que tampoc ja no està entre nosaltres, que havia nascut a Texas el 1940, ens va deixar el 2020, i que la va publicar, fixa't, la de Jimmy Cliff és del 93 i l'original, doncs, de 21 anys abans, de 1972. A mi particularment m'agrada més l'original, en aquest cas.

Johnny Nash, al 72. I can see clearly now. Ara ho puc veure clar. Que quan tens aquesta sensació és molt reconfortant, oi? Ah, però... Tornant al vell amic Jimmy Cliff. Un record per aquelles discos, per aquelles pistes dels anys 80 i per la nostra joventut amb el Wagon Eyes. Yeah, man!

Sí, també podria formar part de la nostra secció dedicada a les cançons que donen bon rotllo a aquest Reggae Night. I aquí el personal la canta. A la gent li encanta ballar i al mateix temps cantar. Encara ho comprovem avui dia a les nostres sessions de DJ. Reggae Night, Jimmy Cliff. Però l'amic Pere Ponsa, que ens ha descobert com per casualitat a Spotify, i ara diu que escolta el programa a tot arreu, al cotxe, a casa, a la platja, doncs també ens recomana recuperar When Tomorrow Comes dels Eurythmics. Em sembla també una altra gran cançó. Bona memòria i bon gust, amic Pere. És una cançó de 1986 dels britànics Eurythmics, que eren Annie Lennox i Dave Stewart. La cançó vol dir...

When Tomorrow Comes. Quan arribi demà. Annie Lennox i Dave Stewart, els Eurythmics, des del 86. I l'amic Pere Ponsa, que no ens diu des d'on ens escolta, però diu que ens escolta a tot arreu. Diu, cada cop m'agrada més la versió de Nina Simone de To Love Somebody. Doncs ja és difícil, perquè és que l'original és tan guapa. Deixa-me-la gaudir uns instants, eh? To Love Somebody. Estimar algú.

Nina Simón del 69. Versionant un tema de 2 anys abans dels Vigis, que, per cert, una versió, a qui ens agrada jugar amb les versions? Gràcies, Pere, perquè l'estem estrenant, no havia sonat mai el programa. Nina Simón havia nascut a Carolina del Sud el 1933 i va marxar a França el 2003. I una última proposta, de moment, de l'amic Pere Ponsa. Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you.

0: d'any.
1: Ens diu al final del seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa. Entre tanta bona música, tinc a casa el long play d'en Tomeu Penya, Els Cors Ferits, versió de Some Broken Hearts Never Mend, de Don Williams. En qualsevol cas, és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut, Pere Ponsa. Doncs sí, és una cançó molt maca, eh? Alguns cors trencats no es reparen mai, seria la traducció literal, però l'amic Tomeu Penya li va dir Els Cors Ferits.
2: Un cafè, un cigarret i una dona que m'estrany fal i enmig de vestides amoroses me veig el record.

Ens dit sa botella i un cinglot. Més quan ja més passa sa guitera

0: versió original d'aquesta cançó, la de Don Williams, que escoltàvem abans, es va publicar el 1977. I Tomeu Penya la va versionar al català el 1990 amb el títol dels Cors Ferits. Don Williams, el seu autor, havia nascut a 1939 i ens va deixar el 2017. Bueno, però al mateix Tomeu Penya li preguntàvem en certa ocasió aquí al programa...
1: Tomeu, m'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
2: Bé, moltes, però n'hi ha una que sempre m'ha impressionat per la seva senzillès i per com ho diu i de la manera que ho canta, i és la cançó més versionada de la història. I esta d'Aiden Paul McCartney.
1: Te'n recordes de la primera vegada que la vas escoltar?
2: Sí, me'n recordo i la vaig trobar molt estranya, perquè estàvem acostumats, jo de nit, 14-15 anys, estàvem acostumat a els Beatles, així com sortien en aquell moment, i sense més ni manco, ve aquella cançó melòtica, només amb una guitarreta i un cello. També encantat, i vaig quedar encantat. Vaig quedar encantat, i jo sé per què és, així entenc per què la cançó més votada com la millor cançó del segle passat.
1: Sí, sí. Original del 1966, que és quan es va complicar.
2: Sí, ja, sí, sí.
1: I pots estar content, no?, d'haver-te pogut dedicar tota la vida al que més t'agrada i poder viure de la teva feina.
2: Sí, és un dels poquets cantautors, som un dels poquets que sempre he pogut viure del que m'agrada. I clar, després de tant d'anys, penso que són més de 40 anys dedicats a la música, 33 anys com a cantautor, i he pogut viure dignament, i això és difícil, i avui en dia tinc tantes i tantes de tuixa, mai hem vist un de tantes.
1: I per molts anys que sigui així, també.
2: Ah, sí.
1: A tu et continuen agradant les dones, també, no?
2: Més que mai. Més que mai, perquè la millor pec les últimes coses, però jo ara prenc unes pastilles que fan anar fort com un mag de torrent, i m'estic més espalda d'una cotorra de dona que tots els frares del món.
1: Estic molt content d'haver-te retrobat, com sempre. Moltes gràcies, molta sort, Tomeu.
2: A vosaltres, adéu.

0: la cançó més escoltada de tots els temps. Beatles Forever. Algú va dir, comencem a envellir quan matem l'esperança, quan deixem de somriure, quan deixem de somiar.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All in radio. Cocodril Club.
3: Oh, si está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb Albert.

Què tal? Com estàs, Coco? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ah, però si a més és la teva, la de la teva generació, molt millor, no? Gràcies a tots els que dediqueu un temps a escriure'ns, a enviar-nos correus electrònics, i gràcies també per la vostra paciència, perquè la veritat és que sortosament en rebem molts més dels que podem atendre a cada programa, i per això van amb una mica de retard. A Sabadell sempre hem tingut moltíssims amics i amigues. Per exemple, Antoni Pardo, que des de Sabadell ens diu: et demano del Doctor Hook Cuando te enamores de una mujer bonita, perquè a mi em va passar quan va sortir aquesta cançó. I va ser molt maco mentre va durar, però ho recordo sovint i ho recordo amb molt de carinyo. Doncs és una cançó de 1978-1979, abans les cançons duraven molt més. Va ser número 3 setmanes i el Doctor Hook era Ray Sawyer, que per cert ens va deixar el 2018 amb 81 anys. És l'icònic vocalista que recordareu amb el Parche. Em sembla que Parche en català es diu Pegat. La cançó, com la noia de la que parla, també era molt bonica.

quan t'enamores d'una dona bonica... et comences a complicar la vida, però... mentre funciona, és meravellosa, eh, Toni? Toni Pardo, de Sabadell, gràcies per la teva proposta del Doctor Who and the Medicine Show. Del 78, però per molts cocos seria imperdonable no escoltar la cançó amb la que vam conèixer aquesta formació 6 anys abans. Sylvia's Mother. Una balada lacrimògena que ens agradava ballar de dos en dos.

0: mare de Sílvia. La història d'aquell pobre noi que estava enamorat de la Sílvia, però la Sílvia passava molt d'ell. Ni tan sols es posava el telèfon. Li demanava a la mare que li posés excuses i al final el noi li va dedicar una cançó a la mare de Sílvia. Gràcies, amic Toni de Sabadell. I de moment ens quedem amb la proposta que des de Manresa ens fa l'Andrea Jornet, que ens demana Telephone Line de la Electric Light Orchestra. Diu, són els meus preferits. Doncs aquesta cançó és del va sortir en single el 1977, quan ells encara no eren gaire coneguts, però és tan bona com totes les demés. Moltes gràcies, Andrea. Salutacions als Cocos de Manresa i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir, si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res de riure quan siguis vell. Ei, participa. Quina és la teva?
2: Mira, em dic Joaquim, soc taxista aquí a Barcelona i, si és possible, m'agradaria escoltar a l'Adriano Celentano, al Breguero.
1: Doncs gràcies a tu, en nom de tot el gremi de taxistes que segueixen, com sempre, escoltant la ràdio i que gràcies a ells arribem també als seus clients.

En una altra hora de programa escoltàvem Aznavour. Ara escoltem Adriano Celentano. T'has parat a pensar a quin altre programa escoltaràs aquestes coses? Aquests intèrprets? Aquestes cançons? Has connectat amb el Coco. El Coco representa una època en què compartir música significava reunir persones, pujar el volum i crear records que encara avui segueixen sonant a la memòria. L'amic taxista volia recuperar aquest pregueró que va tenir tant d'èxit als anys 60 i que Adriano Celentano també la va publicar en castellà. Rezaré amb aquest títol. Por ti, rezaré. Que me diste tu amor. Que no té gaire a veure amb el títol original anglès. Mi dolor, rezaré. Però que ha estat un tema recurrent sempre al llarg de la història d'aquest programa. Adriano Celentano, en la seva versió en italià, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1 a Itàlia. Adriano ara té 88 anys. Nascut a Milà, tant a Itàlia com a Espanya, va sonar molt més la seva versió que l'original de Beanie King en aquell 1962. Per cert que el company DJ, mestre de DJs, Jordi Carreras, m'ha regalat uns arranjaments nous que ell ha fet jugant amb les màquines de l'original de l'Stand By Me, però mantenint l'essència original del tema. I fent-lo molt més ballable. Per això omple la pista. Els diumenges a la tarda, quan encara tenim l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio adaptat a sessió de ball. Encara no has vingut? Doncs aviat farà 15 anys que ho fem, diumenges a la tarda. Contra tot pronòstic, cada vegada en som més. Cada vegada està més maco, allò. Un ambientasso, la millor música de les últimes dècades. Diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: Quin tamarro, eh? Absolutament intemporal. Des de 1962, ara, en aquesta versió actualitzada, no comercialitzada, un regalet que m'ha fet el meu amic Jordi Carreras i que ens fa ballar els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Arribau 242. Aquesta és la teva, Gabriel.
1: Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my
0: mind. I a mi també m'agrada molt. I a mi també em porta records de nits fantàstiques. Although you...

Va ser èxit de Suzy 4 al 77. El 78 va ser número 4 al Regne Unit i número 5 a Alemanya. If you can give me love... Si no em pots donar amor... Afegeixo jo, dona'm música. Gràcies per el teu correu des d'Andorra, Gabriel Marín.

0: If you can give me love, si no em pots donar amor. Susie 4, 1978, ella havia nascut el 1950 a Detroit, Michigan.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

Gràcies per estar en connexió. A qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes també per la TDT, i ara també a través de DAB+, el nou sistema d'emissió que s'està imposant a Europa.

L'or per al sol formava part de l'àlbum Física i Química que Joaquín Sabina va publicar el 1992 i que va ser disc de l'any, és a dir, el disc que va estar més setmanes en el número 1, sobretot gràcies al primer tall de l'àlbum. I nos dieron las 10. Què tal, com van les coses, Coco? Tot seguit, un correu, si més no curiós, reflexiu. L'envia des de Molins de Rei en Joan Marín. Hola, Albert. Suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per compartir aquest sentiment m'agradaria escoltar Who'll Stop the Rain? Ah, la Creedence.

Who'll Stop the Rain? Qui aturarà la pluja? De 1970 i de l'àlbum Cosmos Factory de la Creedence Clearwater Revival. Metàfora sobre la desil·lusió, la confusió política i els temps difícils. Ens diu en Joan Marín, també m'agradaria escoltar Well, My Guitar Gentle Weeps. Perquè diu, realment estem adormits. Mentre la meva guitarra plora suaument, 1967.

While my guitar gentle weeps. Mentre la meva guitarra plora suaument. Una de les poques ocasions que Lennon i McCartney van deixar els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, que col·loquessin alguna cançó en els seus àlbums. Eren muy suyos los chicos.

La cançó es va incloure en el doble àlbum conegut com Àlbum Blanc el 1968. Sí, l'autor era George Harrison i la cançó portava el famós solo de guitarra que va tocar el seu amic Eric Clapton. Significa una reflexió sobre la tristesa, la desharmonia i el desamor universal. Però també va ser una crítica silenciosa a l'atenció que llavors vivien els Beatles. Hi havia mal rotllo entre els components de la banda. George Harrison es va inspirar en el concepte xinès del I Ching, que creu que tot està connectat. Tu també ho creus? Jo moltes vegades a la vida he pensat, està tot lligat, està tot relacionat. Ah, i en Joan Marín, des de Molins de Rei, ens diu, també podríem afegir All You Need Is Love.

All you need is love. Tot el que necessites és amor. Els Beatles de 1967. Amb una crida a l'amor universal. A la pau, com la força més poderosa per unir la humanitat. I l'amic Joan Marín, de Molins de Rei, diu que també podríem afegir Here Comes the Sun. És una delícia tornar-la a escoltar. George Harrison la va escrita al jardí de la casa de camp del seu amic Eric Clapton. Expressa un missatge d'esperança després d'una etapa difícil. Aquí arriba.

Here Comes the Sun, aquí arriba el sol. George Harrison, per als Beatles, per l'àlbum Abbey Road, del 1969. Del mateix any de Hell, l'òpera pop o rock, himne hippie, que també ens demana recuperar l'amic Joan Marín des de Molins de Rei.

ens diu Joan Marín, tal vegada hem tornat a la situació dels anys 70 amb Vietnam per Ucraïna, l'Orient Mitjà, com sempre. Es van escriure tantes cançons per la pau. On són els activistes amb guitarra d'enguany? On són els concerts com Africa AIDS, Bangladesh, Illa de Wight, etc.? Què se n'ha fet del fes l'amor i no la guerra? Mentre la meva guitarra plora, i jo amb ella. Com va dir Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Gràcies. Joan Marín, de Molins de Rei, que comença el seu correu dient: suposo que no sóc l'únic desencisat en tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per això recordo algunes cançons per compartir aquest sentiment.

aquesta cançó sobre el festival de l'illa de Wight també té una història molt curiosa. Va ser un gran èxit aquí, amb una banda teòricament dita Kerouacs, però mai ningú ha sabut qui eren. Segurament eren cantants i músics de laboratori, d'aquests que estaven en plantilla en una companyia discogràfica. Com a anècdota, la van publicar en castellà, però el disc es va gravar a França. I com que només tenien aquesta cançó i havien de posar alguna cosa a la cara B del single, no se'ls va acudir una altra que posava a la cara B la mateixa cançó, però al revés, la qual cosa resultava realment insuportable, com ara pots comprovar, Coco.

Anteriorment, aquest invent l'havia utilitzat John Lennon a l'àlbum Revolver. White is White, una cançó d'amor i llibertat, que a la cara B, el títol també estava escrit al revés. És impronunciable, una cosa així com I'll see it twice. El Festival de l'Illa de White es va celebrar el 1970, entre el 26 i el 31 d'agost, a Afton Down, Anglaterra, i està considerat un dels concerts més grans de la història perquè va reunir més que Woodstock. La xifra estimada és de 600.000 persones. I en ell van participar llegendes com Jimi Hendrix, en una de les seves últimes actuacions, The Doors, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis o Leonard Cohen. El festival va marcar una mica el final del somni hippie dels anys 60 i l'últim festival massiu en aquesta illa, fins que va tornar al 2002. Però, tornant a la cançó és original del cantant francès Michel Delpeche, que també va fer una versió que escoltem amb Dennis Russos en un programa de televisió.

0: algú va dir... La mala notícia és que el temps vola. La bona és que tu ets el pilot.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem aquest correu. Hola, Albert, sóc la fineta de l'Ametlla del Vallès. Escolto el teu programa sempre des del cotxe del meu marit, que és un molt i molt seguidor teu. Crec que busques cançons que ja ni es recorden i vas i les poses en antena. I així es poden tornar a escoltar. Em podries posar Aleluia cantat per la Maciel? Ja sé que l'autor de la lletra és Luis Eduardo Aute, però a mi m'agrada més la versió de la Maciel. Em fa sentir molt gran, fantàsticament gran. Moltíssimes gràcies, fina aventura. Doncs sí, és d'una època del 1967 que l'Aute escrivia cançons pels altres, però ell encara no les gravava. Més tard va gravar aquest, que va ser el primer èxit de Maciel, el 1967.
2: Por estas cosas y por vivir...

una jove Maciel, perquè ella havia nascut a Madrid el 1947 i aquí tenia 20 anys, era el 1967, la cançó i la versió que ens ha demanat la Fineta de l'Ametlla del Vallès. I com sempre, marxem ballant. En aquest cas, barrejarem l'espai als més ballats de la història amb aquella pregunta que et fem de tant en tant. Recordes el primer disc que et vas comprar? I si no el recordes, m'envies un e-mail i em dius quin és el primer que recordes, que estarem encantats de compartir-lo. Encara que en aquest cas escoltarem només una miqueta. Aquí a Cocodril Club, a @gmail.com. Dancing. Ens escriu la Montse Roset, que diu: el meu primer disc va ser el Max Mix de l'estiu 1997. És una compra cutre, sens dubte, diu la Montse. La raó de la compra era que era la banda sonora d'un estiu que va ser històric per mi. Els altres oients del Cocodril van dient discos de persones cultes, com Rod Stewart o Sau, i jo em vaig comprar un recopilatori de carrer amb músiques facilones com El Venao, El Venao.

Es va incloure en diferents versions a diferents recopilatoris, per exemple també el Caribe Mix.

I acabem el programa d'avui amb el correu d'en Benet de Sant Vicenç de Montalt, que diu que com a cançó lenta escolliria aquesta. Una de 1959, de Paul Anka. Posa el teu cap sobre la meva espatlla.

0: Put your head in my shoulder.
1: Put your lips next to mine, dear.
0: Polanka, que encara està en actiu, en l'actualitat té 85 anys i està treballant, està cantant, està publicant discos des de finals dels anys 50.
1: Maybe.
0: Però l'amic Benet de Sant Vicenç de Montalt diu: aprofito per indicar-te que la meva discoteca de bons records era el Club d'Ara de Mataró, on el Get It On dels T-Rex em feia sortir a la pista. Gràcies per tot, Benet, bona musa. Bueno, els tiranosaurus rex de veritat es van extingir fa uns 66 milions d'anys, més o menys. Però els T-Rex de Mark Bolan van triomfar el 71 amb aquest Get It On, posa-t'hi. Unes gotetes de glam rock per demanar-te, com sempre, que procuris ser feliç. Val la pena intentar-ho, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngela Llach i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Benvinguts a una nova edició de Blanc en Negre. Com sempre, els clàssics del passat amb les veus del present. Un lloc on la música no la posem només per escoltar-la, sinó per entendre què hi ha al darrere, què ens expliquen, què ens volen expressar. Què estava passant quan algú va decidir escriure una cançó? Què li passava pel cap? Què intentava ordenar encara que no ho aconseguís? Perquè moltes vegades les cançons importants no neixen quan tot està bé, sinó just al contrari. Neixen quan alguna cosa s'ha trencat i no saps gairebé com tornar-la a posar al seu lloc.
1: A Blanc en Negre posem en diàleg discos de temps diferents, perquè sovint els conflictes són els mateixos, encara que canvien els anys, o les ciutats, o el llenguatge. L'amor, la pèrdua, la culpa, la memòria, tot això torna una vegada i una altra. I avui parlarem precisament d'això, de com s'expliquen les ruptures. No des del drama immediat, sinó precisament des d'un punt molt diferent, des del record, des d'aquell moment en què ja ha passat el pitjor, però encara no ho has entès del tot. Turn his head and pretend that he
0: just doesn't see. Efectivament, avui parlarem de dues veus que escriuen des d'aquest lloc. Dues veus que no busquen tancar ferides, sinó explicar-les. Dues maneres molt diferents de mirar enrere i intentar donar sentit al que ja s'ha viscut.
1: Avui, Bob Dylan i Conor Oberst, Blood on the Tracks i Ruminations. Yes, and how many times must a man look up before... A Blood on the Tracks apareix el 1975 en un moment molt delicat de la vida de Bob Dylan. El seu matrimoni s'està trencant, la relació amb la seva dona és cada vegada més distant i ell comença a escriure cançons que per primera vegada no s'amaguen darrere de personatges, mites o metàfores abstractes. Aquí hi ha alguna cosa nova. Hi ha dolor personal, hi ha confusió i hi ha, sobretot, contradicció.
0: I és important dir això. Dylan mai va voler reconèixer obertament que aquest disc fos autobiogràfic. Sempre va jugar amb la idea que eren històries de ficció, personatges i personatges. Però quan escoltes el disc en calma, quan escoltes com canta, com fraseja, com carrega cada paraula, és impossible no sentir que aquí hi ha alguna cosa més real en joc. No és un disc escrit amb distància, és un disc escrit des del mig del conflicte.
1: I 40 anys més tard, exactament 41, Conor Oberst publica Ruminations, un disc que també neix d'una ruptura, però d'un altre tipus. Aquí no hi ha grans produccions, ni bandes, ni cap voluntat d'amagar absolutament res. És un disc gairebé nu, enregistrat en directe, amb guitarra, piano i veu. És un disc escrit des d'un col·lapse personal, alcohol, ansietat, cansament vital i d'una necessitat molt clara, aturar-se i entendre què és el que ha passat.

0: I comencem ja en el nostre context emocional. Blood on the Tracks no és un disc sobre una ruptura concreta. És un disc sobre com recordem una ruptura quan ja no hi som a dins del tot. Quan el dolor ja no és immediat, però tampoc s'ha convertit en aprenentatge. És una transició, és un traspàs. És un disc sobre la memòria. I la memòria mai és neta, mai és objectiva. Sempre barreja culpa, nostàlgia i ràbia i una mica d'autoengany.
1: I per tant, sense més, el que fem és començar a escoltar ja la primera cançó de Blood on the Tracks. Tangled Up in Blue obre el disc i d'entrada ja et descol·loca. No perquè sigui estrident, sinó perquè no explica una història com estem acostumats a escoltar-les. Dylan no va d'un punt A a un punt B. Va i ve, salta en el temps, canvia de veu, es corregeix així mateix sense avisar.

0: Amb aquesta cançó, Bob Dylan no està explicant què va passar. Està explicant com ho recorda. I recordar no és mai net. Recordar és fragmentar. És recordar és barrejar moments feliços amb frases que fan mal. Decisions petites amb conseqüències enormes. Quan escoltem aquesta cançó, amb calma, tens la sensació que Dylan està intentant entendre la seva pròpia història mentre l'explica. I això fa que la cançó també sigui molt humana.
1: Continuem i ho fem escoltant A Simple Twist of Fate, un petit gir del destí, que parla d'una cosa molt concreta i molt quotidiana, que és com un petit detall ens ho pot canviar tot. No hi ha grans drames, no hi ha traïcions espectaculars i simplement hi ha una nit, una conversa i una sensació que podria haver anat d'una altra manera. I això és el que fa que la cançó sigui tan cruel, perquè no pots assenyalar un culpable clar. No hi ha un moment exacte on dir aquí tot es va trencar. Tot passa gairebé sense voler.

0: Bob Dylan, amb una personalitat complexa, difícil, una persona que sempre ha estat considerada conflictiva a nivell social i a nivell relacional. Recordem també que els seus inicis, en el moment que va decidir electrificar una mica la seva guitarra en el Festival Folk, va ser un impacte brutal. Allà va canviar tot.
1: Sí, va ser a Newport. Això va ser el 25 de juliol del 1965 i va deixar la guitarra acústica i va agafar una Fender Stratocaster i allà va començar a tocar doncs amb un so més rock, amb la seva banda, i bé, va provocar els crits dels puristes folk, no?, dient això no pot ser, en fi, això va ser una miqueta un canvi en la música popular, no? Hi havia alguna altra anècdota interessant. Us recomano també que us recomanem a les persones que escolteu el nostre programa que mireu un documental sobre el We Are The World, la cançó aquella que es va fer a mitjans dels 80, i veureu també la personalitat de Dylan, que era com més, diguem, tímida, no? Fixeu-vos-hi, mireu aquest documental perquè no deixa de ser interessant. Però hi ha una mentida que en Bob Dylan va explotar, que és molt, molt, molt divertida, que és que quan va arribar el moment de firmar un contracte amb Columbia Records, en Dylan només tenia 20 anys, i de conformitat amb el que deia la llei americana en aquell moment, necessitava l'autorització dels seus pares i aquesta idea no li agradava gens. Quina va ser la solució que va trobar? Doncs fer creure a la discogràfica que ell era orfe, que no tenia pares. I bé, així va intentar solucionar el problema.
0: Tornem a la cançó que havíem escoltat abans. Era una resignació molt especial. No era amb ràbia, sinó amb una mena de tristesa madura, com algú que mirava enrere i entenc que de vegades no cal un gran error per perdre algú. N'hi ha prou, senzillament, amb no arribar a temps o amb no saber què dir quan tocava.
1: I per continuar, ho fem amb You Are A Big Girl Now, una de les cançons més dures del disc, precisament perquè és molt continguda. Aquí no hi ha crits, no hi ha retrets i no hi ha sarcasme, simplement hi ha una acceptació, però una acceptació que en realitat pesa molt.

La cançó parla d'algú que ha seguit endavant. You are a big girl now. Ets una gran noia ara. I que, en definitiva, també ha pres una decisió. I d'algú altre que encara no està preparat per acceptar-ho. Dylan aquí no jutja, simplement constata un desencaix. És una cançó sobre assumir que l'altre ja no és una persona que tingui un lloc molt important a nivell emocional, i això moltes vegades fa més dolor o més mal que qualsevol discussió. Perquè no hi ha res a discutir, només hi ha distància.

0: Suposo que amb el to de veu de Bob Dylan es nota. No penseu que aquesta cançó hagi entrat malament. No, senzillament és que comença així. Comença de cop. Idiot Gwyn és una cançó, un moment en què tot explota. Després de tanta contenció, arriba la ràbia. Aquí sí que hi ha acusacions, ironia, paraules dures, discussió, fins i tot. En aquesta explosió, Dylan no es col·loca fora del problema. No canta com una víctima impecable, canta com que algú que sap que també ha fet mal. I això és el que fa que la cançó sigui tan poderosa. No és una cançó de venjança, és una cançó de confusió, de no entendre com dues persones que s'han estimat tant poden acabar parlant-se així, encara que sigui en una cançó.
1: I proseguim, i ho fem amb la cançó que tanca el disc. Buckets of Rain és la cançó que té aquesta missió. I aquí el to canvia completament. No hi ha resolució, però sí hi ha una mena de calma estranya. Com si després de tot el que ha passat, Dylan acceptés que la vida continua, encara que no ho hagis entès tot.

0: Amb aquesta cançó, Dylan no ens aporta un final feliç. És un final honest, el dolor no desapareix, però ja no crida. I això, de vegades, és l'única forma possible de seguir endavant. I anem a la transició dels discs clàssics als contemporanis. Quan s'acaba Blood on the Tracks, tens la sensació que Bob Dylan ha fet una cosa molt concreta, ha mirat enrere, ha agafat una història que ja s'ha trencat i l'ha intentat entendre en la distància del temps. No per arreglar-la, sinó per donar-li forma, per donar-li, per convertir el dolor en relat. Aquí el conflicte ja no és immediat, ja no és urgent, és memòria. És recordar que encara fa mal, però que ja no crema com abans, i això et permet explicar-la amb més calma, amb més matisos, fins i tot amb contradiccions.
1: Però no sempre tens aquest temps, no sempre pots esperar que el dolor refredi el suficient com per convertir-lo en història. Hi ha moments en què encara hi ets a dins, i el cos va molt més lent que el cap. Són moments en els que no estàs mirant enrere, sinó que intentes aguantar el present, i aquí és on el relat canvia.
0: Si Dylan escriu des del record, Connor escriu des del cansament, des d'un lloc on encara i no hi ha perspectiva, on les coses no s'han ordenat, on tot pesa una mica massa. Ja no es tracta d'entendre què va passar, sinó de sobreviure a com et sents ara mateix.
1: I passem, doncs, d'un disc que transforma una ruptura en memòria a un disc que encara està vivint les conseqüències del relat al cos, del passat al present. I aquí és on intervé Connor Oberst, i aquí és on comença Ruminations.
0: Amb Dylan veiem com la ruptura es converteix en relat, com el dolor amb el temps es transforma en memòria, en una cosa que pots explicar, encara que no l'entenguis del tot.
1: I què passa quan encara no ha passat prou temps? Quan encara estàs cansat? Quan encara estàs dins el bucle? Quan el cos encara arrossega el que cap no ha ordenat? Simplement és aquí on entra Connor Oberst. I en aquest context del disc contemporani Ruminations, val a dir que aquest disc neix després d'un col·lapse personal. Connor Oberst està cansat físicament i emocionalment. Té problemes amb l'alcohol, amb l'ansietat, i té la sensació d'estar perdut dins de la seva pròpia vida. I simplement el que fa és decidir fer una cosa molt radical, aturar-se i gravar un disc gairebé sense filtres.
0: En aquest disc no hi ha producció, no hi ha artifici. Hi ha veu, guitarra, piano i silenci. És un disc que no vol impressionar, senzillament vol entendre.
1: I Ruminations, que us recordem que és un disc de 2016, s'inicia amb les cançons clau de les que escoltarem avui, amb Till Saint Dimfa Kick Us Out, que és una cançó que obre el disc i que d'alguna manera ja t'explica per on anirà aquest. Saint Dimfna és la patrona de la salut mental, i el títol ja et situa a l'escena. El centre de rehabilitació, un lloc on hauries d'estar millorant, però no t'acabes d'encaixar tampoc.

0: Connor, en aquesta cançó, no canta des de la superació, canta des del cansament, des d'aquesta sensació estranya d'estar en un lloc pensat per ajudar-te i, tot i així, sentir que no avances. La cançó està plena d'imatges molt concretes, sales compartides, converses petites, la sensació de temps suspès. I això és molt important, perquè aquí no hi ha discurs sobre la salut mental, no hi ha missatge, hi ha una experiència. La cançó no et diu estic millor ni estic pitjor, et diu estic aquí, ara mateix, i no sé ben bé què passarà. I aquest no saber és el to de tot el disc.
1: I avancem cap a Gossamer Thing, que és probablement una de les cançons més fràgils que ha escrit mai Connor Oberst. El títol ja t'ho diu tot. Prim com una teranyina, a punt de trencar-se en qualsevol moment. La cançó parla d'algú que està al límit, que ho sent tot massa intensament, que sap que qualsevol petit gest pot fer-lo caure. I Oberst no intenta fer-ho bonic. La veu tremola, el tempo és inestable i tot sembla a punt d'esfondrar-se.

0: Efectivament, aquí tenim, veiem un petit diàleg amb en Dylan. Aquí la música i la veu de Connors no acompanya la lletra, la reflecteix. No hi ha cap protecció sonora. És com si Overs hagués decidit deixar-ho tot al descobert. Encara que això impliqui mostrar-se feble, insegur, cansat, és una cançó que no busca empatia, però que acaba generant precisament aquesta honestedat extrema.
1: I algun detall o alguna informació sobre Connor Overs, per qui no sabeu qui és? És un músic nord-americà que va néixer el 15 de febrer de 1980 i que l'any 2008 va ser un dels compositors estrella, i així ho va fer constar la revista Rolling Stone, que el va nomenar com a millor compositor de l'any 2008. Fins on sabem, Connor Overs, a nivell personal, com a artista personal, ja que ha fet col·laboracions i ha format part de diversos grups i projectes musicals, fins on sabem, d'ell ha publicat 5 discos, dels quals estem escoltant el quart, de l'any 2016. En va publicar el 2008, 2009, i si no ens falla la memòria, 2014, 2016 i 2017. I bé, és un artista que hi trobem unes similituds importants a Bob Dylan, i en aquest sentit, doncs, l'hem volgut posar, Àngel, com a part negra, no?, del nostre programa, sí, d'avui.
0: El contrast clàssic contemporani, no?
1: Exacte. I continuem, i ho farem escoltant Barbary Coast, que és una cançó sobre la qual, però no des del mite romàntic. No hi ha glamour, no hi ha excessos celebrats, simplement hi ha rutina i hi ha la sensació d'estar repetint el mateix patró una vegada i una altra.

0: La lletra parla de bars, de veure sol, de la impossibilitat de parar encara que sàpigues perfectament cap on vas. I això fa molt més mal que qualsevol relat èpic sobre l'autodestrucció.
1: Obers canta aquesta cançó amb una lucidesa molt dura. No s'enganya, no es presenta com algú especial. Es presenta com algú atrapat dins d'un hàbit que ja no li dona res, perquè tampoc sap com deixar enrere. És una cançó molt incòmoda perquè no ofereix cap sortida.
0: I hem de continuar, i ho farem amb una cançó que es diu el Little Ankeny, que parla del desplaçament, d'aquesta sensació estranya de viure la teva pròpia vida com si no acabés de ser teva. La cançó està plena de moments quotidians que de sobte semblen fora de lloc, converses, espais, records que no encaixen del tot. Tot és lleugerament estrany, no prou per fugir, però sí prou per no sentir-te còmode.

0: I aquí Overs connecta molt directament amb Bob Dylan, amb aquesta idea de que la identitat no és fixa, que canvia amb el temps, i que de vegades et despertes i no reconeixes del tot, perquè no et reconeixes a tu mateix ni a la persona que ets. La cançó no busca resoldre aquest desencaix, senzillament i simplement el posa sobre la taula.
1: I bé, anem a fer una cosa que no solem fer normalment, que és tancar el disc amb la primera cançó del disc que us presentem. I aquesta cançó es diu Taquicàrdia i té algunes frases com una mica dures, no? La primera, que estem en una fossa comú, que al final d'aquestes escales de cargol ets un món just, però el futur està en exhibició, amb una nit tranquil·la. Bé, us deixem la interpretació d'aquesta lletra perquè és cert que té diverses interpretacions possibles. I aquí us demanem que feu un exercici i mireu exactament què us pot aportar aquesta lletra.
0: Per tant, un final que tornem al principi.

0: Yeah, it's just...
1: Bé, estem arribant, com sempre, el temps s'esgota i estem arribant al final del nostre programa, el nostre episodi de Blanc en Negre del dia d'avui. Avui un programa, per mi, personalment, una mica especial, el dedicat a Bob Dylan. Bob Dylan és un intèrpret que em va fer conèixer un bon amic meu que, malauradament, ja no està amb nosaltres, en Robert Soteres. Ell em va fer descobrir en Bob Dylan escoltant precisament una de les seves cançons més mítiques, el seu Mr. Tamboriment. I amb ell volem acabar també el nostre programa d'avui. Amb ell també li dediquem la cançó i a la teva memòria, Robert, per tu. Quan escoltes discos de com Blood and the Tracks o Ruminations, te n'adones que la música no sempre arriba per curar, arriba per acompanyar, per posar paraules a coses que potser encara no saps com ordenar. Bob Dylan escriu quan el temps ja ha passat, però el record encara pesa. Connor Oberst escriu quan el cansament encara és present, quan el cos encara arrossega el que el cap no ha pogut digerir. Són moments diferents, són moments que la necessitat és la mateixa, però que entendre què ha passat sense necessitat de tancar-ho

0: evidentment, hem de fer les lectures globals del disc amb aquest tancament. Amb les cinc cançons que hem escoltat de Ruminations, aquest disc es mostra com un disc profundament nu. No vol agradar, no vol convèncer, no vol deixar un bon regust. Simplement vol explicar un moment vital amb totes les seves contradiccions.
1: I potser per això dialoga també amb Blood on the Tracks, perquè tots dos discos entenen la música com un lloc on dir la veritat sense necessitat de tancar-la, sense solucions, sense promeses.
0: I potser per això aquests discos continuen connectant amb nosaltres, no perquè expliquin històries perfectes, sinó perquè expliquen històries incompletes, plenes de dubtes, de contradiccions, de silencis, exactament com les nostres. La música aquí no és una solució, és un espai, un lloc on pots tornar quan necessites recordar o quan necessites entendre o simplement quan necessites no estar sol amb el que sents.
1: Això és Blanc en Negre, un espai on els clàssics del passat continuen parlant perquè les preguntes del present encara no han canviat tant.
0: Els clàssics del passat amb les veus del present.
2: Blanc en Negre, un podcast d'Àngela Yats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Oh, poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
4: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
4: A mi això també m'ha passat.
5: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
6: Som pura cafeïna.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre...

0: són al·lèrgiques al pol·len. Què contesta?
1: Són 6 noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim clar si els agrada massa. I la de grup jove, sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: 6 noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes 6 amigues del barri de Gràcia.
0: No te li posa la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Digues, Maria, oi?
8: Quedeu com una de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
11: Sí.
0: Podem desenvolupar-ho una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
12: Hi ha moltes boibans,
13: però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
14: Han venit a escoltar el discurrito.
15: A Catalunya tenim la sort que tenim una boyband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.